cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella pon el cap a dalt del terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7.

0: poder. Què contes?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
8: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
9: Teniu la bandera de Girl Band?
8: Digues Maria, oi?
10: Quedeu com una de Girl Band?
11: Que moles.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no, ni no.
11: Sí.
8: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a l'aspecte del discursito.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que ja són les al·lèrgiques al fons.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat. I és que ahir la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir, el primer dia, va hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo, a mis hijos, que están estudiando fuera, los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen en preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: That effect on people. It's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentit tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock, amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves, en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: Toma poca distancia. Va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego en su último partido, Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit d'Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits s'acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia, com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre el sector de Lleida, i a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa. Aquesta es desplaça cap al nord-est. En principi no preveiem que arribi a la costa. Això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora. Però els models no ens ho marquen.
10: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir, és a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia, i llavors com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Estima això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Bel, Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.
13: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera, o millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això, avui, dia de ràdio pública, amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupida Sieg, Pupida Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018 i avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units, doncs, va sobreviure a l'execució?
0: Sí.
2: Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua perquè està acusada de matar, més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir que pot passar, però dormint la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona nit.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu. Cuina, territori, producte, oficis, restauració i, sobretot, una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreueng del barri de Sant Andreu, de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural...
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: l'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Eh, Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Del regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien. Todo el mundo sea feliz.
6: Bueno, sabes que ha batido récord de audímetros.
4: Sí, ¿no? Guay. Enhorabuena. Pero a la cadena también.
7: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
7: Sí.
2: I que todo el mundo sea feliz, no?
1: I que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
7: I torna per tercer cop, ja?
1: I torna, no, el primer no hi va anar en directe.
7: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, sí, clar, home, amb, tal com els està funcionant,
7: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
7: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Melero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
8: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
9: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
8: Sempre, sempre. El que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius m'he fet mal.
9: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
8: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, en petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: que bien, diu. Aviam, cantaven bé.
1: S'ho havien preparat,
0: això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal.
3: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo hagués
0: fet. Tendres igualment.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis, a mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, no? És així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
4: Mm-hmm. Els actors Elijah Wood i també Sean Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
2: Apa.
4: Una foto, 225 euros.
2: Apa.
4: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
5: Nos hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo. Es muy simpático.
6: Muy simpático, sí.
7: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío es súper majo.
6: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
7: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
8: ¡Una puta mela!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic.
1: Espero, o sigui, que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo...
1: 225 no m'arriba.
2: Home, suposo que per 220, per legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Perquè si no hi ha, a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
1: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
9: Saps que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? Jo els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, oh, clar, benvingut. O sigui,
10: benvingut
9: ara,
10: a Barcelona.
9: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
11: No. Estan patint ja ells també.
9: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. Aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
13: 4 minuts seran 3/4 d'una tensió perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats?
14: Sí, perquè, dit i fet, Ricard Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
13: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
12: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
15: Lo dels crocs.
16: Ara què t'has dit? Estic segura que van amb uns crocs.
15: Sí. Gràcies, Cristina.
16: Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
13: Ai! Llavors...
16: Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè ara...

0: matiners.
1: I quan falten 5 minuts per 5:45 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat. Perquè, de vegades, una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres.
1: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Maria, què li diem a en Gians per molts anys avui?
3: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma.

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Marc, com el felicitem, perquè avui en fa 50 anys, home. Ens saltes aquí el número rodó, 50. El número rodó del Marc. Qui més?
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Avui arriba el 59 per molts anys i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors. I es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
3: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 5:45, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt

0: pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
1: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
2: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
3: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
1: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
0: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
1: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
0: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
1: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que costa el final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
5: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
1: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
0: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions el 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
1: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
0: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
1: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
6: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
7: Ni pas acceptable.
1: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
0: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
1: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ella, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
0: Passat del Canal al Morreig.
1: Correcte.
0: Molt francès, molt cruixent, d'escorça
1: i tendre per dins.
0: Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. 2:45 PM. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem, o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
8: Sí, tant als titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titular Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
9: Un Carles Puigdemont, aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i el Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
8: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions a Gimalara.
9: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
0: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
9: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
8: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
9: L'Ara titula la fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
8: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
9: El periódico titula Via lliure a la normalitat política.
8: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
9: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, als anys perduts del procés.
8: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
9: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
8: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, i ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Avui camí de Xerta.
10: Avui camí de Xerta, perquè aquest matí al matí de Catalunya Ràdio sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi, i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats, hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona, i a Xerta els bombers doncs van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
0: Estarem pendents, com sempre, del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
10: Sí, gràcies.
0: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital. Un altre robatori en un museu francès.
8: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
0: Caramba.
8: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre del contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia, jo diria bé, al centre del país.
0: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
9: Aprendre a pilotar drons.
0: Molt bé.
9: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
0: On hi ha alerta? Un baby boom?
8: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 hi naixeran 8 criatures.
0: Molt
8: una
0: bé.
8: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat.info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001, i encara una altra dada. Des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
0: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
8: Això mateix.
0: I ja està, i augmentarem aquest baby boom. Què és el Premi de Gastronomia 2026?
9: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fogons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch, i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de la Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
0: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, i sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta. Avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel et dic, aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
8: Sí, sí, això que sentim és Oques Grasses. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà del 10 d'octubre.
0: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
8: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer publicar al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt.
1: Quaranta editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo, de la companyia El Dente, es podrà veure fins al dia 18, al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea, també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment que es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
2: Sí, sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi perquè avui tenim una dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la dada Maria.
3: Sí, eh?
0: També els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
3: Avui, per començar, una mica de música. Thanks for the times that you've given me. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
0: Ja hi som.
3: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
0: Vinga, molt bé, doncs gràcies, Messi, per tot un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta, em podrà viure còmodament el que li queda de vida.
3: Però pots tenir sort, encara que en el
0: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
3: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21, vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
3: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
0: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
3: 21 anys ha estat.
0: 21 anys, eh?
3: A la selecció.
0: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
3: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
0: Ricard Ostrell.
2: Clar, és que... 200.
3: 200.
2: Ricard, 180, 180.
0: 180.
2: 180. 180.
0: Molt bé, perquè ets el qui mana, però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
0: A veure, hem d'anar una mica ràpid.
1: Hem d'anar una multiplicació, no diré quina.
4: 250.
0: 250. Marc
4: anys,
0: Curado.
4: No? Això són molts anys.
1: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
0: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana el...
1: Hem anat de menys a més, veig.
0: A veure, Nilvia, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
3: Macià Closes!
0: No m'ho puc creure!
3: Perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Haguessis guanyat tu.
0: Mira que Ricard la fina, amb aquestes coses.
1: La primera
2: impressió sol ser
1: la bona.
2: Depèn de quina, però sí.
0: Sí, sí, exacte. Digue'm, Maria.
3: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
0: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
3: Fins demà.
0: Fins ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
5: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta, parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, per què aquests models predictius, els que ens parla l'Eloi, no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins, què podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
0: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional, d'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
7: Home, quiero llamar, que puedo que me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
6: No.
5: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
8: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
8: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
9: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem de tenir aquests últims dies, amb previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
8: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
9: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres hi ha molta més calma.
8: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
9: Vinga, fins ara.
8: Bon dimecres, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 6474. 93 201 6474.
8: Molts de vosaltres penseu que regalar TA3 és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona, eh? Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
10: Oh, bon dia.
8: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
10: De moment bé.
8: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
10: Sí, sí, sí.
8: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
10: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
8: Ah, cafè amb llet, no te'l prens sol, pel que veig.
10: No.
8: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després
10: hi ha
8: persones,
10: el primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
8: Ah, tornes cap al llit després del cafè amb llet?
10: Sí, ara us estic parlant des del llit.
8: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
10: No, ja no m'adormo.
8: Ja no t'adorms, però fas el ressupó, que se'n diu.
10: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
8: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
10: Gràcies. Vinga, una abraçada.
8: Adéu, adéu,
10: adéu. Adéu, adéu.
8: No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
8: Com va el matí, Toni?
11: Res, a punt de començar a treballar.
8: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
11: Sí, sí, correcte, correcte.
8: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
11: No, vaig directament al lavabo, no m'agrada gens el cafè.
8: No t'agrada gens el cafè, eh?
11: Gens.
8: Curiós.
11: Soc d'espoc, suposo.
8: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
11: No, prenc un got de llet.
8: Mira, de tota la vida, eh?
11: Un clàssic, un clàssic.
8: Un clàssic. Tu et despertes, gotet de llet escalfat, escalfada la llet, entenc?
11: Correcte, correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer fresqueta, estic engustipat i és el que toca.
8: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2? A veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
11: Molt bé, gràcies.
8: Que vagi molt bé.
11: Bon dia.
8: Una abraçada, adéu, bon dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera camí de Xerta.

0: Walk Like an Egyptian, la música que ens empeny ja pràcticament fins les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar-la al cel, no? Tots plegats a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs en què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja en aquest sentit a la selecció argentina, perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió, el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no hagin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
1: Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, alguna d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també en aquest cas per inundacions. I també hi ha tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas podríem dir que continua tallat també doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs, tenim un segon accident a la GI554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
1: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en el alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau, no ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans vessals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
1: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? i buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar des de la Comissió de Protecció Civil quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura, per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
1: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar-ho tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
1: Set i 11, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Mentrestant, veïns d'Amer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
1: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. I ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, estava preparant totes les coses per si li haguessin fet fora i llavors ha sigut molt estressant, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.

0: 10 minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Uitake amb 11 i Martínez Gueven amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
1: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
0: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
2: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
0: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 8:45 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
3: En la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
0: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
4: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
0: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
5: Es difícil decir, ahí voy. Hay muchas emociones, me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada.

0: uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonància es formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
2: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.

0: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrízics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres, permetent l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo.

0: Ullerina. El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant en joventut a la Champions League. Els vertinegres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció a Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
2: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores que ja comencem a constatar aquí als panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
0: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreteres per inundacions, grans vessals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró, perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències de fet tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme, seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa: tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellver.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no?, la vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
9: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
9: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment de costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats, quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme. I no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
9: Doncs, òbviament, estem preocupats doncs, per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, doncs, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, estiguin plans d'acció doncs, per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, doncs, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem doncs, afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès doncs, alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, doncs, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també per de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet ho deia vostè, estem en un context electoral, amb aquesta convocatòria doncs, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
9: Molt bé, doncs, òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política doncs, l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i, per tant, que partem ara doncs, temps en aquest sentit. Veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
0: Oriol Alba, moltes gràcies. Bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
10: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya.
3: Sí, matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària, i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
5: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
4: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 7 d'octubre de 2026 i ens hi posem de seguida a fer la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Dimecres, que representa la festa de la Mare de Déu del Roser, al bell mig de la setmana radiofònica i amb temperatures força... podríem dir força agraïdes, força agradables, tot i que van baixant, eh? I el primer que farem, esclar, és posar-nos al dia amb el nostre consell de sàvies i savis amb la tertúlia de primera hora. Després ens pertoca fer ciència i ja sabeu que de tant en tant ens agrada tenir una dosi de filosofia. Nosaltres ho anomenem Bocinets de Filosofia a la República i està signat per l'Humbert Ruiz, que, per cert, avui ho dedicarà a l'ètica de la intel·ligència artificial. També tindrem la recepta de la setmana amb els fogons de l'Anna Bosch i el Pere de Cal Vitus. Gent que són molt bons als fogons i que tenen un paladar exquisit. I ho fan fàcil, ho fan fàcil. I tal i com també us tenim acostumades i acostumats, els dimecres també inclouen les cròniques bastardes del coaching Enric Bastardes i un nou lliurament, esclar, dels contes de l'Albert Estengre, el nostre orador professional. Fem dimecres, doncs, a la República Santboiana amb tots els rosers ben florits. Potser ja no és època, però vaja, els florers i els rosers, tot ben florits. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia, l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, producció, l'Àngel Rodríguez. Bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Molt bé, aquí amb la Mare de Déu del Roser. Ja ho sabies que la tradició diu que s'invoca precisament d'aquesta manera, fixa-t'hi. Verge Santa del Roser, feu que en aquesta casa no hi hagi ni poc ni massa, sinó el just per viure-hi bé. Que totes les masses piquen, ni poc ni molt.
1: Sí, ho m'has preguntat i no ho sabia, no.
0: Doncs mira, ja ho tens. Sí, home, el justet per viure bé i sense complicacions, tu.
1: Bueno.
0: Per cert, parlant de coses justetes que n'hi ha, les temperatures 18 graus, sí. Home, mira, encara, no?
1: Bueno, sí,
0: per això deia, són temperatures agradables, no?
1: Sí, s'està bé, encara, surts a casa, sí? No fa aquest calor abrumador.
0: Bé, ja és això, això sí, encara amb l'episodi de tempestes localitzades en alguns punts de la geografia que encara ens fan patir. En parlarem de tot plegat. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà fa de tècnic. Bon dia. Doncs va, ens hi posem i no sé si ens anirà bé per festejar això, la Mare de Déu del Roser, però és una cançó que, no sé, què vols que et digui, està molt bé, no?, la cançó que ens hi ha per avui, Àngel.
1: I tant, ja que compta amb la guanyadora de 3 Grammys, que no és poca cosa.
0: No és poca cosa.
1: Es tracta de Victoria Monet, que el passat divendres va treure a la llum el seu nou disc Frequency of Love, on reafirma la seva petjada de R&B contemporani amb una cançó com Juicy.
0: Doncs escoltem-la.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Molt bon dia, Daniel, t'escoltem.
2: Hola, bon dia. Han descarregat amb força les tempestes que estaven previstes de cada vespre, nit i matinada, i tot i que no han deixat registres importants a la nostra ciutat, sí que ha hagut moments de forta intensitat i en tempesta. D'altres poblacions sí que han rebut de valent, tal i com van enviar des de GenCat unes alert amb aquest aspecte. De moment, avui a Sant Boi, restes de les precipitacions de matinada, amb forta humitat, restes de núvols baixos i jornada que quedarà grisa amb el pas de bandes de núvols pràcticament tota la jornada i a l'igual que ahir, però amb menys intensitat i extensió. De cara a aquest vespre, nit i matinada, tornarem a repetir les pluies. La inestabilitat continua amb nosaltres i, per tant, continuem amb aquesta possibilitat. Temperatures sense canvis significatius respecte ahir, entre els 18 i els 25 graus, de forma general, a la línia costanera del Baix Llobregat i Barcelonès. És tot. Que passeu bon dia.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? El quiosc de La República Santboiana.
1: Pràcticament a un quart de nou del matí. Estem intentant contactar amb el Reial Automòbil Club de Catalunya per tal de rebre la informació viària. De moment no és possible. Sembla que aquests dies hi ha força, diguéssim, feina a les oficines del RAC i probablement això significa que hi ha una mica de col·lapse, Sigui com sigui, nosaltres començarem repassant els diaris, com fem sempre, i en el moment que tinguem comunicació, serà prioritat escoltar el Ferran Aràndiga perquè ens expliqui les entrades i sortides de les ciutats i de la nostra comarca. Molt bé, comencem, per exemple, pel periòdico, la portada del periòdico. Àngel, tens els titulars d'aquest diari.
2: Correcte, i el titular principal ens parla del Constitucional que obre el camí de la tornada de Puigdemont. El tribunal estableix que l'amnistia s'aplica a la malversació i Llarena aixeca l'ordre de detenció. També ens parlen del Temps i és la fotografia del dia d'un cotxe a la plaça Europa, a l'Hospitalet, ahir a la nit, passant per un bassal d'aigua gegant que arriba més o menys per l'altura de la matrícula. Diu: més tempestes per sorpresa. Un xàpec amb una intensitat superior a la que vam preveure, els models meteorològics recorre tot el litoral català. També ens parlen del govern central que prohibirà comprar habitatges a les empreses amb més de 10 pisos. El Consell de Ministres aprova amb canvis els dos decrets i per acabar ens parlen de les farmacèutiques que entren en el sector de la defensa davant les amenaces biològiques.
1: La Vanguardia, esclar, els titulars avui, les notícies sobretot se centren en tot el que és el tema de l'amnistia i, per tant, molt a prop de la capçalera, amb negreta ben gran, diu: el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. Llarena, per ordre del Constitucional, fa el primer pas perquè Puigdemont pugui tornar, tot i que adverteix que la decisió és provisional mentre estudia la sentència. L'expresident esperarà l'arxivament de la causa al Suprem abans de tornar. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. És una frase que deixa anar a l'expresident de la Generalitat i que es converteix en titular juntament amb la fotografia que publica La Vanguardia. Encara en l'àmbit polític, Sánchez refuta els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés. El govern central llança 10.000 milions per finançar la compra d'un primer pis. Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7-O, sense saber què va fallar. Netanyahu es nega a investigar i l'oposició promet indagar si guanya. És el tercer aniversari del brutal atac terrorista de Hamas, que es presenta avui més tranquil que els anteriors, diu La Vanguardia. I amb clau totalment de finances i d'economia, ens expliquen que el Sabadell afegeix el francès BPCE amb el 7% al seu nucli dur. Menys d'un any després que es tronqués l'OPA del BBVA, sobre el Sabadell, l'entitat catalana ha pactat amb el grup bancari francès que compri de manera amistosa un 7% de les seves accions. Un primer pas per el que ells diuen constituir un nucli dur amb la companyia d'assegurances Zurich, que en té un 5%. Amb clau també de les tempestes, un altre temporal allunya la normalitat. Veiem una senyora amb l'aigua fins als turnells, amb paraigua al mig d'un carrer que sembla més que estigui al mig del riu que no pas d'una avinguda d'una vila. I amb clau també esportiva, diu: Merino salva contra Croàcia la ratxa imparable d'Espanya. 1-2 torna a guanyar la selecció espanyola. Anem cap al diari Ara, la portada de l'Ara.
2: Sí, torna a ser de Puigdemont i diuen: llum verda a l'amnistia total. El Suprem obeix al Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont, Comín i Puig. L'expresident manté la incògnita de la data del seu retorn però dona per acabats 9 anys de repressió. I en el que és la fotografia de Puigdemont, que és la fotografia del dia de l'ara, diu, el deixa un titular també, una miqueta com La Vanguardia, diu, no vivim en la normalitat, ni el retrobament, ni la concòrdia. També ens parlen de Sánchez, que inicia la precampanya aprovant 10.000 milions en préstecs per l'habitatge, i per altra banda ens parlen del quart dia seguit d'aiguats i inundacions, amb més d'una vintena de rescats amb vehicles a les Terres de l'Ebre, i per acabar ens parlen del francès BPC, quan entra el Sabadell com a soci estable, arriba a un acord amistós per controlar el 7% del Banc Català.
1: Molt bé, doncs repassats els titulars dels diaris a nivell general, aprofitem aquest moment per connectar amb el Reial Automòbil Club de Catalunya, la informació viària. Ferran, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges tant d'aquest cap de setmana com els que hem tingut els últims dies. A hores d'ara ja tallades quatre vies, sobretot al vessant sud de Catalunya. Tenim a Benifallet un tall a la via C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i també, en aquest cas, cap al Vallès. Tenim el túnel de les Franqueses del Vallès, que continua tallat des d'aquest cap de setmana per inundació. A la C17 es talla un carril de circulació i també la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, recordem doncs, que en general tenim retencions en totes les vies principals, sobretot en direcció a Barcelona. A hores d'ara tenim diversos accidents, sobretot doncs, destaquem els del vessant Llobregat. Destaquem aquest accident que hi ha hagut fa una estona a la A2 entre Cornellà del Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona, que deixa un carril de circulació tallat i provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Recordem que en aquest vessant Llobregat tenim retencions en aquesta A2, però també a la B23 entre Molins de Rei i també fins a Sant Feliu de Llobregat. La B23 torna a agafar intensitat també en direcció a Barcelona entre Sant Just d'Arbèn fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Per altra banda, les vies costaneres hi ha 3 quilòmetres de retencions intermitents en sentit nord des del Prat i també Viladecans per la C31 i C32. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
1: Doncs molt bon dia, Ferran. Gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.

0: 8:22, continuem amb els diaris, ara ja sí, amb tot el que és la premsa esportiva, i podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo, Àngel.
1: Doncs sí, el protagonista de la portada és el partit d'ahir d'entre Croàcia i Espanya, i el Merinazo, que titulen, diu, i a quartos. Dos goles de Merino dieron a España un sufrido triunfo y el pase matemático a cuartos. La Roja tuvo que remontar el gol inicial de Perisic, que acabó expulsado. També ens parlen a Cristiano Ronaldo, que deixa el titular de Jorge Jesús, incumplió su palabra. Per altra banda, seguim en futbol. De Jong accelera ayer, se incorporó al trabajo colectivo tras 4 meses de baja y entra en la recta final de su recuperación. I per acabar, ens parlen de bàsquet de l'Euroliga. Diuen que rechaza a la NBA por ahora, acordó expandir su liga y pasar a su modelo propio de franquicias, pero sigue abierta al diálogo.
0: A l'esport, doncs, la portada en fotografia força gran se'n fa ressò d'aquesta nova victòria de la selecció espanyola de futbol. Siempre ganen. Ens expliquen que Espanya remunta davant de Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino i que ja està classificada per quarts de la Nations. Lamine diu que és l'únic que ha estat titular en els 4 partits. Ha jugat, diu, en aquest cas, 78 minuts. Molt bé, blindatge per Rafinha, renovarà hasta el 2030, també en portada. En quant a bàsquet i també en quant al Barça, diu la Euroliga, diu, rechaza los planes de la NBA. Ja sabeu, aquest negoci en forma de franquícia que es procurava, de moment això està aturat. En quant a tennis, el campionat de Tòquio, diu, otro título para Carlos Alcaraz. Veiem fotografiat el tenista espanyol, doncs, el rebre el nou trofeig. I en quant a motor, Alonso assume el reto del Rally Dakar. Ja sabeu que l'asturià no tan sols no vol baixar del seu monoplaça, sinó que també s'afegeix a aquest proper hivern, començament d'any, per poder també tornar al Dakar. I ens queda l'esportiu amb una portada ben diferent a les que hem estat fins ara explicant, Àngel.
1: Sí, ens parla d'un llarg camí cap a la victòria. Veiem a desenes de persones en un partit amb moltes estelades i una fotografia de Puigdemont. Diu, 9 anys després, el president Puigdemont i els altres exiliats tenen per fi oberta la porta del retorn. I ja passant en l'àmbit esportiu, ens parlen de Xavi al capdavant d'una fornada de seleccionadors. El Rafa Márquez, per exemple, i Marc Van Bommel han passat blaugrana, s'han estrenat aquesta finestra. També ens parlen de l'Espanyol, on Roberto estrenarà l'etiqueta d'un internacional en una visita molt especial a Màlaga. També ens parlen del Girona, que el club arriba als 15.000 socis i supera els 10.000 abonats, tot i el descens a segona. També del handball, on el Granollers supera el Buzau 37-31 sense públic per l'alerta del temporal. Per l'altra banda, ens parlen del bàsquet. El Fiat Girona celebra amb victòria contra el Dinamo 87-75 i Sule Hamnavoik, que costa dir el nom, sí, brilla en el triomf de la penya contra Vinei Erslia, també nom difícil, 86-75. I per acabar, ens parlen de waterpolo, on el Sabadell supera el Erc Novi 16-17 en l'estrena en la fase de grups.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim. Per cert, ja s'apropa el moment de tornar a rebre la Lliga. La gent ja en té ganes, la majoria de seguidores i seguidors del futbol ja tenen ganes, doncs, de tornar un altre cop a la normalitat, amb el sentit, doncs, que cada club, doncs, es posarà les piles un altre cop.
1: Correcte, ja l'esportiu parlava de l'Espanyol, que torna a Màlaga, a la Rosaleda, és el primer partit, de fet, de la primera divisió, i el Barça juga el dia següent contra el Getafe. Uh-huh.
0: Serà amb dissabte?
1: El dissabte.
0: Amb dissabte, oi?
1: El Barça-Getafe al Camp Nou.
0: Molt bé.
1: I el Real Madrid juga després a les 9 contra el Villarreal.
0: Sí, un partit que no assegura que sigui fàcil pels blancs.
1: No.
0: No se sap mai, perquè quan vens d'aquesta aturada de la FIFA, clar, no se sap mai com tornen els diferents equips. Però sí, vaja,
1: i quan tens jugadors,
0: que mai és fàcil a Villarreal.
1: I quan tens jugadors que s'han lesionat amb seleccions, que van amb bici i totes aquestes coses...
0: Sí, això també castiga les cames, digue-li.
1: És possible.
0: O no, perquè vaja... A l'Mbappé no se'l veia precisament fent grans esforços, no?
1: Bueno,
0: passejant com aquell que que està passejant per mig d'Amsterdam en bicicleta, no? Molt bé, sigui com sigui, ja veurem què és el que passa, ja veurem com anirà tot. Ganes n'hi ha de reprendre l'aventura futbolera. Ens aturem 2-3 minutets i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimecres. Fins ara mateix.

0: Programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
2: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. Comencem, doncs, a fer-la petar una bona estona amb l'actualitat, que no és poca, amb el nostre Consell de Sàvia i Savi, en aquest cas, dels dimecres. Mari Carme Casanova, molt bon dia. Què tal estàs?
3: Molt bon dia, company. Bé, una mica fresquet, però agradable.
2: Sí, és el que dèiem. Les temperatures, home, no, no, la veritat, 18 graus aquí al barri centre. 18 graus, fins i tot, jo et diria que... Una mica més abans, ara ha baixat a 18, més o menys, ara fa una estona. I, per tant, doncs, tardor més o menys com toca, però tampoc són temperatures.
3: Sembla que s'hagi acabat la tormenta atmosfèrica i ara començarà la política, oi?
2: Sí, mira, jo ho pots dir-ho, sí. Nico Cabezas, molt bon dia, què tal?
4: Molt bon dia.
2: La setmana passada us deia que tindreu una nova companya... malauradament, per temes personals, així una mica accidentals, domèstics, però sense masses problemes, també us ho dic, encara no pot estar. Mantenim la incògnita, mantenim la sorpresa.
3: Vinga,
2: encara, de moment, no pot ser-hi, per això que us dic, per uns petits problemes, però ben aviat tornareu a ser tres, diguem-ho d'aquesta manera. Ho deia la Mari Carme, potser s'esvaeixen les tempestes atmosfèriques i començaran les tempestes polítiques, amb el sentit d'aquells estira i arronses i tot plegat. Ara en parlarem, si voleu. El que sí que és veritat és que tots els titulars apunten en la mateixa direcció. Avui se'n parla, llum verda a l'amnistia total, alguns diaris ho diuen així, d'altres diu el Tribunal Constitucional imposa l'amnistia i el Constitucional obre el camí de la tornada a Puigdemont. Ahir vàrem veure també, no sé si ho veu seguir, a les 6 de la tarda la compareixença des de Waterloo per part de l'expresident de la Generalitat, en Carles Puigdemont, que va ser molt breu, la compareixença va ser molt picada. Jo fins i tot pensava que s'esplaiaria una mica més. No, sobretot va ser per explicar la primera idea de tot plegat, i després també va fer una mena, doncs, de tribut, d'agraïment a totes les persones, doncs, que han estat al seu costat i que li han donat suport. Va deixar anar algun titular, dic algun titular, alguna frase d'aquelles que es converteixen en titular. Per exemple, no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim amb la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia. Ho va explicar. Això és una victòria, però no significa recuperar una normalitat, perquè ell parlava del problema català, que és endèmic, el problema català amb Espanya, que és endèmic. Molt bé, sobre tot això podem deixar anar algunes idees, si voleu, però m'agradaria també, doncs, el vostre parer. Sí que és veritat que tant l'advocat d'en Puigdemont com ell mateix, doncs, expliquen que no serà immediat, no serà immediat, perquè al final, doncs, sí que s'ha fet aquest pas per part del Constitucional, però faltaria, doncs, aplicar-ho materialitzar-ho, perquè ens entenguem, no? De manera més oficial i oficiosa, no? Ho podríem dir d'aquesta manera, perquè encara està pendent material.
4: Encara està la foto a les comissaries.
2: Digue-li d'aquesta manera, no sé si és així, no ho sé.
3: A mi el que se'm fa molt estrany és que són moltes casualitats, no? Casualitats que es convoquin eleccions, que s'amnistia els que estaven imputats. Vull dir, ho trobo massa casualitats, no? Uh-huh. No sé el per què, no sabria dir-ho, no sóc tan entesa, però és massa informació de cop que ens ha vingut.
2: Sigui com sigui, en Llarena, que aixeca l'ordre de tensió, però també adverteix que tot això està pendent de ser reaprovat i de que al final, doncs, es doni per vàlid.
4: Sí, sí, abans mort que senzill. Ell abans, sí, no, reconèixer que en aquest sentit, tant pel que fa el president i pel que fa el seu advocat, que per mi és un tio admirable, com han doblegat l'Estat, era i és l'enemic públic número 1 d'Espanya, l'han perseguit per terra, mar i aire, l'han posat exèrcits, policies, espionatge, tot un desplegament de mitjans, diners, diplomàcies, jutges, aquí i arreu d'Europa, i no han pogut, no van aconseguir ni a Escòcia, ni a Bèlgica, ni a Alemanya,
2: Alemanya,
4: ni a França, ni a Itàlia, a tots aquests països per on ell ha voltat, no el van perseguir, el van voler detenir, i no van tenir justificant més enllà de que fora de la península, o el que ells diuen a Espanya, pues és on ells tenen marge, perquè fora d'aquest marge no es mengen una merda, no? I aquí ara ha sigut el moment després de 10 anys, no? Que sembla que fa 4 dies que estàvem aquí corrents, pues han passat 10 anys o 9?
3: 9, sí.
4: Però, com a mínim, no han pogut doblegar això a... I per mi és una satisfacció gran, molt gran.
3: Sí.
4: Sí que és cert que hem pagat un preu, que han, bueno, que han desbastallat tot el moviment, que vull dir que l'Estat ja, quan el rei aquest va venir i va dir el discurs que va dir, el dia 3 ja tothom ha complert amb tot el que ell ja... Vull dir, la repressió no ha tingut... No ha parat, no? I aquest era el paisatge que han deixat. Uh-huh. Però tot i així, aquesta victòria, perquè la és, tant de bo sigui, bueno, ni que sigui una anècdota positiva, perquè més tard o més d'hora això tornarà a arrencar, això no hi ha dubte.
2: Molt bé, el mateix Ernesto Ekaizer, ho dic perquè el Nico l'ha esmentat, deia, és un advocat, doncs, admirable per, no, la feina que ha fet durant aquests anys, etc.
4: No, però no el Kaiser, jo parlo del Boyer.
2: Del Boyer, molt bé. El mateix Kaiser, que també ha estat analitzant al llarg de tot aquest temps i també ha estat treballant en aquesta direcció, ell mateix diu que es deixa sense efecte provisionalment l'ordre de detenció, sense aplicar-los l'amnistia, per tant, no tornaran. No, ho dic perquè em pensava, no, perdona, em pensava que feia referència a EKF, bueno, que de fet aquest home també ha estat analitzant constantment, bueno, durant tots aquests anys.
4: Sí,
2: tot,
4: va, aquest està més amb una clau espanyola i amb una mirada,
2: bueno,
4: espanyola. El Boyer, el que ha fet aquest tio estava...
2: Sí, sí, per ara l'han
4: imputat, ara fa una setmana que l'han hagut de treure la imputació.
2: Home, de fet, fa 9 anys, que en Boyer està
4: treballant.
2: 9 anys treballant,
4: I clar, aquest també deixa clar que aquest no va portar les defenses durant el judici, durant el judici de tots els presos que hi havia i tot el que va passar en aquell moment. Vull dir, per mi, una altra història, a lo millor hagués sortit de... Si la defensa hagués sigut portada per ell.
3: El que és preocupant és lo de provisional.
2: Bé, provisional perquè...
3: És preocupant, perquè la que entri una altra...
2: Ja, no, però ara ja se li està demanant que accelerin el procés. Digues.
4: L'han de sentenciar, vull dir, la sentència l'ha de fer ferma, però tot i així, aquí no, jo no les tindria totes, o sigui, ja poden estar assignats... Tots els tractats
3: exacte,
4: que vulguem.
3: Exacte, aquí entra un altre color de govern i en parlarem,
2: Però està claríssim que s'ha de fer efectiu.
4: En aquest cas el Tribunal Europeu de Justícia ja va dir el que va dir. Vull dir que això ja seria, si el ridícul tan espantós que han fet a nivell jurídic, a nivell d'Europa, perquè això potser nosaltres no ho sabem perquè no estem amb això, però a nivell d'Europa és un escàndol el ridícul que han fet a nivell jurídic.
3: Home, és que els han tractat com uns criminals, quan l'únic que han fet és posar unes urnes.
4: Llavors,
3: ens agradi o no ens agradi? Perdona, Nico, que et talli.
4: No, a mi m'agraden les urnes. A mi m'agraden molt.
2: El fet és que és provisional, tot plegat. Es pot modificar en qualsevol moment. No seria el normal... però s'ha de fer vigent, no? Sí que és veritat que l'impacte mediàtic de tot plegat doncs dona per vist que això serà efectiu, però sí que és veritat que encara els que estan fora correrien riscos fins que no es faci finalment, no? Doncs, efectiu tot plegat, que al final passa perquè el jutge doncs ho constati finalment, ho reprovi o digue-li com vulguis.
4: En principi hauré de ser així, jo tot i això no les tindria totes.
2: No, està clar, no, si evidentment els advocats aconsellen doncs els que podrien tornar, teòricament, aconsellen doncs, que no ve de... Ara ja, després de pràcticament 10 anys, fregant els 10 anys, doncs no ve, evidentment, de dues setmanes ni d'un mes, o del que sigui. Escolteu-me, a veure, diverses sensacions des de diferents punts de vista. Doncs, per exemple, ell parla, en Puigdemont parla com una derrota de l'Estat... torno a repetir que allò que us deia, que diu que no està al servei d'un partit sinó al servei del país. Recordeu que ell deia que volia prendre mides, olorar-se l'ambient, veure què és el que demanava la gent, això per una banda. Junqueras apunta el dret a decidir i a la seva candidatura com a president, ho va dir així. Illa reivindica la normalitat amb la decisió del Tribunal Constitucional i Feijóo insta a castigar a les urnes en Sánchez per l'amnistia. Evidentment, doncs, hi ha un seguit de reaccions que ja sabíem que es donarien. No? Sí, home, sí.
4: Bueno, que el president Illa digui que no és res més enllà de la normalitat. La normalitat per ell era que no s'havia d'amnistiar ningú. Sí. Això és públic i notori, i va dir però, a més ensorna que d'amnistia res.
3: Però ni com aquest govern, ens agradi o no ens agradi, s'ha fet possible. No, vull dir, el que deia el Sánchez de costar una mica més per interessos o per lo que sigui, però cosa que amb l'altre president no havíem tingut mai.
4: Que l'amnistia vol dir que perdonen uns fets dels quals tu ets culpable, i aquesta gent no eren culpables de res. Llavors no hi ha res a perdonar.
3: No, però el tribunal els va jutjar.
4: No, sí,
3: vull dir que llavors bueno, quan els va jutjar, no. el govern, vull dir, ha fet uns quants passos, ja dic, per interessos o per lo que sigui, bueno. Però gràcies a ells s'ha pogut arribar a on s'ha arribat.
4: No,
3: què hagués passat si hagués continuat manant a l'altre color?
4: Ho haguéssim vist. Si haguéssim pogut suportar la situació o no, perquè ells eren els primers que sabien que la situació de gent empresonada, de repressió que no ha parat, d'espionatge que no ha parat, que han sigut ells, el govern actual, els que han fet tot això, la gent que també, els que han enviat i els que han demanat espiar a tot el que és el moviment independentista aquí, i això ho han fet ells.
3: A veure, jo sempre he dit que...
4: Res a agrair, res a agrair, ni molt menys. I que la gent, o sigui, la gent demana perdó quan és culpable d'alguna cosa.
3: Ah, però que... ells no han demanat perdó. Jo el que tinc present i la gent té present és l'implantació del 155, que aquí van ser tots els partits, i molta gent no perdona. Però clar, com a vegades diem rectificats de savis, que ara s'hagi imposat a favor de diguem nostre, una mica, per suavitzar una mica la situació dintre de Catalunya.
4: Europa no els hi permet, Europa no els hi permet mantenir la situació de repressió que hem tingut aquí.
3: Però no els hi ha permès mai l'han tinguda amb el mandat dels altres.
2: Mai aquí, en la compareixença, perdoneu-me, ara em feu pensar, d'en Sánchez, la compareixença que va fer també, no només per explicar tot això, sinó que també va aprofitar per dir la seva amb això. Ell explicava i reconeixia els errors que havia tingut el govern, i no només el govern, sinó que tots plegats. Ell pluralitzava, assumint també que en tot això s'havien comès molts errors, no? I segurament el que s'han adonat més la part política, home, la part política no tota, hi ha una part que ja estava contenta amb tot el tema dels judicis, però amb la idea aquesta de que tota cosa que passi a la política, doncs corres grans riscos si ho vols judicialitzar, que això és el que al final va passar, no?
4: Però és l'aposta que van jugar, judicialitzar és l'aposta que van jugar. Tant el PP com el PSOE. Uh-huh. El PSOE va anar a demanar de la mà de l'altra, del PP, en tot aquest procés de judicialització. El tema és que amb el temps ara estan prenent...
2: Suposo que per això parlen d'errors, no? D'errors de tots plegats, no?
4: Bueno, vull dir que el tema... És que de cop i volta ens oblidem, i aquesta gent tenen molta capacitat de disfressar les coses, i fins i tot quan parlem ara d'amnistia, doncs clar, la gent sembla que era una gràcia que ens ve donada d'aquells que manen. I...
3: Però ha tingut algú que veure. Clar. Quants presidents de govern ha sentit, de sobretot del PP, que es disculpessin per alguna
4: cosa? No, si
3: cap,
4: no,
3: perquè si som no prepotents.
4: Si ell no s'ha disculpat, si ell es va presentar a les eleccions...
3: Ell ha reconegut...
4: dient que el Puigdemont el trincaria ell i el portaria a la presó a ell.
3: Però ell ha reconegut els errors, Nico. Jo no el defenso, vull dir.
4: No.
3: No el defenso, simplement a vegades
2: intento... Per cert, que en Puigdemont va acabar anomenant l'Aznar una mica com l'instigador, la ment pensant d'aquell PP que manava en aquell moment. Va recordar aquella frase de el que pueda hacer que haga, i diu que, doncs, que això doncs, ja s'ha esgotat, no? Ho dic perquè, per cert, va anomenar la figura d'Aznar com des de l'ombra un dels instigadors de tot plegat, no?
4: L'Aznar i tot el que era el poder que hi ha darrere, i tot el que són els poders que hi ha a Espanya, això no hi ha dubte, però que separar el PSOE d'això, per mi és una fal·làcia.
2: Per cert, veurem al llarg d'aquestes setmanes, és clar, començarà la campanya electoral per aquestes eleccions avançades.
3: Ja ha començat, pràcticament ha començat, ja.
2: Bueno, comença cada dia, no? De fet.
3: Que és...
2: Però ho dic perquè... Veurem, ja se'n parla, de fins i tot les estratègies de a qui li convé més tot això, l'amnistia i tot això, però les diferents estratègies per mirar doncs, de gestionar tots els arguments de la crisi de Ceuta, també de les diferents crisis que han aterrat al damunt de les taules de debat, i inclosa doncs, el tema de l'amnistia. Anirem veient per on van les coses, i anirem veient fins i tot el paper d'en Puigdemont amb tot plegat, amb aquestes eleccions. Com dirà la seva, què farà i què deixarà de fer. Ho dic perquè ara comença un període complex, informativament interessant. Deixeu-m'ho dir així.
3: Home,
2: en tots els àmbits, eh?
3: Molt
2: en tots els
3: dur,
2: àmbits.
3: Perquè només que el comentari que es va fer sobre el tema de les pensions... sobre el tema
2: del... Bueno, el tema de l'habitatge, també?
3: Sí, bueno...
2: Compte, però... no, perquè això també és una...
3: El tema de l'habitatge és greu, però ja...
2: És una peça de les que jugaran el seu... El
3: però s'està treballant aquí, però que el comentari sobre que el tema de les pensions, que són insostenibles... A veure, aquesta persona és un inculte. Aquesta persona no sap que teníem el una guardiola de 60.000 milions d'euros i el govern del Rajoy ho va regalar als bancs. No sap que ara, en aquests moments, tornem a tenir 20.000 milions d'euros a la guardiola. Aquesta persona és una inculta parlar d'això. I que el tema de les pensions està garantit, però supergarantit. I ho dic amb coneixement de causa.
2: No, ho dic perquè en Sánchez reflota, en el seu discurs, reflota els decrets que va tombar el Congrés i diu que no tiraran la tovallola, i a banda l'executiu llança 10.000 milions per finançar la compra de primers habitatges. Ja sabeu que aquests decrets que es van tirar enrere encara, bueno, ara tenen una nova via de ser aprovats, via també Congrés, etcètera, què més?
4: Jo amb això sí que...
2: Digues.
4: Diria que són uns veritables artistes a l'hora de fer canviar els escenaris i fer que la gent posi la mirada on volen. Això són realment boníssims. Perquè, o sigui, aquí ningú se'n recorda de tots els casos de corrupció que hi ha hagut, ni de les joies del Zapatero, ni de Ceuta, ni de res. I, en canvi, amb el tema de l'habitatge, una cosa de la qual són ells responsables màxim cada 40 i pico anys, des de la predemocràcia cap aquí, o des de l'inici de la mort d'en Franco, o diguem-li com vulguem, d'aquests 40 i pico anys, 30 han governat els socialistes. O sigui que sortir ara a dir, després de que dues terceres parts del govern que hi ha hagut aquí, que tu et presentis ara com a víctima, i aquesta situació de l'habitatge, aprofitar-lo, com que són elles que defensaran ara no sé quines mesures, que aquestes mesures ja les van votar aquí contra Catalunya, es van aprovar l'any 2020 unes que em sembla que li deien la llei de contenció de rendes, que tenia que veure amb tot això que han volgut aprovar ara.
3: Sí, però
4: el PSOE, no, el PSOE aquí el va votar en contra, amb el PP. O sigui, tots els diputats socialistes van votar en contra de la llei catalana.
3: Perquè llavors no es va aprovar. No es va aprovar.
4: No, perquè la van portar al Constitucional. O sigui, que el mateix que està ara s'està queixant i que s'ho menjaran els de Junts, s'ho menjaran, és el mateix que va fer el PSC i el PP l'any 20 i ja de totes les lleis que van portar al Constitucional des de l'any 17 en endavant.
3: El tema de la vivenda és molt complex.
2: És el que més preocupa la població, ara
3: la
2: mateix.
3: La lletra, però clar...
2: I després una altra qüestió, i no tenim massa temps, però us anava a preguntar per aquesta convocatòria de vaga general, que, bueno, evidentment des del PSOE, alguns dels líders del PSOE, en concret en concret l'andalús, Maria Jesús Montero, la líder d'Andalusia, vull dir, que diu que al final aquesta vaga és en contra de l'oposició, vull dir que aquesta vaga es fa en contra de l'oposició. No sé.
4: Contra qui és la vaga? Contra qui és la vaga?
2: Contra l'oposició, diu ella.
4: Sí, però serà la primera vegada que se'l fa una vaga general contra l'oposició.
2: No, sí, amb el sentit de, bueno, dels criteris o les idees.
4: Sí,
2: però
4: hi ha gent que governa.
2: Nico, que és que no... Jo t'explico només les manifestacions que ha fet aquesta senyora.
4: Si no, ens en passem tot això...
2: Això per una banda. Després, per una altra, Esquerra et dona per fet que Gabriel Rufián serà el seu candidat, però no, compte, la incògnita ara és Colau, que diu que altera el tauler del Front Ampli i que l'exalcaldessa de Barcelona facilita una possible via d'entesa amb Podem. Ara la Colau doncs mira de potser agafar el relleu de, o la idea d'en Rufián, que en Rufián no va aconseguir, doncs, de fer un front d'esquerra. Ella voldria liderar, esclar. Veurem si serà ella o serà una altra.
4: Fora de la política fa fred.
2: Ja. Dit tot això, perquè fixeu-vos quants fronts oberts i quantes coses per analitzar, que és impossible durant una tertúlia, si és que és impossible, però en els propers dies i setmanes pues, ho anirem fent humilment com puguem. A nosaltres el que ens agrada és escoltar les vostres opinions i fer-ho el més transversal possible, i per tant doncs, ja a mesura que arribin noves i que passin dies, doncs ho anirem explicant, analitzant o escoltant això, la vostra opinió. Per cert, parlàvem també d'independentisme i tal, doncs el partit independentista guanya el Quebec 12 anys després i el seu líder diu que promet un referèndum quan Trump deixi el càrrec el 2029, perquè, és clar, hi ha molta gent que diuen que mentre hi hagi en Trump al país veí, que als Estats Units, doncs que no seria lo seu fer precisament un referèndum i que l'altre es fregui les mans pensant que es pot dividir doncs, el Canadà, no? Per cert, en l'última votació sobre la independència, el 1995, el sobiranisme va perdre per tot just 50.000 vots i sembla ser que ara tenen força i contingència en el sentit de que hi ha una mena d'onada.
4: I han passat també una nit negra com la que passem aquí ara. Nosaltres, aquesta gent, vam perdre per molt poc.
2: Van perdre per molt poc.
4: Això va suposar una davallada i han estat a l'ombra 12 anys allà, ni mira per on. O sigui que si algú s'havia donat ja, havia donat per fet que...
2: Escolteu-me.
4: D'això...
2: Fem una aturada, escoltem els informatius, ens renovem en quant a noves, perquè va entrant informació i també sobre el tema de les tempestes que encara han fet de les seves avui, i tornem de seguida i a veure què m'expliqueu, d'acord? Fins ara mateix!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen hores d'ara la circulació, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils, en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta, i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat, a banda una avaria, també deixa un carril tallat, en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat de fet fa uns minuts en compareixença quina és la previsió per al dia d'avui.
2: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i, per tant, doncs, avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet, amb aquesta vigilància, i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
1: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i a conseqüència la plantada dels maquinistes de Renfe, que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
3: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 11 minuts passen de les 9 del matí. La Mari Carme i el Nico avui amb nosaltres analitzant els titulars, l'actualitat, que ja ho sabeu, tema tempestes i tema, doncs, l'amnistia. Llum verda a l'amnistia total. Encara s'han d'esperar els que volen tornar, doncs, per fer-se efectiu aquesta ja... diguéssim, ultimàtum o ja darrera ordre de que això ja ha d'acabar. Sigui com sigui, per qui anaven els titulars principals? Les tempestes, doncs, un xàfec amb una intensitat superior a la que es preveu els models meteorològics, doncs recorre tot el litoral català, ja ho sabeu, i quan també ens pensàvem que més o menys era un episodi ja que ja passava, doncs, i tornen aquestes tempestes. Aquests dies també hem estat fent debat aquí de que els experts diuen aneu-vos acostumant, hem de començar a invertir en infraestructures i en una sèrie de coses, doncs, que facin més efectiu que quan passi això, perquè passarà més sovint del que ens pensem, i encara n'hi ha que se n'enfoten quan parles de canvi climàtic. Encara alguns diuen que és de bojos pensar que hi ha un canvi climàtic. No sé si alguna cosa sobre això. Recordo que abans dels informatius ho havíem deixat amb el tema del Canadà. Bé, ja està dit, ha guanyat el partit independentista i un dels seus objectius és tornar a fer un referèndum. No sé si la carpeta estava ja tancada, Nico, perquè recordo que anàvem cap a les notícies.
1: No, només dic que quan van perdre el referèndum, que van perdre per molt poc, van caure en picat, vull dir, i van viure una situació semblant a la que tenim nosaltres en aquest moment, no? Llavors sí que... Bueno, igual també ha passat una mica a Escòcia, que ja veurem què passa, no? Que, de fet, tampoc no parlen als mitjans de comunicació, però...
0: Bueno, Escòcia, ara hi ha una nova estratègia, que és un front comú,
1: exacte,
0: amb diferents...
1: No, ningú parla d'això. Sí, però els mitjans no parlen d'això. O sigui, en el País de Gales, Escòcia, Irlanda. I acaben de fer... I vull dir, hi ha una majoria independentista en molts llocs d'Europa. I això, vull dir... No és una flama que s'estigui apagant, vull dir que el que passa que, clar, el que no t'expliquen o el que no veus no existeix.
0: Uh-huh. Carme, alguna cosa sobre això?
2: No, estic d'acord amb el que diu el Nico. Esperem, jo reitero el que he dit abans, espero que aquesta amnistia arribi abans de que se'ns posin més pals a les rodes.
0: No, si és que ha arribat, insisteixo, però que hi ha un procediment...
2: Que sigui de ferm.
0: Però ja t'entenc, ara sí, ara ho has dit bé, que sigui de ferm. Molt bé, és una manera de dir-ho, passem a una altra cosa. Això, les tempestes per sorpresa, aquest xàfec, aquesta intensitat superior a la que es podia preveure, això indica que sí, que el canvi climàtic existeix i que ens hem d'acostumar a tot plegat.
1: Sí, okay. A veure si som intel·ligents per saber adaptar. Això no es fa d'un dia per l'altre, això es veu després quan arribin els pressupostos i fer una anàlisi dels pressupostos de les comunitats autònomes, dels parlaments aquests de fireta que tenim, veure cap a on van o deixen d'anar i veurem si realment és una voluntat o no.
2: I més inversió, que és el que comentàvem fora micro amb el Nico, perquè, clar, aquí sobretot els trens, no? El de Renfe. És...
1: Avui no anava...
2: Cap ni un. Rodalies no anava res. Però, clar,
1: en un país normal,
2: tenim de tindre en compte que els trens que van cap a Girona passen bordejant la platja. Només que hi hagi una mica de mala mar, les vies queden totes escarpades. I és normal que es pari. Uh-huh. Vull dir que s'ha d'invertir una de les, crec, principals tasques a fer... és el tema de Rodalies. L'habitatge és molt important, però Rodalies també, perquè si Rodalies no funciona, la gent no pot anar a treballar.
0: No, està claríssim. Però... A més, era amb aquelles enquestes que a vegades us deixem anar, si bé la preocupació principal del país, deien les enquestes que era l'habitatge, el tema d'infraestructures doncs, no, també estava en un lloc preocupant, estava com a cosa que preocupava, eh?
1: La convocatòria d'eleccions el que sí que deixa és el govern català, en aquest cas tots els pactes que havien fet per posar-lo a la presidència, tot això s'ha acabat. O sigui, ara no hi ha cap pacte i totes aquelles inversions, rodalies incloses, aquelles empreses, o sigui, tot això no existeix ja. O sigui, que ja no podem anar oblidant. No anaven a solucionar res, però que, vull dir, que el plou sobre mullat de que un incompliment més, i aquest ha tirat pel dret, aquest ha anunciat eleccions perquè és el que li interessa, o sigui, li és igual si deixa amb els pisats al vendre a qui sigui, que és el que ha fet aquí en Catalunya, i aquest i el president d'aquí no ha obert la boca ni l'obrirà, perquè és el que fa sempre.
2: Clar, però ara la tasca també és d'aquí a Catalunya de reclamar. I a veure, igual que es fan manifestacions pel tema de la vivenda, de l'habitatge, també crec que tindrien d'haver mobilitzacions respecte a això.
0: Escolteu-me, en quant a carpeta internacional, evidentment podríem destacar moltes coses, ja estic veient que pel temps que tenim acabarem corrent, no es podrà tocar tot, bé, ho anirem fent els propers dies, però sí que n'hi ha una, doncs, que, home, ho hem d'explicar. Israel recorda les víctimes pel tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar. Netanyahu es nega a investigar i l'oposició promet indagar si guanya. Fixeu-se, Netanyahu es nega a investigar. El tercer aniversari, doncs, del brutal atac terrorista de Hamas es presenta avui més tranquil que els anteriors, això també. El fet és que tots els segrestats en els atemptats que van causar 1.200 morts han tornat a casa, i les restes dels que van morir en captiveri ja descansen també en territori israelià. Però el mar de fons polític persisteix. Ja sabeu que hi ha unes eleccions també imminents a Israel. Que se sàpiga que no sempre és portada, però que passen coses molt greus encara en territori israelià i palestí. I ara, doncs, és titular, doncs, perquè precisament es produeix el tercer aniversari d'aquest brutal atac terrorista. Alguna cosa sobre això? Evidentment, ja ho sé que n'hi ha moltes per explicar.
1: Bueno, no, jo poca cosa a dir. Veure com per on bufa la influència i perquè l'altre dia també deien que aquest avió que van intentar, bueno, van matar el copilot i el de, que era d'una companyia de Dubai, no? Pues ja sembla ser que el Netanyahu aquest ja
2: era un atemptat,
1: ja,
2: no?
1: Ja havia alertat i s'ho pot fer venir bé. I vull dir que probablement no surti perjudicat, vull dir que tot el contrari.
0: Ja t'ho diré. Sí. Més coses, doncs, la ràbia, la rebel·lió, la, digueu-li com vulgueu, la ira estudiantil pren els carrers a França per la precarietat educativa. Centenars de milers de persones marxen a París i altres ciutats del país. Els manifestants van comptabilitzar ahir 450.000 persones a tot França, i el govern diu que tan sols, bueno, tan sols, que ja són moltes també, van ser 100.000. Uns diuen 450.000
1: i sempre... La urbana, depèn...
0: Això és un clàssic.
2: Jo he vist que al voltant de la Torre Eiffel tot el que és el Trocadero estava a tope, fins a l'Arc del Triomf. Vull dir que sempre les xifres ballen segons qui les digui.
1: Sí, la Guàrdia Urbana sempre té la seva manera.
0: Molt bé, molt ràpidament, perquè ja us he dit que aniríem malament de temps, hi ha temes internacionals que també s'han d'explicar, ja ho sabeu, el clan Bolsonaro es prepara per tornar al poder al Brasil... En Flavio, quatre familiars més van guanyar càrrecs legislatius. Això per una banda. En Trump fa reviure l'escamot d'execució per executar una militar jihadista. Més coses internacionals. Home, sabeu allò que diem de vegades, de que hi ha conflictes que no surten sempre en portada. El nostre reflexionador, en Santi Recasens, precisament que que vindrà demà, dijous, no parlarà d'això, parlarà d'altres coses. Ens ho va explicar en el seu moment i va posar al damunt de la taula una sèrie de conflictes que de vegades passen fins i tot desapercebuts. Doncs bé, la guerra d'Etiòpia amenaça d'escampar-se per la banya d'Àfrica. La connexió en conflictes regionals ha creat blocs amb interessos enfrontats. Els Emirats competeixen amb l'Aràbia Saudita per la influència en una zona estratègica per les rutes del Mar Roig. Doncs bé, que ho sapigueu, la violència, els conflictes, les guerres, alguns dirien guerres locals, conflictes, o sigui, són guerres, n'hi ha i n'hi ha arreu, per desgràcia.
2: El que passa que hi ha algunes que no interessen, tal com deies tu. Aquí tenim també la part de la Guinea, a l'Àfrica sobretot hi ha molts que estan en guerra. I que, per què no es parla? Pues perquè no deu tindre or o no deu tindre petroli. Perquè no interessa.
0: Bé, geopolíticament parlant, doncs clar, té el seu què, no? Però bueno, el fet és que les corrents violentes i les corrents de conflictes a Nico sovint no surten totes en portada.
1: No, i és difícil mantenir l'atenció quan parlem de que no surten totes en portada, perquè diguem que vull dir, això, hi ha unes prioritats, crida molt l'atenció, que sempre són tots es posen d'acord en que sigui la mateixa, i clar, vull dir, hi ha una mitjana de 40-50 guerres, no? Al mitjà els agrada dir conflictes locals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de vegades clar, ho diuen
1: sempre,
0: així.
1: Sempre busquen eufemismes que no facin mal, no? Però parlar de 40-50 guerres locals, que és la mitjana que sempre miren de mantenir, perquè clar, les empreses armamentístiques han de viure d'això i els governs viuen també d'aquestes empreses que són els lobbies que les mantenen, no? Uh-huh. Llavors, mantenir i fer pública aquestes 40 o 50, pues, aquests que manen arriben a pensar, dir, bueno, i això a qui li interessa, no? A qui li interessa? Ens interessa parlar, anem a focalitzar en un parell de conflictes o de guerres concretes, potser anem a parlar ara Ucraïna, perquè hi ha també una...
2: Uh-huh. Vull dir, Europa, que no es parla gaire.
1: Europa juga el seu paper.
0: Clar,
1: i Ucraïna, si fa o no fa, de Gaza ja no se'n recorda ni Déu, no? I anem així.
0: Bueno, ara,
1: anem així.
0: Aquest aniversari de tot plegat i que, bueno, que es parla més d'Israel...
1: Es parlarà no d'Israel, però no
0: d'una altra cosa.
1: No sabem si estan reconstruint... No sabem si continua la repressió com si no sabem res.
0: Bé, sí, continua la repressió, sí. Això es pot dir. Escolteu-me, precisament el Nico ara parlava de les empreses armamentístiques, etc, etc. Al final, el sector de la defensa, hi ha un titular, molt ràpidament, i amb això ja anirem acabant. Hi ha un titular que a mi m'ha cridat molt l'atenció. I jo crec que té una doble lectura, que es pot llegir positivament, però que si grates et fa pensar. Perquè al final ens tornem malpensades i malpensats, en segons què. Us explico ràpidament. Ho dic perquè no voldria forçar massa això, però sí que és veritat que és tot un debat. No? Les farmacèutiques emergeixen com a actiu en el camp de la defensa. L'impuls de la tecnologia dual per la seguretat dels països atrau el sector. Per exemple, Grifols, ja la coneixeu prou, col·labora amb el govern dels Estats Units, sense anar més lluny, i ha inaugurat un laboratori, juntament amb altres empreses, IPRA, per fabricar vacunes express. Hem de dir que el negoci contra l'amenaça biològica i nuclear mou 300 milions a Espanya, i només parlo d'Espanya, d'acord? D'Espanya. La defensa, al final, la defensa nuclear, radiològica, biològica, química. Què vol dir tot això? Home, les farmacèutiques doncs s'espavilen per fabricar vacunes express, perquè si algú infecta algú, doncs es pugui tindre vacunes express.
1: Que les provaran.
0: Per què penseu, allà, per què penseu que jo us dic que aquí hi ha dobles lectures? Us pregunto.
2: Ens hem d'espantar,
0: no? No, perquè no em digueu pessimista, no em digueu apocalíptic. És Home. A dir, el titular és les farmacèutiques emergeixen com a actiu en el camp de la defensa i sobretot per fabricar vacunes express.
1: Que és el que, que és el que
0: però les farmacèutiques sempre també poden fer altres coses.
1: Clar, vull dir, és un camp per explorar i fer negoci, vull dir, i ara tenen, i un exemple serien aquestes vacunes després, que ja sabem tots a on les aniran a provar abans de posar-la a marxa, que és el que han fet sempre. Parlant dels països de l'Àfrica,
2: home, però són notícies que no són gaire agradables,
1: no, no,
2: eh?
1: Però clar,
2: és perquè se'ns posin els pèls de punta.
1: Però clar, però aquests són que després ens venen el del Covid i el que faci falta, eh? I ens ho mengem, també.
0: A veure, si algú pregunta, però escolti, aquest àmbit de negoci, tot això, en què es cau, no? Doncs a veure, els àmbits d'actuació, molt ràpidament, eh? Que ja anem acabant. Per exemple, amb els sistemes mòbils de descontaminació i tractament d'aigües. Molt important, això. Si t'enverenen l'aigua, evidentment aquí hi ha un problema, no? Laboratoris biològics per identificar bacteris, virus i toxines, esclar. Això ja no és nou. Protecció individual, uniformes, guants, sobrebotes, mascaretes, filtres, aquí també és una línia, no?, de negoci. I els robots preparats per operar en escenaris amb materials contaminants, que ja es fan simulacres de risc nuclear, doncs, amb robots, etc. Tot això ja s'està fent. I sí, que al final és crear això que dèiem, no?, les vacunes express, però de la mateixa manera que si tu crees una vacuna express és perquè en un altre laboratori de no sé on han creat el bitxo dolent.
2: El virus.
0: No?
1: Però, i clar, no? I les vacunes express,
0: entre altres
1: coses,

0: procediments, però perquè era necessari, i ho van aconseguir, però bueno, ho dic perquè sí, s'obre una via de negoci aquí, però també és un debat, és un debat per tocar d'aquells de material sensible, que diem nosaltres, material
1: debat,
0: sensible.
1: Un debat ètic.
0: Molt bé. I ètic i
2: moral.
0: I de tot tipus, clar. Molt bé, escoltem una cosa, ho anirem deixant aquí. Aquest matí jo li deia amb l'Àngel, mira, avui se celebra la Mare de Déu del Roser.
1: Ah,
0: ja ho sabeu, sí.
1: No ho sabia.
0: Sí, sí, sí. I tradicionalment, doncs, hi ha una mena d'oració, una mena d'invocació molt nostrada, molt catalana, que diu: Verge Santa del Roser, feu que en aquesta casa no hi hagi ni poc ni massa, però sí el just per viure bé. Bueno,
1: molt bé, molt
0: acabaríem,
1: bé.
0: Acabaríem d'aquesta manera.
1: Perfecte.
3: No. Aneu en pau.
0: Escolta,
3: aneu en pau.
0: Escolta'm, Nico, que totes les masses piquen. Que, no, ni justets ni sobrats.
1: Exacte, molt bé, ni massa ni poc.
0: Que el més maco seria que estigués tot ben repartit, no?
3: Sí, sí.
0: Una mica seria això, el just per viure bé. Doncs res, us encomanem a que pugueu fer...
1: A la Verge del Roser.
0: Sí, a la Verge del Roser, que pugueu fer aquesta oració i que us provi.
3: Que ens acompanyi.
0: I que us provi, perquè al final... sí, Nico i Mari Carme, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a construir els dimecres de manera tan amable... I tan xules, clar que sí.
3: Molt bon dia.
0: Ens veiem ben aviat, que tingueu un bon pont del Pilar o del que vulgueu.
3: Jo no festejo aquesta data.
0: Però no aniràs a treballar. Pillo, no, sí, no aniràs a treballar.
1: Se n'anirà a Madrid, al desfile militar.
0: Ell diu que anirà a treballar.
1: A Madrid, al desfile militar, el veuré, allà a primera fila.
3: Bueno. I res a celebrar.
0: Que vagi molt bé. En un 3 i no res, ens hi posem amb l'Espai de la Ciència. Avui, filosofia de la bona. De la bona. Fins ara mateix.

0: La República Sambujana. Tornem de seguida.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
3: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
4: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de la ciència.

Dos quarts i tres minuts de 10 del matí, us ho dèiem, a l'espai de la ciència, de tant en tant. Ens agradaria més sovint, però les coses són com són i el programari és...

0: el que tenim. De tant en tant ens agrada fer uns bocinets de filosofia aquí a la República, ho anomenem d'aquesta manera, bocinets de filosofia a la República, signats, evidentment, per un filòsof, l'Humbert Ruiz. Molt bon dia, Humbert, ben retornat a la República Santboiana, a la República del Pensament, digue-li així.
1: Molt bon dia, Amadeu, i moltes gràcies un altre cop per estar aquí.
0: Fantàstic, ens agrada molt que vinguis, i ets d'aquelles persones, a veure, no, ara no vull que la gent digui, ah, amb aquest sí, amb l'altre no. Ets d'aquelles persones que quan arribes se'ns surt el somriure automàtic.
1: Perquè
0: ens agrada escoltar-te.
1: Els filòsofs tenim fam una mica d'avorridots, però.
0: Gens ni mica.
1: Molt bé,
0: gens
1: molt bé.
0: Ni mica. Escolta'm una cosa, cada cop que vens doncs triem algunes temàtiques a vegades més o menys punyents, a vegades més, però vàrem començar en diversos episodis sobre una cosa tan bèstia com és la mort, que al final és potser la màxima preocupació que existeix. Potser ja anirem pel camí, jo diria que recuperant coses que estan relacionades amb la mort, amb la vida, amb moltes coses. Però anem canviant de temàtiques i ara mateix, la que tenim al damunt de la taula, déu-n'hi-do, perquè és rabiosa actualitat des de ja fa molt de temps, aquí hem de puntualitzar una sèrie de coses, perquè algú dirà, ja torneu a parlar de la intel·ligència artificial, de la IA. Doncs sí, però fixeu-vos, aquí a la República Santboiana hem parlat de la intel·ligència artificial, de la IA, des del punt de vista tecnològic i científic, des del punt de vista social, des del punt de vista, no em feu dir, doncs avui toca l'ètica de la IA, i aquest és el punt de vista de la filosofia. Per tant, som tot orelles.
1: Pues
0: l'ètica de la IA.
1: Que a vegades pot semblar que siguin dos conceptes antitètics, no?
0: Sí.
1: Que per una banda és l'ètica i per una altra banda sembla que vagi la IA.
0: Sí.
1: I això és un drama, eh? Si realment
0: jo et faré un apunt, sobre tot plegat. Ah, vols que te'l faci ja?
1: Sí.
0: A veure, mira, nosaltres aquí hem explicat moltes vegades, sí que és veritat que és el nostre parer. I jo he estat el primer a criticar això de l'acrònim IA. És a dir, en primer lloc, anem a pams, potser ens servirà Humbert per posar un context, i tu em dius si estàs d'acord o no. En primer lloc, la IA se n'està parlant molt actualment, això ho hem repetit moltes vegades, però no enganyarem a ningú. La IA existeix des de fa més de 70 anys. Una calculadora científica ja era IA, etc, etc, etc. Un telèfon ja era IA, etc. Per què? Perquè al final això de intel·ligència artificial nosaltres trobem que està mal empleat. És a dir,
1: totalment.
0: No és intel·ligència artificial, és gestió universal de dades.
1: Jo et diria més,
0: per exemple,
1: càlcul.
0: Càlcul.
1: És càlcul.
0: Sí, però diem gestió perquè al final què és la IA? Doncs, home, totes les dades que a títol universal vull dir planetari, es tenen, doncs, els ordinadors, cada cop més potents, tenen l'habilitat, digue-li d'aquesta manera, de poder gestionar i de tindre accés a totes aquestes dades. Per tant, el que estem fent no és intel·ligència, ni artificial ni no artificial. El que estem fent és gestionar dades. Dit això, si l'Humbert ens ha de corregir, ens corregirà.
1: No. A més, totalment d'acord, eh? O sigui, i jo crec que s'ha abusat, no?, d'aquest nom d'intel·ligència artificial. És molt curiós, de fet, a veure, no volia començar per aquí, però anem per aquí.
0: Però t'he obligat sense voler-ho.
1: Sí, no, però molt bé, perquè a més és començar a posar nom a les coses i a vegades hi ha una intencionalitat que està més enllà del que el comú dels mortals tenim a vegades al davant. Faré una comparació.
0: Va.
1: Alan Turing, no?, que és un dels pares, no?, de la intel·ligència artificial.
0: Molt
1: personatge
0: bé.
1: Que quasi necessitaria un programa a part, no?, per la vida dramàtica
0: que
1: va tenir, no? Ell té un llibre, no?, que és la maquinària de computació i la intel·ligència. Ell ja diu al principi de tot, anem a definir què és la intel·ligència artificial, i diu, millor que no, perquè em ficaria amb un berenjenal,
0: amb un terreny
1: molt complicat, i on ell proposa fer com un joc, el joc de la imitació.
0: Diu,
1: no és les màquines que pensin com els humans, sinó que poden imitar una part del pensament dels humans.
0: O fer veure que...
1: Sí, però ell redueix pensament humà a càlcul. I això yeah. ho hem arrastrat durant molts anys, la tecnologia aquesta, en principi relativament nova, dels 150 o així, però anteriorment tenim casos...
0: O sigui, en poques paraules et pregunto, ell és de la idea de dir, si la màquina no pensa per si sola que al final les seves eines són els càlculs i les dades que ja li donem, no es pot classificar ni d'intel·ligència. Està fent de calculadora.
1: Està fent de calculadora.
0: Molt bèstia, però està fent de calculadora.
1: És una calculadora. El problema nostre és que ens hem rendit i hem assimilat pensament humà a càlcul, i el pensament humà és algú més. Molt Deixa'm bé. Que et faci una comparació.
0: Sisplau,
1: tots tenim presents sisplau. Blade Runner.
0: Oh, i tant. Home, és un clàssic del cinema.
1: És un clàssic, no? De la ciència ficció. Sí. Bueno, de la ciència, quasi de la realitat.
0: Ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho.
1: Allà es parla d'un test, no?, per descobrir què són els Nexa, el Nexa nou, no?, que és els replicants aquells que tenen.
0: Sí, els replicants.
1: I quin és l'aspecte que fa diferent el replicant de l'humà? No és el càlcul, és l'empatia.
0: Que és... Anava a dir-te el físic, perquè
1: no,
0: al final...
1: No, l'empatia que té Val. Un humà amb el...
0: Ah, no, vale. Tu vols dir... Em pensava que deies entre ells, no, entre els replicants, la diferència... L'empatia.
1: Com és el Eckhart, no? El Harrison Ford,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el Harrison Ford.
1: De Blade Runner, sí. No? Que els té que anar eliminant. Que l'única distinció és aquesta capacitat que tenim d'empatia. I
0: Correcte.
1: Nosaltres ens hem rendit, no?, i hem pensat que el tret característic de l'intel·ligència humana és la capacitat de càlcul. I si és així, les màquines ens guanyaran sempre.
0: Sempre.
1: Una petita Casio digital sap fer millor rels quadrades que jo. I s'ha multiplicat molt millor que jo.
0: Està claríssim.
1: Però no té empatia.
0: Déu-n'hi-do.
1: I les intel·ligències artificials poden simular certa empatia.
0: Bueno, i quan dius empatia, aquí ja ens recordes una mica el mot important d'avui, l'ètica.
1: Aquí està. També, mira, sobre l'ètica i la intel·ligència artificial és molt fàcil caure amb el discurs fàcil de són ètiques les intel·ligències artificials, no són ètiques? I jo el primer que diria és distingim o fem tres blocs amb l'intel·ligència artificial. Dades, models i decisions.
0: Clar.
1: Tu deies, la intel·ligència artificial necessita moltes dades, moltes, el big data, no?, que diuen.
0: Sí.
1: Com les recopilem, com les tractem, aquí hi ha el biaix humà, no? Nosaltres sabem on fer preguntes per tenir unes respostes molt concretes o no fer-les per no tenir unes respostes molt concretes. Això ja seria un primer nivell.
0: Sí, senyor.
1: L'altre serien els models. Qui fa els models? Països, estats, companyies... Elles tenen uns biaixos més o menys conscients.
0: Clar.
1: Et poso un exemple de P3 d'intel·ligència artificial. Tu vas al DeepSeek, la IA Xina, i li preguntes per Tiananmen, i no et contestarà. Perquè està fet de tal manera que hi ha preguntes... No és que no pugui.
0: Per tant, les dades estan orientades i estan tacades per la ideologia dels que les ha posat allà.
1: És més, com es recopilen, perquè moltes vegades estem donant dades conscient o inconscientment.
0: Clar.
1: I llavors aquí hi ha un primer biaix, no? Després amb els models, i per últim, quines decisions els hi atribuïm per fer o els hi deixem fer. Vigilem amb aquest de responsabilitzar-nos en certes decisions que correspondrien als humans. I això amb temes bèl·lics, que ara també tenim bons exemples,
0: aquí,
1: és molt complexa.
0: Aquí trobaríem exemples molt punyents, molt bèsties.
1: Sí.
0: No farà massa, saps, aquestes discussions que hi havia darrerament entre, fins i tot, amb cracs de la intel·ligència artificial, que han estat venint intel·ligència artificial fins que més d'una ha acabat dimitint i dient, jo per aquí no vull jugar. Posaven exemples, deien, escolti, intel·ligència artificial, anem a fer uns càlculs aquí, com podem acabar amb l'enemic, amb fulanet de tal, amb aquest enemic en concret? I és que en moltes ocasions ja no et parlaven ni d'exèrcits ni... No, et deien anem cap a la química.
1: Aquí està.
0: Que et carregaràs tota aquesta població amb menys que... I aquí això fa por.
1: O inclús armes personalitzades.
0: Clar.
1: Tu a través de la xarxa tu pots identificar usuaris. Ara imagina't les xarxes socials, on nosaltres, conscient o inconscientment, estem donant el nostre parer o estem connotant quina és la nostra ideologia. una intel·ligència artificial programada. És que no oblidem mai que les intel·ligències artificials no van soles. Clar. O sigui, hi ha algun humà o algun grup humà al darrere que les programa i les fa executar, i són molt obedients, eh? Això que diuen, no, aquesta intel·ligència s'ha escapat. No, no, perdona, tu li has donat les eines i ella ha sigut capaç de fugir o d'anar a atacar on sigui. Sí, però sí, sempre són els humans o les empreses que estem al darrere.
0: Evidentment, evidentment. A mi, clar, quan dius ètica, jo és que, home, encara no em vull avançar, però és que quasi, quasi la conclusió, i fixa-t'hi que t'estem escoltant, encara no ho has deixat anar tot.
1: No, no, ui, que ara tenim
0: tema. Però ho dic perquè, al final, la ètica... hem de mirar més en direcció del que manipula la IA que no pas la mateixa IA.
1: I també et diria, a vegades, com a humans, acabem apel·lant a l'ètica, no com a un pas posterior a la llei, sinó quan veiem que la llei se la passen...
0: Clar.
1: Parlar del triomf,
0: per
1: exemple, en plata,
0: sí, sí, tant.
1: Apel·lem a l'ètica, llavors. Però és, no, no, primer de tot, regulem.
0: Perquè és el darrer recurs.
1: És una llàstima. Hauria de ser el primer.
0: No el darrer, el primer.
1: No el darrer, perquè si veiem que tot està perdut, no, a l'ètica no és. Sí, sí. No, no, hi ha unes lleis, increïble, hi ha unes regulacions, si això se les salten, pensem-hi. Uh-huh.
0: Què més? Com podem identificar, fixa-t'hi, no et dic l'ètica, no, al contrari, la falta d'ètica i com hem de lluitar en quant a tot el que són els sistemes intel·ligents de dades.
1: Mira, hi ha una dada molt curiosa, que és fins al segle XX, no, totes les tecnologies, l'home era conscient quan l'utilitzava. Si agafàvem una calculadora, agafava un martell. O sigui, un martell és fruit de la tecnologia,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però un martell sol no et farà. Som conscients que l'estem... Els sistemes d'IA a vegades ja no som conscients quan estem interactuant amb ells, i això és un dels perills, no?
0: Clar, clar. Però quan... el problema el tenim nosaltres, no la IA.
1: No, no, la IA, ella...
0: És igual, és completament igual.
1: Mateix. Però hem de ser conscients que a vegades estem interactuant en sistema... Una càmera de reconeixement facial, no sabem si s'està gravant, ni quines hipòtesis, no, per dir-ho així, s'està fent sobre nosaltres.
0: No, clar, clar, clar. El mateix mòbil et pot estar gravant amb una aplicació
1: totalment.
0: I tu no ho saps, i tu en aquells moments t'estàs mirant el mòbil i una càmera t'està estudiant, però tu no ho sabràs.
1: No ho sap. I segurament moltes vegades nosaltres hem deixat que ho facin. Perquè el famós termes i condicions, que tots diem sí, no els llegim, i allà possiblement li estem donant uns privilegis que hauríem de ser conscients, això de gravar-nos, escoltar-nos, tenir accés a les nostres dades.
0: Clar. Aleshores, Humbert, per aconseguir uns llindars, com a mínim, d'ètica, hem d'anar a saber legislar la IA, hem de posar normes i hem de fer que la IA aquestes normes siguin una prioritat?
1: Mira, tenim aquí a Europa, que ara fa poc es va aprovar la IAH, la llei europea, i tot i aquest intent de regulació i de, sobretot, prohibir aquests sistemes de reconeixement i altres, sempre hi ha salvatats, no? Que és el tema de la seguretat.
0: Sí.
1: O el tema és la qüestió mèdica. I doncs aquí sempre hi ha excepcions.
0: Clar.
1: Que dius, home, aquesta excepció per seguretat està bé, però bueno, la seguretat d'aquí. La meva com a persona, o la meva com a comunitat o com a estat. És un repte que tenim, perquè altres països aquestes lleis no s'han fet. I hi ha poca expectativa de que es portin a terme.
0: Jo sempre demano que quan no acabem d'entendre què és el que ens està passant ara mateix... que mirem pel retrovisor, fem un salt enrere i ens situem més o menys per comparar, per exemple, amb el tema d'internet. Els principis dels principis dels principis d'internet, ningú pensava, arribarà un moment que això serà perillós, arribarà un moment que algú se n'aprofitarà per fer pornografia, algú se n'aprofitarà per enganyar la gent, per robar, per... Ningú pensava en això, ans al contrari, la gent...
1: Aquí
0: tenien
1: està.
0: Els ulls oberts i deien, amb l'expectativa de dir, això com anirà això? I al final ho vàrem convertir en un camí que potser, en teoria, Humbert, és dels camins tecnològics més democràtics que hi ha, perquè és una dimensió a la qual tothom evidentment has de comprar-te un ordinador, però és igual, és una dimensió a la qual tothom hi té accés de manera lliure. No és un canal de televisió, un canal de ràdio, un canal de no sé què, on pagant Sant Pere canta i entres o no entres. No, això és una dimensió virtual a la qual tothom té accés.
1: Eren les grans autopistes del coneixement, clar, no?
0: I jo et pregunto, això no ens passarà amb la IA? És a dir, avui no veiem els problemes o no veiem fins on arribarà, però ho estem sospitant, si tu vols.
1: Dir, es comencen a tenir ja indicis...
0: Per què? Perquè tenim l'experiència d'altres coses com són internet, el concepte d'internet.
1: Aquí està. Comencem a ser conscients, no? Danys o perjudicis que pot causar, sobretot a la gent jove. Clar. O sigui, jo m'esgarrifo quan realment veus a la gent jove parlar amb un sistema d'intel·ligència artificial d'aquests conversacionals que li estan explicant els seus problemes personals o emocionals.
0: Totalment, fan de psicòleg o del que sigui.
1: I els hi pregunten, és que m'he barallat amb el meu nòvio o la meva nòvia,
0: sí.
1: Perquè m'ha fet això, què faig?
0: Sí, aquí i allà, et dono opcions i no sé què.
1: Sí, però hem de pensar que això, aquest sistema darrere té una empresa i que sempre ens dirà allò maco que volem sentir.
0: Val.
1: És difícil que ens confronti, que ens faci realment pensar. O sigui, no, anirà sempre pel camí fàcil de...
0: Doncs, escolta'm, t'obro una altra carpeta.
1: A veure.
0: Parlant de l'ètica professional, és a dir, evidentment, suposo que no serà massa ètic que la IA faci classes en comptes del que les facis tu, Humbert. Avui no en tinc ganes, que la faci la IA. Això no és ètic. Que aquí a la ràdio hi posem una IA que faci el programa ell sol, no, això no és ètic.
1: Home, no és ètic.
0: Escriure un llibre, una gran novel·la, un bestseller que la faci la IA, això no és ètic. Com podem mesurar i com podem combatre aquestes faltes de professionalitat?
1: També et diria, mira, perquè ara jo estic immers en un procés productiu literari i sempre tens la temptació de dir, a veure què faria. Òbviament...
0: Una cosa és dissenyar, no més que dissenyar, és treure informació, dir, doma informació
1: sobre
0: això i això, mateix, que la necessito gestionar. I l'altre és dir-li a la IA que t'escrigui igual. A mi em faria vergonya, i ho dic sincerament i ho dic públicament.
1: Sí, no.
0: A mi em faria vergonya a nivell persona, a nivell escriptor, a nivell professional.
1: Primer, perquè quan un escriu ha d'estar molt convençut d'allò que escriu, i quan has reflexat alguna reflexió o algun pensament teu, tu estàs en aquell fragment de paraula. Si t'ho fa una IA, allò és completament extern.
0: Clar.
1: I és més, tampoc són tan bones. Tu pensa que les IAs tenen el gran problema de que repetiran sempre el passat.
0: No són originals.
1: No poden ser. I a més, poden
0: pillar una mica d'aquí i una mica d'allà i barrejar-ho, però no és original d'ells.
1: És més, anem a posar la paraula gruixuda.
0: Sí.
1: No són creatives.
0: Ara.
1: No poden ser creatives.
0: No.
1: Perquè estan anclades en el passat. Elles s'alimenten de dades. I
0: clar,
1: les dades, per definició, és passat.
0: Sempre.
1: Sempre són passats.
0: Una dada és una dada perquè ja ha existit.
1: Perquè ja ha existit.
0: Perquè si encara no ha existit, aquí seria creativitat.
1: Ah, seria una especulació, seria una hipòtesi, un
0: experiment.
1: Però estan enganxades. I aquí ve el problema de repetir biaixos.
0: Clar.
1: O sigui, si nosaltres fem un estudi, ara potser s'ha equilibrat.
0: Home,
1: però ara...
0: per això les editorials, perdona, tenen detectors d'IA.
1: De pla.
0: Cosa que, anant molt bé... I que jo crec que era molt necessari, detectors literaris d'IA. Això és brutal, això és el millor que podia passar.
1: Perquè la IA té uns patrons.
0: Sí?
1: Té uns patrons, i si tu no intervens com a humà, aquell text, aquell relat que t'ha fet, es notarà.
0: Està claríssim. Déu-n'hi-do. Des del punt de vista ara, digue-m'ho, sanitari, religiós, d'àmbits de la vida que ens és molt importants, i aquí quin paper hi té la IA i quin paper l'ètica?
1: Mira, primer et responc la primera, que és el paper de la IA a les diferents cultures. Ara fa uns mesos a Xina van fer unes olimpiades...
0: Ai, sí.
1: Van fer un...
0: Robòtiques.
1: I van fer també una espècie com de passacarrers, no?
0: Sí.
1: De budistes. I hi havia robots que feien meditació.
0: Sí,
1: o sigui, la relació que té Orient amb la tecnologia és completament diferent a la nostra.
0: És veritat.
1: Aquí tenim... A veure, no dic que sigui millor ni pitjor, però... aquí hi ha uns recels, unes suspicàcies, i allà sembla que les han abraçat i s'han llançat completament a...
0: Totalment, això. Totalment.
1: El tema de l'ètica.
0: Sí.
1: Els dos models. Model americà, empreses competitives, entre elles s'han fet la punyeta, ara veuen que si no s'ajunten, en canvi, tu te'n vas a Orient, a Xina, i és un tema d'estat, és estructura d'estat.
0: Uh-huh.
1: I aquí s'han bolcat finances, economia, d'això, indústria tecnològica, ciutadania... S'han bolcat d'una altra manera que nosaltres encara no ho hem sabut fer.
0: Uh-huh.
1: Què és millor que tingui les dades? Un estat poc democràtic o, sí, o una empresa que tampoc són democràtiques? Tenim una dicotomia que és un drama, eh? Però bueno...
0: Clar, està claríssim. Al final, tothom, tant l'estat com l'empresa, es mourà per interessos.
1: Tal qual.
0: I aquests interessos es diuen interessos perquè només interessen el que interessa.
1: El grupet. El grup.
0: Clar, no a la totalitat del món.
1: Se suposa que sí, no? Que tindran algun tipus de ganes de que la societat pugui participar. Clar. Però és una tecnologia complexa.
0: La companyia, per exemple, a gent gran, però ara et poso un exemple molt picat i molt concret, perquè jo sé que tu també, com a filòsof, també t'agrada no generalitzar, també concretar. A combatre la soledat no volguda, ja ho saps tu,
1: sí.
0: Sortiran, ja han sortit, però arribarà un moment que serà d'una perfecció, si es pot dir, estètica brutal. Estètica va més enllà del físic, eh? Vull dir, estètica amb tot el concepte d'estètica. Que seran companyies de robots. Sí que hi haurà gent que se sent molt sola i que això serà una solució. Fins a quin punt això serà ètic... si és ben volgut per la persona que ho necessita.
1: Aquí està aquí hi ha els dos pols, no? La persona concreta, que dius, a veure, si una persona... És com tenir un animal de companyia. Jo, si una persona gran té un gos i se'l treu a passejar i el porta a la perruqueria i li parla... jo no sóc ningú per dir que no està ben fet, no? Sinó, ei, has trobat una manera de portar l'existència de la manera
0: digue-li
1: més
0: així,
1: lleugera, cap problema. Sent conscient de que és un animal, que nosaltres som humans, i amb tot el respecte per les mascotes. Amb la intel·ligència artificial pot passar una mica el mateix. Pot haver-hi casos que una persona la puguin ajudar. Ara, si això genera una dependència o fa que t'acabis aïllant de la resta d'humans, aquí ve el problema.
0: Perquè la droga del futur, per mi, la droga més poderosa del futur no és la que coneixem avui en dia,
1: no.
0: És la que quan arribaran a casa la gent es posaran un casc i viuran una vida paral·lela que no té res a veure amb la realitat.
1: I espera't, perquè igual ni sortiran de casa, perquè tu has dit...
0: No, per això et dic.
1: Quan tornin, però és que igual ni han sortit de casa. No?
0: És que hi haurà gent que no li interessarà la vida real, perquè en la vida virtual, pagant Sant Pere Canta, també ho s'haurà de pagar, en la vida virtual tindran èxit, es dedicaran a fer el que els agrada que no ho poden fer la vida real.
1: Serem guapos, serem simpàtics...
0: Etcètera, etcètera, etcètera, no entrarem en detalls. No, és així mateix.
1: Tal qual.
0: Clar, ens carregarem l'ètica fins i tot de l'existència com a humans.
1: Bueno, aquí hi ha molts que parlen que si la IA és una revolució tecnològica o és una revolució antropològica.
0: Clar.
1: Perquè aquí ja està... Ja no
0: sí, senyor. Aquesta és bona.
1: Ja no és que dius, home, és que és una eina que ajuda o que complementa els humans, sinó és una eina que pot acabar modificant els propis humans, les seves dinàmiques de socialització.
0: És així mateix. Humbert, quina llàstima que cada cop que ens hi posem amb tu el temps corre més del que caldria i ho esgotem, però ja ens retrobarem amb altres
1: coses. I tant,
0: coses.
1: I tant.
0: Només dos idees molt ràpides, eh?
1: Vinga.
0: Una, un científic que va vindre aquí en el seu moment, i crec que ho he repetit diverses vegades, ens va agradar molt perquè va dir no tingueu por de la tecnologia i de la IA. Tingueu por en el moment que el 100% la IA aconsegueixi, fixeu-se, aprendre.
1: Sí, és una manera... Però tot i així, jo remarcaria qui hi ha al darrere de la IA.
0: Doncs també ho hauríem d'esbrinar-ho. Properament.
1: Em deixes fer un petit apunt?
0: Sisplau.
1: Només per l'audiència de dir, busquin el dilema de Rothko, que jo crec que és un dilema de tecnòlegs, que van aconseguir que aquest tema de l'ètica quedés senyalat molt
0: sí?
1: bé.
0: Sí. Doncs en parlarem, si tu vols, properament,
1: sí, tant.
0: Amb d'altres escenaris, perquè això és el maco, amb d'altres escenaris, però... I jo l'únic que voldria dir per acabar és que hem menys tingut al llarg de la història la imperfecció. I la imperfecció és l'única cosa que ens salvarà de no ser IA.
1: Això és el que ens fa humans, ser imperfectes.
0: Clar, meravellosament imperfectes.
1: Clar que sí.
0: Gràcies per les lliçons de filosofia, Humbert.
1: Adéu a tu i a tot l'equip d'aquí de Ràdio Sant Boi de la República.
0: Doncs properament, més perles com aquestes. Gràcies,
1: Vinga.
0: Humbert.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari després de l'accident de Gelida. Els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de CEBAF.
2: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-1415A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
8: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
7: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
8: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
9: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons.
10: Uepa, bona ruta.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: habla voz adresta, Biel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salió Linares, a Gonzal Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Fet un estat increïble, quina combinació entre jugadors.
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Ei, viva el rotllo!

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La recepta de la setmana amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.

0: Pràcticament 12 minuts passen de les 10 del matí. La recepta de la setmana, tots els dimecres, més o menys a aquesta hora. Ens hi posem, engeguem els fogons, que s'escalfin, que el que ve a continuació ens farà delir. I en el cas d'avui, tot plegat, signat pel Pere de Calvitus. Molt bon dia, Pere.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, molt bé. Bueno.
0: Sí? Ja amb modus de tardor...
1: sí, bueno, diríem que passats per aigua, no?
0: Passats, molt passats per aigua.
1: Sí, sí, com els ous, no?, que diu escalfats, pues, i remullats.
0: Sí, ja ho pots dir-ho, ja ho pots dir-ho.
1: Bé.
0: Per cert, ja, en la vostra secció també aprofitem per explicar cosetes, eh? Vull dir, i en aquests moments hem començat el programa amb 18 graus, els termòmetres del barri centre, i en portem 19. Bé, vull dir que...
1: Bueno, anem pujant.
0: Pujat un.
1: Sí.
0: Està bé, encara és una temperatura, doncs, home, que si mirem una mica enrere i pensem en les calorades que hem patit, doncs ja ens està bé, no?, aquests 19 graus. Està bé, no?
1: Sí, home, no sé,
0: està
1: una...
0: Bé.
1: Sí, una... Venim de temperatures i de... Bueno, de molt de temps.
0: Doncs imagina't. Molt bé, ja, escolta'm.
1: Això és un regal per...
0: Jo crec que sí, és un descans.
1: Metabolisme.
0: Com a mínim és un descans.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa. Jo crec que a hores d'ara tothom ho coneix, tothom ho sap, però si alguna despistada, algun despistat, deixeu-me explicar que Calvitus és un dels restaurants de referència de Sant Boi, al vell mig de la Rambla Santboiana, Rafael Casanova, un lloc extraordinari, on hi trobareu, sí, no només el Pere, sinó també,
1: bueno,
0: el Josep i també, doncs, a tot l'equip que faran del vostre dinar o del vostre,
1: gràcies,
0: sopar,
1: Amadeu,
0: una experiència,
1: gràcies,
0: brutal.
1: Bueno, intento anar-hi tots els dies, eh? O sigui que...
0: Tu hi vas sovint, no?
1: Jo vaig sovint, sí.
0: I estàs content d'aquella,
1: sí,
0: gent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Ho fan,
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: ho fan,
1: sí,
0: bé.
1: Ho fan bé, ho fan bé.
0: Ho fan bé, ho, bueno, fan bé.
1: Una cuina... catalana, tradicional,
0: sí,
1: amb algun toquet també, bueno, de
0: amb
1: alguna coseta també nostra, no?
0: Sí, senyor, de signatura pròpia de Calvitus, eh? Un lloc extraordinari.
1: Sí, l'altre dia, per cert, bueno, sí, lo típic, no?, de clients que venen, i em diu que em fa gràcia, no?, de Pere, que t'escolto també per la ràdio, les receptes,
0: a, pues,
1: veus, a tots,
0: veus,
1: aquells que m'escoltin per la ràdio, no? I,
0: sí,
1: i pues, això, que m'ho diguin, que em fa gràcia, no?
0: Sí, home,
1: que,
0: sí,
1: que sentin aquí la República Santboiana, l'Amadeu, el Pere, l'Anna Bosch, no?
0: Doncs, escolta,
1: plegats, pues...
0: salutacions a la parròquia,
1: sí, home,
0: que et,
1: sí,
0: segueix, que no és poca, que no és poca.
1: També fem una mica de,
0: sí,
1: aquí
0: de, sí, home, sí,
1: de propaganda de la clientela que tenim, no?
0: Molt bé.
1: I del poble santboià.
0: Sí, senyor. Escolta'm...
1: vinga, què farem avui?
0: Doncs va, ja que estàs aquí, fem una recepta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va,
0: mínim,
1: no?
0: Jo
1: tinc els focs en marxa, eh?
0: L'Àngel, que està aquí amb nosaltres,
1: vinga,
0: esclar.
1: Sí. Aquí.
0: Jo no sé si ell és més d'aquest tipus de plats ja una mica elaborats i una mica de...
1: Sí.
0: Jo crec que tu, sí, tu fas cara de dir, on hi hagi...
2: del Pere i de Calvitus.
1: Gràcies, home.
0: Explica'ns què farem avui. Vaja, què farà el mestre?
1: Vinga, va.
2: Més aviat. Ho
0: dic jo? Sí, tu mateix.
1: Vinga, som-hi.
2: Avui tenem suquet de lluç amb gambes i cloïsses.
0: Déu-n'hi-do. Sempre diem el mateix, els productes de primera qualitat, el més propers a nosaltres. Mm. Evidentment, les cloïsses que dius tu no es van a buscar a l'or,
2: no,
0: marina, sí, aquí però sí que són de la Mediterrània, que amb això ja...
1: I tant!
0: Ja hi tenim molt de guanyat. Molt bé, explica'ns una mica com anirà això.
1: Bueno, pues...
0: Això és un plat senyor, d'aquells,
1: sí,
0: senyors.
1: Sí, sí, sí. Sí. Sembla, jo crec que quan ho dius, no, sembla que sigui com molt laboriós.
0: És això.
1: Que té feina, però...
0: Sí.
1: Si tenim una mica de mà, i hi ha aquí molts oients...
0: Home, sí, sí, jo crec que quan hi poses peix pel mig ja sembla de dir, ei, compte, que
2: sí,
0: això
2: és,
0: no ho fa qualsevol.
2: És el que diu el Pere, quan el nom de la recepta és llarga, sembla que hagi d'estar 4 hores marinant... Que
0: sí,
2: fet, no?
0: Sí.
2: No,
1: sí,
2: aquest,
1: sí. Bueno, al final...
0: El nom no fa la cosa, no? De,
1: sí,
0: vegades.
2: Exacte.
0: No ho diuen.
1: Un suquet
0: Sí.
1: Vale? Sí que ara és temps, però també s'ha de dir que un peix no requereix una cocció de 5 hores, no?
2: Per exemple.
1: Vale? Llavors,
0: no, i, si, i tal amb, com ho expliques tu, no, doncs normalment sembla amb, fàcil.
1: Amb 30-40 minuts, uh-huh, dic de cocció, sí, sí, millor de preparació estem sí, una hora i mitja.
0: Bueno,
1: no?
0: Bueno, bueno.
1: Però de cocció...
0: això està fet.
1: Sí, no més enllà de 30-40 minuts.
0: Carai.
1: Molt bé. Sí. Després, com sempre dic... els guisos així guais sempre queden millor que reposin una miqueta perquè agafi...
0: Totalment d'acord amb tu, totalment.
1: No.
0: Bé, doncs, va, explica'ns va, com ho farem, això.
1: Pues, va, el primer, pues, al mercat, no? Anar a la peixateria...
0: Sempre, a la peixateria de confiança.
1: Aquí del mercat, i que tallin el peix. El podríem fer... a rodanxes, però si no volem li diem al peixater que la deixi ben neta, no?
0: Molt bé. Mira, els... neteja-m'ho, que em serà més fàcil de
1: clar,
0: ho netegem.
1: A lo millor també podríem algun tall, no?, de deixar l'espina, la dorsal, la central, no? No la dorsal, la central, la...
0: Uh-huh. Sí, t'entenc.
1: Deixar la del mig del tot. Bueno, també fa suquet, això, eh?
0: Sí. Ja, però, hi ha gent que prefereix que estigui tot ben net... No. I anem per feina.
1: Hi ha poca gent que li diguis prefereixo el peix amb...
2: sí,
1: amb moltes espines, no?
0: No, això no, això no, això és molestós. Molt bé,
1: bueno,
0: què més?
1: Totes molestós.
0: Anem a buscar el peixet. Vinga. A la peixateria de confiança.
1: Vinga, un cop ja tallat, doncs, anem a fer ja la festa del peix.
0: Vinga.
1: No? El que farem, doncs, les gambes les tenim també, li farem unes cloïsses també... Vale, les cloïsses per allà, per deixar-les, la deixarem sempre en aigua freda i sal,
0: uh-huh,
1: vale, perquè tregui la sorra. Vale, la remenem una miqueta, pim-pam...
0: Aquest seria el truco del dia. Sempre sí, hi ha un truco
2: de...
0: Això, amb aigua i sal, i molt bé.
1: Després, si volem donar-li aquest toc tan nostre, no?, una picadeta,
0: ai, sí,
1: amb una mica de pa torrat, una mica de julivert, una mica de... avellanes...
0: Molt bé.
1: Metges...
0: Pues sí, això. Sí, això ja va per gustos.
1: Això ja per gustos, no?
0: Molt bé.
1: Però això fa que l'últim punt d'això, no?
0: Uh-huh. Li dono una signatura, un toc, un matís especial, no?
1: Vale, després, el toc sí, d'enyora, li podíem posar...
0: Ah,
1: no?
0: Molt bé.
1: Toc d'enyora, no? També el pebrot choricero. Guai. També podríem...
0: Pebrot choricero, eh?
1: Sí, choricero, eh?
0: Fa molta gràcia perquè... No, ell mateix... Sí, el pebrot choricero, tu. Vinga, va.
1: Bueno, perquè...
0: Que sí.
1: Que el que tu diguis, no? Però no. Però al final hi ha... Bueno, doncs t'estalvia feina de... El pebrot choricero ja ve la pasta, ja...
0: No, que està molt bé.
1: L'enyora, que... si l'has de posar en remull, amb aigua tèbia, deixar-la ja uns...
0: Que mirem de fer-ho fàcil,
1: després,
0: està clar.
1: Després, reparar-la amb un ganivet i tal, doncs, bueno...
0: És més laboriós,
1: sí. Vale, pues, també, directament, un bon pebrot de la Vera, vermell...
0: Molt bé, veus, també fa el fet.
1: Ja, pam, el posem allà i...
0: Vinga. I fa el fet, va.
1: Després, unes patates ben peladetes.
0: Ei, compta aquí amb les patates. Les patates han de ser,
1: sí,
0: jo crec que aquí, rodonetes, una mica per donar-li el... Sí, no,
1: sí,
0: home,
1: sí,
0: un plat així.
1: Com té el rotllo del midó i tal, quan,
0: sí,
1: quan fa el xup-xup,
0: sí,
1: fa que li doni una cremositat i una...
0: Sembla que senti fins i tot l'olor, ja.
1: Sí, sí.
2: Jo ja estic... Jo la gana ja la sento.
0: Que sí? Molt bé, però tu faries això, patatones rodones i petites, potser?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Directament.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí.
0: Que també en venen, ja fetes d'aquesta manera, amb la idea de que no hagis de treballar massa.
1: Correcte. Després, si volem anar per feina, no? Si no volem fer brou, no?
0: Ja.
1: Comprem brou ja fet. Que el volem fer, doncs, sempre, doncs, aprofitem. Jo sempre dic, per casa, ja que estem acostumats i tal, doncs, mira, si fem 3 litres, doncs, guardem el que s'obri i un altre dia per una paella, per un altre...
0: Sí, senyor.
1: Aquest, el tenim.
0: Sí, senyor. No? Doncs ara recuperem allò que de vegades el Pere ha dit, això ho guardem no, o clar. Posem
1: una mica també pràctic i sobretot amb el temps nostre, no? Allà, les mares i les nostres àvies...
0: Que sí, doncs, que sí.
1: Tenien una altra forma de fer, que posaven i ho feien tot el moment.
0: Correcte,
1: i tal,
0: correcte.
1: I, sí. Però bueno, si podem aprofitar...
0: Sí, sí, tot aprofitem. Això que tenim, i tant.
1: Vale, pues ara ja posem manos a la obra.
0: Va,
1: vale?
0: vinga, va.
1: Una cassoleta, si volem, de barro, de fang.
0: Molt bé. Sí, perquè ell sap que jo a vegades sempre li pregunto, segons què, metall o fang?
1: Vinga, avui fang. Avui fang.
0: Molt bé.
1: Vale, pues... aquesta cassoleta sí, la posem al foc, pelarem els aix, vale? Lamines d'aix.
0: Temperatura pam. Més o menys, ho dic perquè jo, aquests detalls jo, sempre ajuden.
1: Sí, jo l'aix sempre m'agrada un minutet i que no estigui molt fort, perquè si no es cremen de seguida.
0: Molt fort vol dir?
1: A mig. Si està molt fort...
0: No a tota màquina, que dirien els mariners. No, mitja màquina. Bueno.
2: Mitja i poc temps.
1: Després...
0: Val.
1: Li fem una picadeta també de ceba, vale? Per deixar-la ja una mica de tomàquet.
0: Important allà. Això.
1: Després, a la nyora, si ens ve de gust...
0: Nyora,
1: pebrot choricero o el pebrot de la vera per sobre.
0: Això, l'altre pebrot, sí.
1: Vale, quan ja la ceba ja té el seu color, ha agafat tal amb el tomàquet... Ja tenim. Ara faríem el pebrot, si és vermell,
0: sí.
1: El tirem a sobre, però compte que això es crema molt ràpidament.
0: Sí.
1: Baixem el foc.
0: Sí, compte amb això.
1: Vale? I després, què faríem? Pues, mentre estàvem fent el sofregit, estem fregint també el peix. No?
0: El mateix temps, vale? Paral·lelament.
1: Paral·lelament, no? Aprofitem el temps
0: sí.
1: I pim-pam, pues, el peix pues, amb una mica de farina, vale?
0: Enfarinat cara i cara.
1: Volta i volta, perquè així
0: volta
1: quedi que no quedi una esmicolat tot.
0: Algun tipus de farina en especial?
1: No.
0: No, ho dic perquè a vegades tu fas servir coses que dius...
1: Sí. No, la farina comú...
0: Ja en tens prou.
1: Sí.
0: Molt bé. Per no complicar les coses, eh?
1: Sí. Després, ja, quan ja tenim això, pues, que afegiríem el sofregit al caldo, al brou, vale?
0: Molt bé.
1: Que quan agafi temperatura, patates a dintre...
0: Les patates, un cop ja estigui ben escalfat.
1: Calent,
0: vale? Molt bé.
1: I jo esperaria res... 10 minutets i posaria... Perquè així no cou tant el peix, vale? Que ja agafi una mica de...
0: Ens esperem 10 minuts sí. I què?
1: I fiquem el peix.
0: I ja hi posem el peix.
1: El peix.
0: Molt bé.
1: O sigui, ja tenim el sofregit.
0: Molt bé.
1: El brou que ha agafat temperatura. Quan ja agafa temperatura posem les patatones.
0: Molt bé.
1: Vale? Ara...
0: Vinga.
1: Posem el peix.
0: El peix.
1: Vale?
0: Ho tapem.
1: Gambes.
0: Ai, gambes. No, jo ja tapava tu, massa ràpid.
1: Apa.
0: Vinga, les gambes. Va.
1: Pam.
0: Pelades sense pelar.
1: No. Tu com les posaries, tu?
0: Pelades.
1: No.
2: Jo sense pelar.
0: Jo, què vols que et digui?
1: Són no, sigui...
0: Més funcional.
1: A veure.
0: Ja posats?
1: Sí.
0: Ni espines,
1: però,
0: ni...
1: Però pensem una cosa. Vale.
0: Sí. No, que t'escolto,
1: T'ho compro.
0: I t'entenc per on vas.
1: Estem fent un suquet, no?
0: Sí.
1: Estem fent alguna cosa que faci xup-xup.
0: Per tant, tot ajuda.
1: Al cap de la gamba li donarà un gust que no arribarà a
0: sentir-ho. La closca, també. Sí.
1: Clar.
0: No, sí, s'entén.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, que vols fer això? Podem fer-ho. Però podem fer els caps a banda, ja pelades les...
0: Clar.
1: Això, després s'han de trobar els caps de les gambes allà al suquet.
0: Saps què passa? Que jo, per exemple, la paella de senyor que li diuen a València...
1: Del senyoret, clar.
0: La paella del senyoret, és que és tan bon invent.
1: Sí, home, sí.
0: És que dius, és que ja està... Tu només has de mastegar.
2: Sí.
0: Saps què vull dir?
2: Jo dic, jo com a persona, com a individu, m'agrada molt pelar les gambes.
0: Em val, perquè tu t'entretens.
2: Sí, però no faig servir les mans. Jo em forquillo ganivet de tota la vida.
0: Com un senyor.
2: Em van ensenyar quan era
0: sí,
2: un
0: sí, sí, sí. I precís que és que jo l'he vist treballar com un cirurgià.
2: Correcte.
0: O sigui, sí. No, t'ho dic seriosament.
2: Quan un cuiner
0: això ho té.
2: et veu i t'ensenya, sí. Això és meravellós.
0: No, no, és brutal. Si veiéssiu...
1: O sigui... Llavors, el cap de la gamba te'l menges o no?
2: No.
0: No, no, no.
2: Jo no,
0: no
2: soc de menjar amb el cap de la gamba.
0: Ell, ja et dic, treballa com un cirurgià... I està molt bé, eh? Ja sé que ara ens n'anem una mica de mare, però veure menjar-se una mariscada a l'Àngel... No, no, et canvia la vida. Pues ara... No, no, perquè és que és un art. És un art. O sigui, ell amb el gabinet i la forquilla...
2: Pum,
0: pum. Furtbirgueries.
1: Ara tindria que jo fer com fan algun programa aquí de tertulians. Ara marxo, perquè això no pot ser.
0: Això no s'aguanta. Això no s'aguanta per enlloc. Això no s'aguanta.
1: O sigui, que vosaltres penseu que tu estàs defensant que s'han de menjar les gambes en ganivet?
0: No, jo defenso que les gambes ja han d'estar pelades. Fixa-t'hi, jo defenso que les gambes ja han d'estar pelades i l'Àngel diu que això s'ha de treballar com un cirurgià, sí. Com un senyor, i a més que ni es taquen ni pim pam pum.
1: Jo
0: treballa amb una, amb una, sí, delicadesa
2: que acabo igual de net que, de com,
0: sí,
2: com ha començat.
0: Amb una delicadesa brutal. Dit això, que t'hem explicat com ho fem nosaltres. Dit sí. Això, continuem. Poses les gambes, va. Sí, perquè senyor. Algú estarà pensant, voleu acabar ja d'una vegada, que ja m'estic aquí salivant i ja no sé què fer? Molt bé.
1: Com no plou, no tenim pressa.
0: No, home, si plogués encara en tindries menys, perquè aquí vinga, estaries va, a xupluc.
2: Ja,
0: sí, home, sí.
2: No hi ha gaire xupluc.
0: Què més? Espera, què més?
1: Bueno, ja seria l'últim, no?
0: Sí.
1: Quan ja tenim quasi tot fet, com les cloïsses va pim-pam, doncs pues, res, els uns 10 minuts...
0: Les cloïsses...
1: Ja ben
0: fàcil,
1: net.
0: Fàcil. Sí. A propòsit, allò que diuen que són aquelles preguntes que val la pena fer amb un mestre, eh? Quan diuen la cloïssa, quan veus que està tancada, no te n'en refis.

0: dit abans.
1: Sí, 30-40 minuts.
0: Sí, 30-40 minuts.
2: Molt bé, no, però quan tu dius el deixo reposar...
0: Ah, que no, no cal que refredi de nevera, uh-huh. però sí que, clar, això per treure-li temperatura a lo millor triga 2 hores.
2: Clar, clar.
0: En natural, eh, diem?
2: Sí, sí, t'entenc.
0: Clar, si això sí. volem fer-ho, doncs... Pues, hauríem de fer-ho pues, a les 10 de matí, no? Per després...
2: Ja t'entenc, però tampoc dinar... caldria aquí, no? Però... Molt bé, ho deixes reposar?
0: Ho deixem reposar, sí.
2: Tu, ell és d'una manera, això ho he vist jo, que un cop reposa, ell es dirigeix al plat i als diferents elements, a les gambes, als... mm. li fa un discurs, li agraeix la feina feta, res, els desitja doncs, que passin a millor vida i que moltes gràcies pel vostre servei
1: i
2: sempre tindrem, en la nostra memòria, sempre us tindrem com a...
0: Que maco.
2: Dit el discurs que li es fa, perquè li es fa aquest discurs...
1: Correcte.
2: Els ha deixat reposar, potser aquelles bèsties pensen, deixem-ho estar ja, que sí, ja ho allargues massa.
1: Si aneu a Calvitus, ho veureu.
2: Sí, sí que ho fa, sí que ho fa. Què més, què més, espera. Sí.
0: Doncs ara que tenim que fer, ja per a taula...
2: Per a taula...
0: agafar bons companys de taula, que això...
2: Molt bé.
0: Si no...
2: Ho acompanyaries d'alguna salsa extra, especial?
0: No,
2: o no, mai no, a la vida, no, això, no, i el no, suquet no, és el suquet, eh? No, no, ho dic perquè hi ha gent que ja sabeu no, que són capaços de posar salses bueno, a tot arreu.
0: L'única salsa que podríem posar-li, com no com tal, però és afegir-li la picada que havíem fet, no?
2: Clar, la picadeta aquella minuts, que dius...
0: Remenem una mica el suquet que ja està a punt.
2: Molt bé, fantàstic.
0: Posem la picadeta amb una cullereta de fusta, donem res.
2: Això és...
0: Sense moure molt, perquè si no el peix es desfà.
2: Molt bé. Això pot ser un primer plat o pot ser un segon plat amb uns entrants macos.
0: A casa meva seria... un plat principal.
2: Plat únic, quasi bé. Amb uns entrants, potser, alguna coseta perquè no sigui...
0: Home, sí, una manideta, per exemple, ben guapa.
2: Plat únic de senyor. Molt bé.
0: Però sí, home, sí.
2: No.
0: Ja que ens posem, no?
2: Sí.
0: Anem a gaudir d'un plat...
2: Escolta'm, fantàstic. Aquest suquet, eh? Fantàstic, fantàstic. Bé, la pregunta del milió.
1: Sí, amb què ho regarem?
2: Amb què ho regarem, això?
0: Doncs avui em mereix un bon cava, no? Un cava...
2: Un cava. Mira, jo em pensava que en sortiria amb un blanc, perquè, home,
0: sí.
2: Ell no és de tòpics. Ell va més enllà i diu, un cava.
0: Sí.
2: Quin cava?
0: Un gran reserva. Jo posaria, mira, hi ha un que m'agrada molt, que és de... Bueno, són amics d'allà de Calvitus, un Castel Roig.
2: Ah, Castel Roig, molt bé.
0: El brut de la reserva de la família, que bueno, ja és un senyor cava. Ja.
2: Sí, sí. Home, si és de la família és de confiança, clar. També.
0: Sí,
2: vull dir
0: sí, i tant. Ells li diuen el cava de l'avi, no?
2: El cava de l'avi, oh, que maco. Sí, que... Fixa-t'hi, ells ja l'anomenen d'una manera com dient, això és intocable. On hi ha l'avi...
0: Home...
2: Paraules majors.
0: Sí, a part aquesta gent s'han currat i fan coses de qualitat.
2: Són dels impulsors... Vinyes d'aquestes ecològiques guapes.
0: Sí, són dels impulsors de Corpinar, que és la nova...
2: Sí, senyor. Deo. Sí, senyor.
0: Van sortir de Deo Cava molts...
2: Correcte.
0: ...productors d'espumós, no?
2: Sí, molt bé.
0: I, bueno, són una altra història, no? Perquè al final Cava, el Deo Cava era... englobava molta història. I...
2: Bueno, això és un debat, ja saps tu, que a vegades... Però vaja, sigui com sigui, estem parlant d'un cava excel·lent.
1: Correcte. I jo també volia preguntar, ja canviant, postre?
0: Postre?
1: Tirem cap a dolços, tireu cap a fruita, tiro cap a...
2: Sí, ja, no cal que facis una recepta,
1: no,
2: però
1: no.
2: Postres...
1: Però, algú que creus que podria bé.
2: Després d'aquest suquet, cap on tiraries?
0: A mi...
2: No? Bona pregunta, eh? Bona
0: no sé, la combinació... Ara, no sé, ara al cap...
2: Sí.
0: Em vindria una bona tarta pastís de formatge cremós.
2: Vale. Home, per suavitzar una mica, per donar-li un massatge al paladar després del suquet. Molt bé, molt bé. Bona pregunta, eh? Normalment no ho preguntem i sí que a vegades dius depèn del plat, les postres han tirat cap àcid, cap a dolç, cap a...
1: Com és plat únic...
2: Clar.
1: Dius, són postres sempre d'acompanyament.
2: No, ben vist, Àngel, ben vist. Ens hi posem, compte, a quina hora et va bé? A les 2, potser?
0: Sí, no, podeu passar...
2: El tindràs fet, eh?
0: Sí.
2: Doncs molt bé, compti. Pere, moltes gràcies, com sempre. El Pere de Calvitus, ja ho sabeu, això que es

0: Explicat, el restaurant Calvitus, això i moltes més coses.
1: I tant.
0: Que tinguis un bon pont del Pilar, no
1: I
0: sé si fas,
1: sí.
0: si faràs un Pilar de 3 o un Pilar de 4.
1: Mira,
0: però...
1: com, mira una petita anècdota, petit comentari. No,
0: és que ell és dels castellers, també.
1: Jo som de fer
0: de
1: festa dilluns.
0: Sí, clar, sí.
1: Fer festa dilluns engloba que tothom està treballant,
0: sí,
1: o que sigui bé
0: sí.
1: tothom, no?
0: Clar, en aquest cas...
1: A no ser que trobis algú del gremi o,
0: que sí.
1: o la meva companya, la meva
0: sí.
1: dona no és del gremi. Llavors, dilluns no. tindrem un dia de família junts.
0: Veus maco. Que maco? Veus que maco? Sí, molt bé, molt sí. bé. No, t'ho dic perquè...
1: Bueno, m'agrada.
0: Al final també sí. convé descansar una mica. I també,
1: sí, tant!
2: Fer família sempre va.
0: Sí, home, sí. sí. sí, home, sí. Doncs que vagi molt bé, Pere, moltes gràcies. I escolta'm una cosa, aquest plat es mereix allò que acabem, ja ho sabeu, acabem d'aquella manera, que crec que és de justícia, perquè aquest plat té molt de una, dues i tres. De rock and roll!

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Tres quarts menys sis minuts d'onze del matí, les 10:39, per fer-ho digital i potser més fàcil. Sigui com sigui, avui tenim l'Enric Bastardes i les seves cròniques bastardes. Aquí no enganyem a ningú. Enllaunat, perquè l'home va de bòlit, però sempre molt i molt interessant. Ens agrada pensar que és quasi un directe, perquè, de fet, ell ho fa de manera que sembla que estigui aquí mateix. Bon dia, Enric.
2: Bon dia al dematí, Amadeu i gent que ens escolteu. Bueno, ja ho veus, avui toca gravació una altra vegada. És el que hi ha, els autònoms, que ens hem de buscar la vida
1: sí,
2: per
1: això,
2: poder
1: sí,
2: facturar ja, a final de mes, tu.
1: Ja ho pots dir.
2: Però bueno, escolta'm, l'actualitat farcida de temes, ja ho saps, talla, retalla, interactua, fes el que calgui perquè la gent quedi informada.
1: Sí.
2: Però escolta'm, una de les coses que vaig tenir ben clares quan tu em vas dir, hòstia, Enric, ens podries fer de corresponsal des de la Catalunya Central.
1: Així, home,
2: per explicar-nos les notícies de la setmana amb clau una miqueta d'humor, i vaig dir, home, sí, endavant, res que no faci jo cada dia ja, dic
1: sí,
2: que menys
1: sí, sí,
2: que
1: sí, sí, sí.
2: Fer-ho per la gent de Sant Boi i de la República i Sant Boiana, faltaria més.
1: I agraïts.
2: Bueno, com a corresponsal t'he de dir que avui aquí pinta que tornarà a ploure. No sé si ens arribarà o no un és alert.
1: Bueno, ja t'ho diré.
2: Aquest cap de setmana a les xarxes socials bullien els és alerts, eh? Jo ara mateix veig feines que la gent... És que a mi treballar 8 hores en una fàbrica no m'agradaria gens, a mi treballar aquí en una peixateria o fer un forn de pa i llevar-me cada dia a les 3 del matí. Ara mateix hi ha feines, com l'enviador de desalerts, àrbitre de futbol, o polític en qualsevol àmbit.
1: La que vulguis i més.
2: Que no vulguis trobar-t'hi. I ara algú em dirà, bueno, sí, però els polítics cobren molt. Sí, sí, també, eh? Però
1: sí,
2: imagina't
1: sí,
2: que
1: sí,
2: cada dia a la teva
1: bé.
2: Feina,
1: sí.
2: Si la fas bé o no, és igual... tinguessis milers de tuits de persones insultant-te. O àrbitre de futbol, que
1: home,
2: quan un àrbitre de futbol ho fa bé, no surt enlloc.
1: No.
2: Sí, i el de les alert,
1: sí, sí,
2: que
1: sí.
2: És una especificitat de la meteorologia, perquè també en podríem parlar dels meteoròlegs...
1: També és feina de risc,
2: acaben
1: sí.
2: Rebent quan diuen que un cap de setmana plourà, la gent no surt, no s'obren, no s'omplen els hotels,
1: imagina
2: els hostals...
1: Imagina la pressió, i tant.
2: La gent no va a la platja, la gent... és meteorologia, ho dic perquè la gent es tranquil·litzi una mica.
1: Sí,
2: que
1: són,
2: no són
1: previsions.
2: Que si en comptes de meteorologia fossin matemàtiques i el temps, en comptes de ser núvols que van pel cel i que depèn d'on ve la ventada, doncs et plourà a Granollers o et plourà a Sant Boi,
1: sí, ja ho pots dir.
2: Seria més fàcil. Està clar que si hagués de sortir un meteoròleg que dia avui, 2 + 2 fan 4. I la gent, hòstia, ho ha clavat.
1: Sí.
2: Ah, si surt un meteoròleg,
1: avui
2: 2 + 2, 5. Hòstia, avui 5, com pot ser que 5?
1: Aquí, bueno, aquí tindríem un problema. Sí,
2: i que
1: sí,
2: cada
1: sí,
2: dia
1: sí.
2: Les sumes, les restes, multiplicacions i divisions,
1: clar.
2: Ja ni parlem dels logaritmes neperians,
1: no,
2: tinguessin resultats
1: no.
2: Diferents.
1: Ai, per favor.
2: Per sort tenim les matemàtiques, però la meteorologia
1: no, és fàcil.
2: No són matemàtiques.
1: No és
2: i ara
1: fàcil.
2: Mateix, ser enviador de desalerts, haver de decidir quan s'envia l'alerta, si sí o si no, compte.
1: Sí.
2: Perquè no és gens fàcil.
1: No,
2: m'imagino
1: jo
2: l'atenció aquesta de dir,
1: tema
2: plourà o no plourà? Plourà prou o no plourà prou?
1: Sí, sí,
2: la gent s'enfadarà
1: sí.
2: O no s'enfadarà? L'ambient diumenge al dematí a les 6 del dematí és que jo estava dormint a les 6 del dematí. Bueno, hi havia gent probablement que es llevava per anar de farra, un after, la porta mateix, per exemple, entrant
1: bueno,
2: a l'ús de gas.
1: Hi ha de tot, sí, no, per exemple.
2: El dilluns s'envia 8:45 del dematí quan ja has portat la canalla a l'escola.
1: Uh-huh.
2: Bueno, també és que el temps és molt... que tampoc...
1: Punyetero.
2: Tampoc s'hi mira.
1: Punyetero.
2: Jo entenc que un huracà mediterrani o un medicà jo com a nom d'huracà mediterrani
1: no
2: te'l compro
1: li diuen
2: perquè
1: així,
2: sona a clínica veterinària
1: a mi no m'agrada
2: però
1: sí,
2: ja has portat
1: sí.
2: El teu gos al medicà sí, ara sí, obren sí. Ara a les 9
1: sí.
2: No, el temps, plou quan plou no, escolta'm, que no plogui que plogui el dissabte no, que el nano té partit de futbol diu, és que no em va bé mira que no plouria mai
1: no,
2: perquè
1: clar,
2: com diu la dita,
1: clar.
2: No plou mai a gust de tothom. I ara podria
1: sí,
2: ser,
1: sí.
2: No s'envia les alert mai a gust de tothom.
1: A gust de tothom, això passa.
2: Ja sé que he fet una introducció molt gran sobre el temps,
1: no,
2: però
1: està,
2: és que
1: també,
2: és el que s'ha parlat
1: molt
2: setmana.
1: Precisa.
2: I jo he de parlar
1: precisa.
2: De lo que s'ha parlat aquesta setmana.
1: Sí.
2: I una altra cosa, que és... Per què Granollers? que jo entenc que pot ploure a qualsevol lloc, però per què tants litros a Granollers?
1: Per què tot de cop a Granollers? Bueno, tot de cop no
2: ploure. No va ploure tant, és que Parets no va ploure tant, és que no, Granollers. La tempesta va dir,
1: sí,
2: plourem a sobre de Granollers. És veritat que algú de Mataró em dirà, home, aquí també va ploure, sí, però aquests 350 litros, gairebé 400 litros de Granollers, que deu ser aproximadament el 70% de la pluja que hi cau en tot un any,
1: sí, ja ho pots dir.
2: Jo que algú m'expliqui per què un huracà mediterrani
1: sí. ha triat Granollers.
2: A Granollers i, a
1: mira,
2: més, dies seguits.
1: Mira,
2: dit això, i tocat aquest tema,
1: sí.
2: Jo crec que hi ha un altre tema que és d'actualitat, que és Carles Puigdemont.
1: Ui, i tant. Oh,
2: que
1: i tant,
2: ja li han aixecat l'ordre de detenció al senyor Llarena,
1: sí.
2: I pot tornar. Bueno, primer de tot, gràcies a Déu,
1: sí.
2: O a qui sigui,
1: ja.
2: perquè aquesta gent puguin tornar del seu exili. Perquè tant Puigdemont, com Toni Comín, com Lluís Puig, són 9 anys que estan fora.
1: Sí, senyor.
2: Que es diu molt ràpid, Guaita, 9 anys. Bueno, de fet, es diu tan ràpid 9 anys com 13 anys.
1: Sí, que es diu molt ràpid,
2: però són molts anys,
1: molt ràpid,
2: 9
1: eh?
2: Anys. Imagina't 9 anys de la teva vida, tira 9 anys enrere.
1: Que sí.
2: Tira 9 anys enrere, 9 anys enrere, és 2017, tota la Covid, la va passar a Waterloo. Doncs que sort que poden tornar i que es normalitzi una mica la situació política i que a veure si podem tornar a tirar endavant una miqueta. També et dic una altra cosa,
1: a veure.
2: I en veu baixeta,
1: sí, a veure.
2: Vaig veure Puigdemont.
1: Baixa la veu.
2: I em va semblar algú disfressat de Puigdemont.
1: Què dius ara?
2: No sé si és perquè feia temps que no el veia, però vaig pensar, porta ulleres i perruca falsa.
1: Ja.
2: I tampoc és una teoria conspiranoica tan rara, perquè ja sabeu que els de Madrid tenen la teoria conspiranoica de que Vinícius no és Vinícius.
1: Sí que ho diuen.
2: Que de totes les teories conspiranoiques del món, com que
1: no
2: pugen els avions, com que la Terra és plana, com que les vacunes provoquen autisme, la més loca del món és pensar que Vinícius s'ha buscat un doble que és més dolent que ell, perquè ell pugui viure la seva vida, no sé a quina illa, suposo que amb Elvis Presley, Michael Jackson...
1: Tots aquests.
2: No ho entenc. No entenc la gent que fa teories conspiranoiques sobre que Vinícius no és Vinícius. No és més fàcil
1: i no té feina pensar que
2: Vinícius ja no està al seu prime i que ja no és tan bo. No, pensem que l'han substituït per poder pensar que Vinícius... Bueno, i parlant de futbol, i perdona que em talli a mi mateix, aquesta nit s'ha acomiadat Messi.
1: Sí.
2: S'ha acomiadat Messi de la selecció, a l'Inter de Miami.
1: Entranyable, jugar, eh? Entranyable.
2: Que diu, hòstia, no podrem veure Messi. Sí, home, sí, sí.
1: Oh,
2: si no veureu l'Inter de Miami, ho podreu veure. Però la selecció ja no jugarà més.
1: És així,
2: plors,
1: és
2: rialles, de tot, gol de penalti, li va faltar el de falta...
1: Sí.
2: Ho ha donat tot, aquest senyor, Messi. Messi s'ha retirat de la selecció argentina avui.
1: L'Albiceleste.
2: La gent hi plora. Allà hi haurà d'haver un es alert... també per tempestes de
1: pressions,
2: de tristesa.
1: De tot tipus, sí.
2: Em pensava que deia més d'això, que quedaria com un Pablo Neruda, però m'ha quedat, més com una lletra de reggaeton en català. Algun tema més que ens quedi? Sí, home, la trompada del dia.
1: La trompada de la setmana o del dia.
2: Sí, la trompada del dia de la
1: setmana. A veure, quina trompada tenim.
2: Ja saps que no seria ningú. I aquesta trompada... agarra-te... Sabeu allò que diuen en castellà d'agarra-te los machos?
1: Sí, sí.
2: Trump aprova la primera execució per afusellament des del 1945.
1: Correcte.
2: He hagut de tornar a llegir la notícia, perquè he pensat que feien broma.
1: Sí, has dit això,
2: això no
1: s'ha acabat.
2: Trump aprova la primera execució per afusellament des del 1945.
1: Per afusellament?
2: Sí. Primer, em sobta que el 1945 encara s'afusellés gent.
1: Uh-huh. Sí, sí.
2: Perquè a mi em semblava que això al segle XIX ja s'havia acabat, però resulta que als Estats Units fins a meitats del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial, que es va acabar el 45, encara s'afusellava gent, i a Trump li ha semblat una bona idea agafar una persona que estava allà al corredor de la muerte i afusellar-lo. També és veritat que ha vist l'èxit de lo que va passar ara fa 15 dies, d'aquella dona, que li van haver de posar dues injeccions letals.
1: I ni així
2: no va morir. Devia pensar, anem a assegurar el tiro. Perquè, mai més ben dit, literal, anem a assegurar el tiro. Jo no ho entenc, la veritat. Però això del tema aquest de la pena de mort, no ho veig clar. Jo no ho veig clar. És veritat que hi ha gent que aquí a Catalunya...
1: Gens clar.
2: I a veure com vinculo aquest tema sense que sembli una miqueta agafat pels pèls.
1: Sí.
2: Amb aquests alerts que ens han enviat aquests dies, he sentit gent que el de les 6 del dematí del diumenge li havia agafat un microinfart. És que ens mataran... Bueno, seria una altra manera de fer-ho, A base d'es alerts a hores intempestives, molts... I anar enviant, fins que t'agafi un infart. Sabeu com allò de la gota xina?
1: Hòstia, això...
2: Que ara algú em dirà, No, Enric,
1: molt
2: és
1: rebuscat,
2: la gota malaia. No. Això és un efecte Mandela, d'aquells.
1: No
2: es diu gota malaia. La malaia era la bota.
1: Sí.
2: La gota és la Xina. Sabeu la tortura
1: que era? Sí, la gota,
2: al front fins que t'acaba foradant.
1: Que sí.
2: Bueno, clar, vistes les inundacions últimament, poder n'hi ha més d'un que... I el de la malaia no és la gota, és la bota.
1: És la bota, malaia.
2: Que em sembla que aixafava en cames i peu.
1: És veritat, hi ha molta gent que ho confon.
2: També, imagino jo les reunions aquestes de brainstorming per decidir els aparells de tortura entre uns quants psicòpates i Donald Trump, a veure què decidien. Bueno, adeu. Que això és el que
1: fa por, fa
2: a veure si la setmana que ve podem tornar a entrar en directe.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Enric, com sempre l'Enric, amb les seves cròniques del tot iròniques, però déu-n'hi-do, punyents i que fan pensar. I ara, esclar, com tots els dimecres, un nou lliurament dels contes breus signats pel nostre amic Albert Estengre, del projecte del Cercle dels Mentiders, membre també de la Faula i l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, així com la ANIN. Tot plegat, ja ho sabeu, l'Albert és un dels professionals més reconeguts en quant a orador de contes d'aquest país. Escoltem-lo.

0: Ep, això és el cercle dels mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
2: Us necessito a tots.
3: El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls.
2: Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan.
3: I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar. El comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill, i molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu, vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar i va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, 4 barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les 4 barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera. Fa molt, molt de temps, fa més de 1000 anys, a l'altra banda d'Europa, a Grècia, hi va néixer un noi. Amb una família rica, que tenien diners, sí, ja ho crec que sí. Aquest es deia Gil. De gran va ser Sant Gil, i és que era molt bona persona, i va créixer sent bona persona, i tan bona persona era que quan va ser gran resulta que els seus pares es varen morir, i ell va decidir que amb tots els diners que va heretar dels seus pares faria bones obres, i les va fer. Va donar tots els diners als pobres, i ell senzillament es va endur d'allà, de casa seva, una creu. I amb la creu va travessar tota Europa i va venir a unes terres molt a la vora de les nostres. Va venir fins a la Provença. I allà a la Provença anava parlant de la paraula de Déu Nostre Senyor amb aquella creu. I caminant, va travessar els Pirineus i es va acostar cap a nosaltres. Va anar a petar a una vall, molt maca li va semblar, plena de pastors. Era la vall que ara coneixem amb el nom de Núria. I en allà s'hi va quedar, però tampoc no massa, s'hi va quedar només 3 o 4 anys, perquè algú li anava al darrere i el volien fer fora, el volien martiritzar i matar, què sé jo. Però vaja, mentre hi va estar, era molt conegut per tots els pastors, parlava de Déu Nostre Senyor, i a més ell, amb ganes d'ajudar a tots plegats, visquin a una cova d'aquella vall, i tenia una olla, i en aquella olla hi feia el menjar, i menjava i el compartia amb tots els pastors, i a l'hora que tocava, ell tocava la campana per avisar els pastors que el menjar hi estava, i dinaven tots plegats d'aquella olla de Sant Gil que ell cuinava per tothom. I mentre vivien allà, a més de parlar amb els pastors, s'entretenia a fer coses amb les mans. I va fer la imatge de la Mare de Déu, de la Mare de Déu que hi ha a Núria. La va fer Sant Gil, si aneu a Núria, la veureu. Bé, la qüestió és que al cap d'un temps, Sant Gil, veient que molta gent que venia de més avall li anaven al darrere perquè no els devia agradar prou, o pel que fos, per no barallar-se, perquè no li fessin mal i perquè no es fessin mal ells mateixos, se'n va anar i va desaparèixer d'allà. Però no es va endur res. Tot. Tot allò que havia portat, l'olla amb què volia el menjar per donar als pastors, la creu, aquella Mare de Déu que ell va fer, i tot plegat, ho va deixar allà, a Núria, ben amagat, a dintre d'una cova. a dintre d'una cova que després es va saber que era una cova tapada amb una roca blanca, però que de moment no se sabia, i Sant Gil se'n va anar, i varen passar els anys i els segles, varen passar 300 anys, 300 anys. I amb aquests 300 anys ningú sabia on és que Sant Gil havia amagat aquelles coses. El seu tresor, el tresor de Sant Gil, que en deien. Tothom el buscava, però ningú el va trobar. Va ser un. Una altra bona persona que es deia Amadeu, ui, també des de l'altra banda del Mediterrani, que una nit va tenir un somni. Va tenir el somni que Sant Gil havia amagat les coses a una cova on hi havia una roca blanca que ho tapava. I va anar caminant, caminant, caminant, fins que va arribar en aquí, en aquesta vall, no pas en la cova, que no la va trobar ell, sinó en aquesta vall, allà, a Núria, en el Pirineu. I en allà es va passar molt de temps buscant, buscant per tot arreu aquell tresor de Sant Gil que deien que havia amagat, però no el trobava. I mentre el buscava va fer una església en la Mare de Déu, una Mare de Déu que tampoc no sabia quina posar-hi, i ja tenia l'església feta i la gent l'ajudava i anaven i venien i venien i anaven, quan un dia, al cap de 7 anys que feia que eren per allà, vet aquí que varen veure un bou que s'acostava cap a una pedra. Estava tranquil el bou, s'acostava cap a la pedra i començava a picar i a picar i a picar aquella pedra, una pedra blanca. Que és estrany, però què fa aquell bou? De seguida, aquell tal Amadeu es va acostar cap al bou. Va veure que la bèstia no picava el terra per picar, no, sinó que picava el terra just en allà on hi havia aquella pedra. I sempre picava aquella pedra. Aleshores, varen ajudar el bou. Varen acabar de repicar aquella pedra i varen veure que aquella pedra tapava una cova, de la qual en sortia una mica de claror. S'hi varen anar acostant. De mica en mica s'hi acostaven cap allà on te sortia aquella claror, i varen veure que la claror sortia d'entremig d'unes pedres i que traia les pedres. D'allà varen veure que tot plegat era la Mare de Déu, que després ha estat la Mare de Déu de Núria. Allà mateix també hi varen trobar el tresor de Sant Gil, no només la Mare de Déu, sinó que hi varen trobar la creu, hi varen trobar l'olla, I tot plegat ho tenen allà dalt. Allà dalt, a Núria, en el monestir de la Mare de Déu de Núria, en el santuari de la Mare de Déu de Núria, en aquella vall on ara hi anem a esquiar, i anem amb el carrilet, i amb el cremallera, vaja, i tot plegat. Doncs allà, en allà, sapigueu que Sant Gil hi va fer totes aquestes coses, i que Sant Gil el veureu, la cibolla, la creu, i la Mare de Déu, que la va fer ell, allà dalt, a Núria, lluny, eh? I fa fred a l'hivern, eh?
1: Mentider.
4: Mentidera tu.
5: Mentidera.
4: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
6: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
7: Els que expliquem històries...
1: En tenim un.
7: De què?
1: D'aquests cercles.
7: Mentides, mentides i més mentides.
2: Bé... I fins aquí les mentides per avui, si més no les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders, farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
8: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
9: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
10: Doncs fins aquí els contes de l'Albert Estengre.
11: I fins aquí també l'edició d'avui de La República Santboiana.
10: Correcte, demà tornarem, com sempre, a partir de les 8 del matí, després dels informatius. Que vagi molt bé!

0: En punt les 11 del matí. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. A l'R1 només hi ha trens al tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes i les línies R2 Nord i R4 continuen sense trens cap a la Pota Nord. Hi ha servei alternatiu per carretera. El govern culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies. El president Illa es compromet a demanar explicacions al sindicat, mentre que el principal grup de l'oposició, Junts, anuncia al matí de Catalunya Ràdio una denúncia contra Renfe i Adif. Les pluges torrencials castiguen el Baix Ebre, sobretot en municipis com Xerta o Paüls. Protecció Civil manté aquest matí activat en situació d'emergència el pla Inuncat per donar la màxima resposta als efectes dels aiguats. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obligui a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia els propers dies. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als kibbutz a tocar de Gaza, escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o cal mantenir-les així com a elements de memòria. Més de 300 persones es concentren en un edifici del barri de Sant Andreu de Barcelona per impedir el desnonament de 50 persones que hi viuen. Està bé prevista a primera hora del matí, però no hi ha presència policial ni tampoc ha arribat la comitiva judicial. I l'oscaritzada actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros passarà pel Bages per rebre un dels premis d'honor del CLAM. Segons us avança aquesta emissora, el Festival Internacional de Cinema Social es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta matinada passada Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi monumental de Buenos Aires. En aquest comiat ha fet un gol de penal i dues assistències, 3-0 davant la selecció de Benín. La selecció espanyola de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir 1-2 davant Croàcia amb dos gols de Mikel Merino. A l'Eurocopa de bàsquet, el Manresa juga avui a quarts de nou contra l'Ulm i a la Champions de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta Novi Belgrad a dos quarts de nou.
0: I el temps s'obriran clarianes amb més estones de sol, però aquesta tarda s'esperen nous ruixats, començaran pel nord del país i de manera dispersa arribaran a la resta del territori. Al voltant de la serra prelitoral no es descarten alguns xàfecs intensos i amb tempesta. Acabarem el dia amb tramuntana i mestral.
3: Trescat Info.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres, com és habitual, obrirem l'espai setmanal amb l'Associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visiten des de l'empresa Mobi Modern Vision of Work. I també avui dimecres coneixerem una nova associació de Sant Boi. A propòsit del 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, coneixerem a Bojos per tu, Sant Boi. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dimecres obrirem l'espai Joventut. Com totes les setmanes coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant del projecte Som Sant Boi Jove. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Els osonencs Oques Grasses actuen a partir d'aquest dimecres d'avui mateix, a 7 d'octubre, i durant 4 dies consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho faran per acomiadar-se dels seus seguidors en un espectacle que anomenen l'últim concert. En total assistiran més de 220.000 persones, un fenomen que no s'havia vist mai abans en un grup català. Doncs som-hi, Oques Grasses, protagonistes també del Dies de Ràdio d'avui. Comencem amb elefants.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!

0: parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim l'espai setmanal amb l'Associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui coneixerem de prop l'empresa Modern Vision of Work, Mobi. I saludem el gerent fundador d'aquesta empresa, que és el Biel Pérez. Biel, què tal? Molt bon dia, benvingut al Dies de Ràdio.
1: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos i estar aquí presents. Ens fa molta il·lusió poder parlar i explicar una miqueta el que és emprendre i explicar també el nostre negoci.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, que és la Laura Barragán. Laura, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: I comencem amb la Laura. Laura, com és habitual, la primera pregunta és donar la informació de si hi ha alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, si vol formar part de Sant Boi Empresarial o si vol fer alguna gestió amb aquesta entitat santboiana, com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs som-hi, ens hi posem, comencem aquesta entrevista. Avui coneixem de prop aquesta empresa que es diu Mobi, amb B baixa, que són les sigles, no?, d'alguna manera, de Modern Vision of Work. És una empresa especialitzada en tot tipus de solucions per qualsevol tipus d'esdeveniment. Però clar, això, com és tan gran, no?, i quasi tan infinit, Biel, estaria bé que comencéssim pels inicis. De quina manera neix, es gesta aquesta nova empresa?
1: Doncs res, aquesta empresa sorgeix d'un projecte que es va començar a incubar a Noruega.
0: A Noruega.
1: A Noruega, exactament. Comença molt lluny aquest projecte. Tot va sorgir ja que jo estava fent un Erasmus allà i és un país que em va ajudar molt, no?, a aprendre moltes de les meves aptituds, però és un país que també és molt car el fet de viure allà si no tens un coixí d'estalvis, no? Llavors, com vaig aconseguir mantenir un coixí de diners? Doncs bé, fent feines puntuals en aquell país. Llavors, diguem que ja tenen una aplicació que és molt senzilla, on la gent pot entrar, sol·licitar feines puntuals i treballar. I gràcies a allò em va permetre sobreviure una miqueta a l'estada, no? I al tornar aquí vaig pensar, ostres, com pot ser que no existeix una plataforma així, tan senzilla, tan àgil, no?, per la gent que necessita compaginar sobretot els estudis amb la feina. I allà va sorgir una miqueta el concepte de Mobi, que al principi no s'anava a dir ni Mobi, es deia Tempora. Llavors vam començar a desenvolupar-lo, es va unir la meva sòcia, Carolina,
0: sí, i vam començar... que per cert la saludem des d'aquí, a la Carolina Itzet, que havia d'estar aquí amb nosaltres, però malauradament a darrera hora no ho ha pogut fer. Us convidarem els dos en una altra ocasió.
1: Moltes gràcies.
0: Som-hi, Biel.
1: Amb la temporada de pluges.
0: Sí.
1: I res, bàsicament vam començar a desenvolupar aquesta idea i vam començar a adreçar-nos al món d'esdeveniments perquè veiem que havia més aquesta necessitat d'aquestes feines puntuals, i més entrant al món d'esdeveniments vam veure que havia una falta de talent. Què vol dir? Que trobàvem que la gent, quan volia buscar algú, moltes vegades aquesta gent no es presentava, tenia problemes, moltes vegades alguns molts cambrers inclús li tremolaven les mans quan contractaven algú perquè deien que tenien experiència, però la realitat és que no en tenien pas. I va començar a sorgir aquest projecte. Volem portar, el nostre eslògan, no?, és talent sense límits, i el que vol dir és que ens assegurem que la persona que portem ho faci bé i ens puguin demanar el que sigui dintre del món de les experiències que nosaltres li portarem.
0: Molt bé, doncs d'aquesta manera neix aquest projecte tan engrescador que es diu Mobi, Modern Vision of Work, que avui tenim nosaltres el seu fundador, el gerent de l'empresa, que és el Biel Pérez. Sou gent molt jove.
1: Correctament.
0: Sobradament preparada.
1: Exacte.
0: Això ho dic jo, que m'imagino que sí, perquè tenint en compte la idea, la iniciativa i tot el que heu aconseguit ja en aquest poc temps de l'empresa, perquè fa relativament poc temps, oi, Biel?
1: Sí, exacte. L'empresa realment va estar constituïda en abril. El projecte com a tal, el concepte de Tempora que et comentava, va començar a gener. I abril va ser quan es va constituir. Llavors, com tu bé comentes, som dos joves emprenedors, els dos tenim 22, estem a punt de fer els 23, però clar, al final... molta part de l'experiència que hem anat guanyant és a base d'ensaio-error. Què vol dir? Anar provant, que la gent ens digui no així, no, proveu això. I llavors, poc a poc, ens hem anat curtint i ara és quan ens veiem assegurs per poder llançar aquesta plataforma, no?, d'aquest talent sense límits que comentava.
0: Ara, de seguida, anirem analitzant tots aquests termes que ens comenta el Biel Pérez, el gerent d'aquesta empresa, Movi, amb V-baixa, Modern Vision of Work. Podem afegir que a la pàgina web, per si algú mentre ens escolta, doncs vol fer una ullada, és www.modernvisionofwork.com, així en anglès. Allà és una pàgina web molt intuïtiva, molt senzilla, i podreu veure tots els serveis que ofereixen i totes les facilitats i tranquil·litat també, oi? Són dues paraules que crec que s'avenen molt amb el vostre projecte, perquè suposo que algú em posa en la pell d'algú que vol organitzar qualsevol tipus d'esdeveniment i diu, ui, no sé per on tirar o no sé per on començar, no?
1: Exacte. Jo crec que per explicar-te això és millor que et fiqui un exemple d'un esdeveniment que hem portat.
0: Sí.
1: Nosaltres vam fer fa una setmana una boda a Villaescusa de l'Aro, un poble situat a 90 quilòmetres de Cuenca, un poble de 50 habitants. Llavors, com portes...
0: Ens posem en la situació.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Llavors, la primera pregunta que fas és com portes un equip qualificat a Villaescusa de l'Aro, un poble on no hi ha facilitat de trobar personal, no? Llavors, nosaltres hem desenvolupat un sistema que ens permet fer, junt amb entrevistes, experiències prèvies, referències i tot, saber, i també els sentiments, no?, del client, com és, també inclús a quant a personalitat, ens permet com tenir la seguretat de que les persones que ho portem ho faran bé. I al final pues, podem afirmar que la boda va anar bé, va ser tot un èxit, i estem satisfets i contents, no?, d'aquest sistema que fem. I llavors, ara en quan llencem la plataforma que et comentava anteriorment, nosaltres una cosa que donem és la garantia Movi. Què vol dir aquesta garantia? Que ens assegurem que passi el que passi, tant la persona que paga el servei li vindrà el proveïdor, o si no ve, vindrà un suplent, i tant la persona que fa el servei, el proveïdor que paga, cobrarà. Llavors, molt la gràcia bé. És que tot es quedi dintre d'aquesta plataforma.
0: Fantàstic. Ah, que el casament va anar bé, no? Fueron felices, comieron perdices, tot això.
1: Moltes, això sí.
0: Està assegurat. Però vosaltres què vau gestionar? Vosaltres què vau oferir a aquella parella que es casava?
1: Mira, nosaltres, com et comentàvem, és un equip, va ser un equip de 7 persones i un supervisor. Per fer això, vam fer pràcticament quasi 60 entrevistes per assegurar-nos que la persona que anava eren les correctes.
0: Quins serveis van contractar? Que és...
1: Concretament van contractar un servei de cambrers. Però no és que únicament nosaltres oferim staff de cambrers, sinó que podem oferir talleristes de ioga, tallers de xocolates... Són altres esdeveniments que hem fet. Però per comentar-te el tema de la garantia, pensava que era bona idea parlar de la boda.
0: Sí, perquè és un exemple molt visual i en el que molta gent s'estressa, no? Molt temps abans d'organitzar aquest esdeveniment.
1: Exacte. Llavors nosaltres el que vam fer va ser tot el previ, és a dir, tant la prevenció de riscos, les reunions prèvies, formar els equips, separar-los, conèixer com són les persones, no? Preparar la logística, perquè clar, no eren d'aquell poble, llavors com portem aquest equip a la ciutat, no? Llavors tot això és el que s'encarrega a Movi, i que el wedding planner o el client final no s'ha de portar aquests maldecaps, perquè ens entenguem.
0: Molt bé. Com funcioneu? És a dir, imagina que ara ens està escoltant algú i diu, doncs tinc la solució, contractaré a Movi. Però com ho fa? Quina manera, doncs, digital, perquè tot funciona a través d'aquesta plataforma, com ho podem fer? Com tenir al nostre abast aquesta plataforma?
1: Vale. Bàsicament és, tu entres i llavors entres a la plataforma dintre de la pàgina web que ens has dit, hi ha un botó que fica plataforma.
0: Recordem, 3w1modernvisionofwork.com.
1: Exacte, i un cop entren i piquin a la plataforma s'han de registrar, un registre molt senzill, i allà dintre tindran un formulari. En aquest formulari posen tot el que necessitin. Per exemple, jo en aquest cas de la boda ficaria, necessito una boda, necessito cambrers, un catering, un DJ, etc. I tu només omplint aquesta sol·licitud ja ho tens tot resolt. A partir d'aquí, els coordinadors que tenim dintre de la plataforma t'enviarien un pressupost amb el briefing detallat de tot el que seria, i tu el pressupost i el briefing que més se t'ajusti l'acceptes. Què vol dir? Tu no t'has de ficar a cap plataforma, escriure per correu, trucades, que no se'm presenta, que no m'envia... Tot això desapareix al Movi, simplement omples un formulari i ja són els nostres propis coordinadors qui t'envien un pressupost. I ja dintre de la plataforma aquests coordinadors triarien la resta d'equip que necessitin.
0: Molt bé. Ara, clar, ens fixem en el tema de cambrers, però imagino que menys el núvi i la núvia busqueu tot, no?
1: Exacte.
0: Clar, el núvi i la núvia ha d'estar sí o sí. Tot l'altre ho busqueu tot, penso, no sé, en qualsevol, en la música, no? En el DJ, en l'ambientació, en si volem un espectacle paral·lel a aquell esdeveniment, tot això...
1: Exacte, absolutament també. Tot el dintre del món d'experiències. Mm. Altres exemples, no? Com et deia, un taller de xocolata que ara estem organitzant, un taller de ioga, mindfulness, on acabaran amb una cata de vins. Posteriorment també hem fet altres caterings, hem portat venues, també locals on es fan esdeveniments. És a dir, absolutament tot el que hi hagi dintre del món de les experiències, per molt raro que sembli, per molt difícil que sembli trobar-lo, ho tenim.
0: Clar, jo ara estava pensant, ara li preguntaré, què és el més estrany, no m'ho diguis encara, què és el més estrany que us han demanat? O que us han pensat en què si ho podeu gestionar? No m'ho diguis encara, pensa tu. El més estrany, més estrambòtic. Som-hi, en Sant Boi Empresarial i amb l'agenda que teniu de cara a aquests propers dies. No sé si comences per el que s'havia d'organitzar i finalment ja té data. Comences per aquí?
2: Començaré per aquí.
0: Perquè vam avançar que hi hauria una segona edició del torneig de pàdel. La primera va ser mes d'abril, concretament, sí? Sí, va ser el mes d'abril, la primera edició, i tothom pensava, bé, doncs serà anual. Doncs sembla que no, que tindrem un parell d'aquestes sessions de pàdel, d'aquests tornejos de pàdel aquest 2026, Laura.
2: Sí, sí, davant l'èxit que vam tenir el mes d'abril amb la primera sessió, amb aquest primer torneig, doncs ja tenim data per aquesta segona edició del torneig de pàdel Sant Boi Empresarial, que serà dissabte, dia 21 de novembre, de 10 a 4 i mitja, a les instal·lacions del nostre associat complex esportiu, el Diri Aleu. I bueno, estan, informar que estan obertes ja les inscripcions perquè totes les empreses puguin reservar la seva plaça. És una jornada que és tant per empreses amb model empresarial com per empreses que no ho siguin. Uh-huh. És a dir, la diferència sí que és que el model empresarial, els socis, és de forma gratuïta, sí, i els associats han de pagar el que és una quota, diguéssim, per poder venir, però que està oberta que totes les empreses de Sant Boi puguin participar en aquest esdeveniment. També tots els patrocinadors, la gent, empreses que vulguin patrocinar, també estan obertes. Uh-huh. Fins la setmana que ve, divendres, estaran obertes. I doncs des d'aquí ja el mail treu fum, hi ha moltes empreses que volen apuntar-se, moltes empreses que volen patrocinar, així que nosaltres encantats i res, doncs a veure com surt aquest esdeveniment.
0: 21, has dit? 21 de novembre.
2: De novembre, de 10 a 4 i mitja, al complex esportiu Valdir Aleu.
0: Obertes les inscripcions.
2: Exacte, inscripcions. Però, com patrocinadors també.
0: Exacte, qui vulgui participar que s'afanyi, perquè no sé si hi ha un límit, això.
2: Hi ha un límit, tant d'inscripcions com de patrocinadors també.
0: Molt bé.
2: Hi ha un límit i els patrocinadors es tanquem divendres que ve i encara tenen temps per poder apuntar-se a el que són inscripcions, però són limitades, això sí.
0: D'acord, volíem començar per aquí perquè és un tema que deixàvem així en la incògnita. Ara fa 7 dies, doncs comencem amb això, ja hi ha data per aquesta segona edició del torneig de pàdel de Sant Boi Empresarial, el 21 de novembre. Més coses que teniu per l'agenda de cara aquests dies.
2: Doncs també ahir vam celebrar el taller d'augmentar la capacitat real sense incrementar l'estructura i com utilitzar la IA per ampliar el que la teva empresa pot fer sense perdre el control, que ho va organitzar el nostre associat Raúl Regalado, fundador de Rumbo y Resultados.
0: Que ens ho va explicar també ara aquí fa 7 dies.
2: Exacte. Sí. Doncs, bueno, explicar que la sessió va ser tot un èxit, molt bona participació dels nostres associats, van poder conèixer aquestes eines pràctiques per incorporar intel·ligència artificial al seu dia a dia i doncs també es va explicar que tots els associats que van participar ell està fent, com va comentar la setmana passada, intel·ligència artificial aquí a Sant Boi, Sant Boiana, i que doncs, aquestes persones que van venir tenen un pilot per provar aquesta intel·ligència que ha fet ell, i doncs, des d'aquí també el volem agrair doncs, aquesta iniciativa també, no?, que ha volgut fer, i que mirarem si podem fer extensible a tots els associats o no, a veure si pot abarcar doncs, que totes les empreses que es vulguin inscriure. Després també recordar que s'ha ampliat fins al dia 18 d'octubre el termini perquè les entitats i associacions sense ànim de lucre puguin presentar els seus projectes a la iniciativa que fem. Com sabeu, aquest 10% de les quotes anuals dels nostres socis van destinades a una entitat sense ànim de lucre amb un projecte en concret aquí a Sant Boi. I doncs, també contents perquè hem tingut molt bona acollida, molts projectes davant de la taula que el dia 19 d'octubre, amb la primera reunió de Junta, es valoraran i ja podrem tancar aquesta donació per poder fer-la com cada any al sopar de gala que sempre doncs, poden venir a explicar als socis en quin projecte aquests diners s'han invertit i molt contents perquè és una part social de l'associació i que nosaltres estem molt contents en poder ajudar aquests projectes a que puguin tirar cap endavant.
0: El que es diu responsabilitat social empresarial, que hi ha empreses o negocis que potser ho tenen més de façana, però vosaltres, a més, amb tota transparència, després expliqueu on exactament doncs, han anat a parar aquests diners i en quin projecte, amb cara i ulls, i a més després doncs, amb l'explicació no, d'aquest dia a dia del nou projecte.
2: Exacte, després és el que comentava, no? Que venen aquestes empreses o aquestes associacions, venen al sopar i expliquen realment en què s'ha invertit no, aquests diners, quin projecte i a quantes persones doncs, s'han vist beneficiades no, d'aquesta donació. I nosaltres doncs, molt contents perquè cada vegada doncs, som més socis, cada vegada augmenta no, aquesta part de la donació i contents de que es pugui repartir, perquè a vegades hi ha projectes que no pots deixar enrere i doncs l'associació decideix poder donar una part en una i una part en una altra.
0: Fantàstic.
2: Perquè puguin tirar aquests projectes que són molt interessants i molt necessaris cap endavant.
0: Doncs coneixerem properament, quan ja tinguem els noms d'aquests projectes, doncs ho explicarem també aquí en aquest espai. Després tornarem a repassar les activitats de Sant Boi Empresarial de cara a aquests propers dies, però no oblidem que avui tenim com a empresa convidada a Mobi, Modern Vision of Work, aquesta empresa especialitzada en tot tipus de solucions per al sector dels esdeveniments. I quan diem esdeveniments, ara

0: vaig iniciar l'introductori per presentar la noia que fa aquest aniversari.
1: Sí.
0: Jo quan s'ho van presentar, jo no coneixia molt bé què significava un chambelán i clar...
1: No has vist sèries d'època.
0: Exacte.
1: D'Anton Abbey, havies d'haver vist d'Anton Abbey. Digues, digues.
0: I bàsicament ens va sorprendre molt, no s'esperàvem, pensàvem que ens podien demanar de tot menys això. I va ser formar l'equip, no?, el tema del vestuari, com l'organitzem, preparar, no?, que sigui gent que sàpiga ballar-lo, no?, i portar l'equip i que facin un servei de Déu, no?, que és el que volem garantir. Hi ha hagut altres, no?, però jo crec que el que més em va sobtar a mi a nivell personal va ser aquest, sí.
1: I va sortir tot bé?
0: Va sortir tot bé,
1: sí. La persona de l'aniversari contenta, era allò el que volia?
0: Exacte, al final tot va sortir de Déu, la gent de moment, tots els serveis que hem portat en general han estat molt contents i ens sentim orgullosos de fer aquest servei de qualitat, sí.
1: Molt bé, clar, no només és aquest servei, vosaltres a banda, que no sé si ho vau fer aquí, és tot el que envolta aquest esdeveniment, no? És a dir, que si haguéssim volgut catering, que no ho sé, si haguéssim volgut alguna experiència paral·lela, doncs aquest servei de majordoms també, eh?
0: Exacte, la gràcia és que, com et comentava, la gràcia de la plataforma és que tu no hagis d'entrar a diferents altres plataformes que hi ha actualment, que és tot enviar per correus personals, sí, i tal. La gràcia és que tu puguis triar el que tu vulguis amb tota la flexibilitat del món dintre la plataforma. Tant per el client final, no?, que pot dir, mira, jo vull una boda i vull que em porteu tot, i tothom t'envia un pressupost, o entre els partners, que és com els diem a la gent que està dintre la plataforma, que ofereix un servei, que puguin intercanviar serveis entre ells. Per exemple, no? Jo sóc una persona que em dedico a tallar pernil, no? A les bodes, i necessito algú que m'ajudi a muntar la taula. Doncs entre ells poden fer sinergies, o per exemple, si jo sóc un DJ i busco algun d'audiovisual, puguin fer connexions entre ells dintre la plataforma i que tot estigui integrat, inclús tema de la gestió dels clients, enviar factures recurrents, tot això pel partner, és a dir, la persona que fa les experiències, li és molt més senzill, perquè avui dia treballen amb Excel la gran majoria, no? Llavors la gràcia és que tot estigui dintre d'una plataforma, no?, que pugui rebre ingressos, que pugui gestionar amb els clients, trobant nous proveïdors, etcètera, és una gran millora per a aquest món, sí, sí.
1: Doncs avui estem coneixen aquesta empresa, Modern Vision of Work, Mobi, amb B baixa, que té la seu a Cornellà de Llobregat, però que l'activitat econòmica la té a Sant Boi, i oi, Laura, aquesta és una de les novetats de les que vau voler, doncs, afegir en alguna de les darreres reunions, bé, ja fa un temps, de les darreres reunions de Sant Boi Empresarial, és a dir, que hi ha gent que potser no té la seu fiscal o social a Sant Boi, però sí que l'activitat econòmica la té aquí, per tant, pot formar part de Sant Boi Empresarial.
2: Exacte, cada vegada ens trobem més empreses que ens deien, ostres, jo no tinc la seu aquí, però tinc molt, tota l'activitat econòmica meva és aquí.
1: Clar.
2: Llavors, doncs, des d'aquí la Junta va decidir i es va posar tot el que són els papers, no?, que doncs, puguin poder formar part de Sant Boi Empresarial si tenen activitat econòmica a Sant Boi.
1: Doncs ara ve la pregunta a Biel Pérez, com a fundador, com a gerent de Mobi. Per què un dia vau decidir formar part de Sant Boi Empresarial?
0: Doncs bé, nosaltres, el nostre punt de dolor principal, no?, que el que més necessitàvem, més connexions. Sobretot quan ets una empresa emergent i ets jove i no coneixes molt el sector, necessites contra més contactes millor, no? I nosaltres al principi vam ser incubats per la Masia d'aquí Sant Boi, i ens van una mica recomanar el tema de Sant Boi Empresarial, vam estar mirant i es van posar a contacte, vam conèixer, no?, la quantitat d'empreses que tenen dintre, la quantitat de connexions i esdeveniments, no?, com comentava el de Padel, i ens va semblar interessant, doncs, poder entrar i fer contacte i sinergies, no? De fet, ja hem sigut beneficiats en aquest sentit, ja ens han passat un parell de contactes que farem grans sinergies amb ells, llavors, en aquest sentit, creiem que és per nosaltres el principal.
1: Ara mateix, en quin tipus d'esdeveniment esteu treballant o coordinant? Jo no sé si a Sant Boi, potser a Cornellà o qualsevol altra ciutat de Catalunya o d'Espanya, perquè ara deies que hem marxat a Cuenca, no era?
0: Exacte.
1: Per tant, imagina't. No sé, en què esteu, si no vols donar gaires detalls, però sí, més o menys, parlaves d'un casament, però en quin altre tipus d'esdeveniment esteu treballant?
0: Sobretot, el casament ha estat algú, podríem dir, inclús algú puntual, perquè nosaltres ens adrecem molt als congressos. Diem que la nostra activitat en Sant Boi sobretot és el tema de proveïdors. Tenir una gran xarxa de proveïdors, càterings, transports de logística, locals, esdeveniments, i l'activitat l'adrecem sobretot a empreses o internacionals o nacionals que vulguin fer congressos o esdeveniments grans, no? Per exemple, ara, un exemple és que ara estem acabant de tancar per portar treballadors al Saló del Manga, dels exemples, i clar, tot això necessitem un equip, no?, i que Sant Boi Empresarial, no?, amb tota la xarxa que té molts contactes que ens podran donar suport per a aquests esdeveniments grans que hem d'oferir a nivell nacional.
1: Avui coneixem de prop aquesta empresa Modern Vision of Work, Mobi, i si voleu saber una miqueta més o tenir accés a aquesta plataforma de la qual hem estat parlant, doncs hi ha una pàgina web

0: que és www.modernvisionofwork.com. Per què dieu que el vostre eslògan o el vostre lema és talent sense límits?
1: Doncs,
0: ho expliquem.
1: Oi tant. Bàsicament nosaltres diem que som talents sense límits per la quantitat de dades que tenim dintre. Llavors, com m'has preguntat abans, no? Què és el més estrany que ens han demanat? Si tu busques, en el cas de Chambelanes, per internet, et costarà molt trobar alguna d'això. Llavors, la gràcia és que nosaltres, amb la quantitat d'informació i de dades que tenim, puguem arribar a el que tu necessitis. Per això diem aquest eslògan de talents sense límits. Perquè tot el que et puguis pensar, que vulguis en un esdeveniment, nosaltres t'ho podem aportar.
0: Talent sense límits, i clar, tot això ve lligat en que hi ha persones que potser els hi costava, abans de la vostra existència, trobar personal qualificat, que potser sí que n'hi ha en tots els sectors, però que no acabava d'ajustar-se després a les necessitats d'aquestes persones que buscaven, no? Que feien aquesta recerca. Vosaltres garantiu aquesta qualitat?
1: Sí, exacte. De fet, el que ha passat, com comentava anteriorment, moltes agències, sobretot, o càterings o locals, demanen uns equips i aquests equips ni tan sequers es presenten. Per exemple, un cas que vam estar parlant amb una clienta és que havia organitzat per una boda un equip de 20 persones i ninguna de les 20 es va presentar el propi dia de la boda.
0: I què van fer?
1: No es va fer.
0: No es va fer.
1: Resumidament, no es va acabar.
0: Es van casar, no?
1: Sí. Van haver de fer-ho córrer cuita tot per intentar-ho resoldre, però va ser un gran problema per tant per els clients finals com els organitzadors, i l'empresa que portava el personal no es va fer responsable del problema, no? Llavors, per això el comentem, no? Com hi ha un gran problema dintre dels sectors d'esdeveniments, hi ha molts sectors, no? A nivell també logística, que tenen problemes, però vam veure que el punt de dolor principal d'aquest punt és esdeveniments per això, perquè són tan puntuals, hi ha tanta pressió per la qualitat, pel servei, i costa tant trobar gent bona, vam voler decidir anar per aquest camí i afegir aquest valor d'aquest talent sense límits.
0: Molt bé. Vosaltres oferteu, és a dir, oferiu tot tipus de serveis per un esdeveniment, però ara ja penso una persona que digui, doncs jo sóc molt professional, vull posar-me en contacte amb Mobi i vull prestar els meus serveis, vull treballar amb Mobi. Això es pot fer?
1: Oi tant. De fet, com comentava, hi ha aquest rol que es diu el partner. Diguem que l'empresa hi ha tres rols: els clients finals, els treballadors que treballen per nosaltres, i el partner que vol oferir serveis. Llavors tu et registres i diguem que és com una espècie de Vinted, perquè ens entenguem. Tu publiques tots els serveis que tu vulguis, completament gratuït. Llavors, per exemple, no, el teu cas, no? Imaginem que ets un DJ, no? Que vols oferir el servei de DJ. Tu fiques en el teu catàleg que fas això, i es veu públicament. Llavors, tots els altres partners o clients finals veuen que tu ets un DJ que ofereixes això.
0: Amb el meu currículum, no? Poso el meu currículum, els serveis que puc oferir, i està visible per aquests partners que em puguin contractar.
1: Exacte. I allà dintre, tu, el client final, pot enviar-te la sol·licitud, tu pots negociar els preus amb ell, tu pots tenir un xat intern amb ell sense haver de parlar per WhatsApp, pots agendar entrevistes, tot dintre de la plataforma. I diguem que inclús els pagaments es poden fer dins. La gràcia és que tot el món estigui dintre per nosaltres oferir aquesta garantia de que tot funciona bé. Llavors, la gràcia del partner és que entri, publiqui tots els serveis que necessiti i comenci a cobrar.
0: Molt bé, sí, quan abans millor, no?
1: Exacte.
0: Bé, està clar el que oferiu, tots aquests esdeveniments, i també està oberta la plataforma, doncs, per aquestes necessitats empresarials o necessitat de mà d'obra qualificada, no? Necessiteu algun sector en especial? Ara ho dic perquè si hi ha algú que ens escolta i diu, doncs jo no sé si davant de la meva professionalitat a mi em necessitaria anar a Mobi. Hi ha algun sector més necessari que un altre ara? Mà d'obra més necessitada que un altre en aquest moment?
1: Doncs és una molt bona pregunta, la veritat.
0: Gràcies.
1: Bàsicament, perquè ens entenguem, nosaltres una cosa que volem oferir en un primer moment és exclusivitat. Què vull dir? No volem que hi hagin, per exemple, si ets una agència de màrqueting, que hi hagin 200 agències de màrqueting i tinguin competència unes a les altres. Llavors, jo m'adreço molt, en aquest cas, a empreses que tinguin un servei molt peculiar dintre del món d'experiències i que tinguin molta dificultat per donar-se visibilitat. Un exemple, perquè ens entenguem, una noia que es dedicava a fer poemes, recitar poemes en veu públic en esdeveniments. Això és un servei molt únic, però a la vegada molt difícil de trobar. Llavors, aquesta noia es registraria dintre la plataforma de Mobi i podria oferir els seus serveis. Però, bàsicament, ara mateix, com estem en una fase de llançament, si ets un local, si ets un catering, si ets un equip d'audiovisuals, el que sigui, i ens vols inscriure, i nosaltres agendem una reunió amb tu, veiem les teves necessitats i veuríem com podem ajustar-te perquè entris a aquesta plataforma i puguis oferir tots els serveis que tu vulguis. Uh-huh. De fet, ara estem fent una promoció que estem oferint un pla pro, sí. És a dir, nosaltres cobrem comissió quan es factura, no? Uh-huh. Llavors, ara aquest pla pro és que reduïm molt la comissió, llavors que pugueu entrar, provar la plataforma i si esteu contents, doncs podem continuar endavant.
0: Molt bé, una oferta de llançament.
1: Exactament.
0: Una oferta de llançament de Mobi, que és Modern Vision of Work. Avui doncs, estem coneixent aquesta nova manera, no? És una nova manera de treballar també, de treballar, de gestionar, de contractar, que tu personalment la vas portar aquí des de Noruega, però jo no sé si altres països europeus ja fa temps que funcionen d'aquesta manera. Pregunto.
1: Existeixen altres sistemes, altres països, sobretot un país que és pioner en aquest sentit, a part de Noruega, és
0: sí.
1: França.
0: Uh-huh.
1: França té moltes aplicacions temporals així, però diem que estan especialitzades en una activitat en concret. Per exemple, si jo volgués treballar de cambrer, tenen una aplicació únicament per treballar de cambrer. Si jo volgués treballar d'audiovisual, tenen una exclusiva en audiovisual. Uh-huh. També s'ha de dir que en el marc legal és molt més senzill treballar a França per el tema de les contractacions temporals que aquí, no? Però la gràcia és que altres països, no?, com França, Alemanya i els països escandinaus tenen aquest sistema i el tenen molt desenvolupat.
0: Què és el que voleu aconseguir? Bé, que heu de començar pràcticament aquest projecte. Què és el que voleu aconseguir en un futur de mig o curt termini a Biel?
1: Nosaltres volem convertir-nos en una solució integral del món de les experiències per el moment a nivell nacional. Llavors, el que volem és que tothom pugui estar còmode demanant servei, que els que demanen servei també sentin còmodes perquè hi ha molts problemes de pagaments, de terminis, de gestions. Llavors volem donar una tranquil·litat i una garantia. Actualment el món d'esdeveniments està molt antiquat a nivell digital i volem donar aquest nou valor, com bé el nom indica, Modern Vision of Work, volem donar aquesta nova visió de treball gràcies a la nostra plataforma.
0: Direm el número de telèfon mòbil també, si et sembla, que és el 630 66 54 87, la manera de contactar ràpidament amb Modern Vision of Work, que és Mobi, que és aquesta empresa especialitzada en tot tipus de solucions en el sector dels esdeveniments. Ves pensant una altra d'aquestes originals que deies,
1: Altra.
0: Pensa-te-la, que això ens agrada perquè ens posem en situació d'una doncs, planificació que s'ha de fer potser d'un esdeveniment doncs, que no havíem pensat que podia existir i gràcies a vosaltres doncs, existeix. Tornem a Sant Boi Empresarial, omplim l'agenda de les activitats per als propers dies, Laura.
2: Doncs mira, el pròxim 14 d'octubre serem presents a la sessió de Parlem de, en aquest cas és de modernització dels polígons, què canviarà? Que es farà al centre de serveis. Serà una trobada on s'explicaran les actuacions previstes als polígons de Sant Boi, especialment al de Riera Roja, així com els canvis en la mobilitat i el calendari d'execució de les obres. Gràcies també a totes les reunions que fem amb l'Ajuntament, no? En aquest cas de polígon, tant de manteniment com de seguretat, on surten també doncs, moltes coses que l'Ajuntament després les incorpora quan s'han de fer doncs, alguna obra gran o s'ha de fer algun canvi al polígon i doncs, nosaltres estarem presents a aquesta sessió i des d'aquí animem a que totes les empreses del polígon també ho puguin fer perquè parlen de coses molt interessants i de nous canvis que poden afectar les seves empreses. Així que hi serem presents també per després poder informar totes les associats que es destinen a la part del polígon d'aquests canvis que hi hauran. I doncs, recordar que tenen fins al 18 d'octubre les entitats i associacions per poder presentar-se els seus projectes dins de la iniciativa que fem de la donació, en aquest cas corresponent al 2025. I sobretot doncs, animar que tots els associats es puguin apuntar a aquesta segona edició del torneig de Parets Sant Boi Empresarial. També les inscripcions estan obertes a dues bandes. Primera, per poder patrocinar, no?, aquest esdeveniment, perquè gràcies als patrocinadors es poden fer. I després per poder fer aquestes inscripcions que hi haurà com l'altra vegada dues lligues. La lliga beginner per la gent que no té ni idea de jugar o bé la lliga superior que són les persones que tenen una miqueta més diguéssim, d'idea, no?, de poder jugar. Així que des d'aquí animem a que tothom es pugui apuntar i si hi ha alguna empresa que ens escolti que no és associada però que li agradaria també poder participar, doncs també pot venir i així doncs ens pot conèixer.
0: Fantàstic. Doncs aquesta és l'agenda des de Sant Boi Empresarial i avui que estem parlant amb aquesta empresa doncs, de recent creació que és Modern Vision of Work amb una visió en el sector empresarial molt important, suposo que serà la solució potser per molts associats i associades vostres, oi, Laura?
2: Exacte. A més, també recordar que fa poquet hem signat un conveni intern amb avantatges pels associats que se'ls va enviar a tots per mail. Així que des d'aquí, doncs, contents per poder també ajudar, no? I que és una empresa que pot abarcar molts tipus d'associats que hi ha dins la mateixa associació i que també, doncs, es poden ajudar entre tots.
0: És així, oi, Biel? Podeu fer moltes sinergies i podeu, doncs, tenir clients, molts clients o moltes empreses com a clients des de Sant Boi Empresarial, perquè, clar, amb tot tipus d'esdeveniments, no?
1: Correcte, de fet, aquí a Sant Boi, no? Sant Boi Empresarial hi ha un gran nucli industrial, no? Que d'empreses grans, no? I també molts potencials proveïdors, no? Que ens poden entrar a la plataforma com a partners. Llavors, nosaltres supercontents d'haver firmat aquest conveni junts amb Sant Boi Empresarial. Creiem que sortirà tots molt beneficiats i amb moltes ganes de continuar podem col·laborar més.
0: Doncs som-hi, no t'escapes. Un altre de les esdeveniments així peculiars que heu fet o que esteu a punt de fer o que us han preguntat.
1: No l'hem fet encara, el farem de cara a desembre,
0: sí.
1: Però diguem que no penso dir noms d'empreses per privacitat.
0: No t'ho demanem.
1: Diguem que hi ha una empresa que té un servei molt peculiar que es dedica a fer tatuatges temporals en esdeveniments.
0: Temporals,
1: com els típics que tens en la bossa de ganxitos, doncs algo similar, però més professional.
0: Calcamonies, es deia a la meva època.
1: Exacte, calcamonies, sí, sí.
0: Encara es diu així?
1: Sí, sí, l'has clavat.
0: Digues.
1: I ho fan d'això, però de marques de l'empresa en concret.
0: Oh.
1: I diguem que ells s'encarreguen de tot el que és el disseny, però si falta gent que sàpiga implementar-lo, i que sobre aquesta gent, clar, si fan calcomanies, estaria bé que portessin tatuatges, no?, per donar bona imatge, no?, o que tinguin coneixement sobre maquillatge. Llavors és un servei molt peculiar que, clar, moltes agències d'estafa actuals rebutjarien aquest servei perquè els semblaria impossible.
0: Sí.
1: Llavors nosaltres, gràcies a la nostra plataforma...
0: Trobat gent que ho fa això i que fa el segell de l'empresa?
1: Exacte.
0: Que tatua de manera, doncs, no permanent la marca de l'empresa.
1: Exacte. L'empresa, diguem que l'empresa és qui fa aquests tatuatges i nosaltres diguem que portem el treball que s'encarrega d'implementar aquests tatuatges i que sobre aquesta gent estigui formada, preparada i que a sobre, pues, físicament tingui, bueno, demanant aquest requisit, no?, que sigui gent que tingui tatuatges per la necessitat que té aquest tipus de servei. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, escolta, hem conegut una empresa realment original, totalment desconeguda per nosaltres, Laura.
2: Sí, sí.
0: Des del sector empresarial de Sant Boi també. I ens ha agradat, doncs, conèixer a Mobi, Modern Vision of Work, aquesta empresa especialitzada en tot tipus de solucions quan parlem d'esdeveniments. Tot tipus. No hi ha fronteres, oi que no?
1: Talent sense límits.
0: Exacte. Talent sense límits. I ens ha acompanyat el fundador d'aquesta empresa i gerent, el Biel Pérez. Ja hem dit que la seu d'aquesta empresa és a Cornellà, però l'activitat econòmica important la tenen a Sant Boi, per tant, són associats per aquest motiu de Sant Boi Empresarial. Recordem, www.modernvisionofwork.com. Si hi ha alguna persona, per tant, Biel, que té això al cap, qualsevol tipus d'esdeveniment, ho tingui clar, menys clar, tingui algun dubte, us pot contactar fàcilment, eh?
1: Exacte, allà dintre pot registrar-se bé la plataforma, però si té dubtes també pot entrar a la secció de contactes, allà pot fer un formulari de contactes, o si no, com bé has dit, ens pot trucar al nostre telèfon.
0: Que és el 6630 66 54 87. I des de Sant Boi Empresarial, com és habitual, també moltes gràcies a la responsable de comunicació amb l'associat Laura Barragán. Finalitzem recordant de quina manera una persona que ens escolta es pot posar en contacte amb l'entitat santboiana.
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Doncs moltíssimes gràcies al Biel Pérez, esperem que vagi molt bé, doncs, aquesta nova aventura també a Sant Boi del Llobregat, parlarem properament, així que fins la propera, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Gràcies també i bona setmana des de Sant Boi Empresarial a la responsable de comunicació amb la Social, Laura Barragán. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu, Mònica.
0: I esperem que aquesta mosca que ens acompanya marxi ja directament per la porta. Nosaltres ara l'obrirem perquè, déu-n'hi-do, la gent no ho sap, eh? Però hem estat aquí tothom movent els braços amb la mosca. Bé, és una broma. Que vagi molt, però que marxi. Gràcies, fins la propera.
2: Gràcies, bon dia. Gràcies a tu, Mònica.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi, bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos, todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
2: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
3: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
4: Con subterfuge radio. La radio de tots i totes.
2: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: 4 minuts i arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i dèiem que avui presentaríem una nova associació, una recent associació a la nostra ciutat, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d'octubre. Malgrat les activitats de l'acte central a Sant Boi, serà el dia 9, aquest proper divendres a la tarda i a la plaça Catalunya. Doncs aquesta nova associació es diu Bojos per tu, Sant Boi. I avui saludem a dues de les persones que formen part d'aquesta associació, la sòcia fundadora Isabel Pérez. Isabel, què tal? Molt bon dia, benvinguda al Dies de Ràdio novament.
2: Bon dia.
1: I també saludem a la secretària d'aquesta associació, la Mari Carmen Molina. Mari Carmen, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
3: Hola, Mònica, bon dia.
1: I hem de dir que finalment no ha pogut venir, però també la coneixem perquè vam presentar aquí un llibre seu, Mi muntanya russa, una altra de les sòcies fundadores de Bojos per tu, Sant Boi, que es diu Vanessa Sancho, que finalment no ha pogut venir, però des d'aquí l'enviem una salutació. Doncs som-hi, ens queden 3 minuts per arribar a l'hora en punt, a les 12 del migdia, així que farem una aturadeta a les 12 per estar al dia de l'actualitat. En aquests 3 minuts, no sé, principal motivació de fer una nova associació a Sant Boi amb aquest nom, Bojos per tu, Sant Boi. Isabel.
2: Bueno, pues el principal motivo es para ayudar a las personas que tienen un diagnóstico de salud mental. O sea, nosotros somos primeras personas todos, los llevamos primeras personas, y entonces, pues, cuando yo estuve ingresada, por ejemplo, pues me sentí un poquito rara, decíamos sí, porque me decían que tenía que hacer actividades y cosas y no sabía dónde ir. Entonces es un empujoncito para que las personas que estén ingresadas o que salgan de un ingreso puedan tener pues actividades y un espacio donde poder ser ellas, tener un espacio cerrado y confidencial donde puedan ser ellas y que se les entienda. Entonces es importante para que ellas sepan que, bueno, que se les puede cuidar y que haciendo una vida normal, haciendo actividades, lo que te dice el médico, pues se puede estabilizar uno. Que siempre hay un rayito de sol.
1: Clar que sí, i tant, sí, i tant que sí, i tant que sí. Perquè sí, a més diuen que qualsevol persona, qualsevol de nosaltres, en qualsevol moment de la nostra vida pot tenir un episodi de salut mental.
2: Exacto.
1: Per tant, aquesta crida que fas és per tothom que ens escolti.
2: Sí, sí, para todo el mundo. Eso está principalmente, bueno, principalmente, es que me siento tan identificada con ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, vienen personas que están ingresadas y que están muy encantadas de venir a hacer actividades, conocer a gente, y claro, eso es un momento para que ellas se incluyan en la comunidad. Entonces, la comunidad, nosotros somos inclusivos, estamos abiertos a la comunidad. De hecho, tenemos un GAN de bienestar emocional, que son personas que tienen un malestar emocional en un momento dado y pueden tener ese GAN y ese espacio para reunirse.
1: El GAM és el grup d'ajuda mútua.
2: El grup d'ajuda mútua.
1: Fantàstic. Exacto. Ens quedem aquí, ara escoltem a la Mari Carmen perquè arribem a l'hora en punt a les 12 del migdia, moment de connectar amb 3CatInfo per estar al dia de l'actualitat, i de seguida tornem aquí al Dies de Ràdio per parlar amb aquesta nova associació de Sant Boi que es diu Bojos per tu, Sant Boi.

0: Ampules, 12 del migdia. Ja hi ha data per la convocatòria de vaga general. L'han proposat per l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la campanya electoral. L'Ajuntament de Barcelona demana suspendre el desnonament de 50 veïns previst aquest matí en un bloc de pisos al barri de Sant Andreu. Unes 300 persones continuen concentrades allà per aturar-lo. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. Protecció Civil manté activat el plen Nucat en situació d'emergència davant la previsió que encara hi hagi aiguats les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers han fet 300 serveis, sobretot al Baix Ebre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir més de 700 trucades. Barcelona, Xerta, Cambrils i Castelldefels són els municipis amb més comunicació d'incidents. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. El sindicat de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als quibuts a tocar de Gaza, que són l'escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o bé cal mantenir-les com a elements de memòria. Arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, que és quan s'acaba el certamen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patri Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugador han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. La selecció espanyola masculina de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir van superar 1-2 Croàcia amb dos gols de Miquel Merino. I a l'Eurocopa de bàsquet, avui el Manresa juga a quarts de nou contra l'Ulm. A la Champions de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat, a 2:15.
0: I el temps tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment, amb forta intensitat, però ja no torrencial. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres.
3: Trescat Info.

0: Dos quarts d'una del migdia i un minut, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia de ràdio obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat, i avui parlen del projecte Som Sant Boi Jove. I per això ens acompanyen l'orientadora laboral per a joves des del programa Suport a l'Ocupació Juvenil, la Noemí Gómez. Noemí, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
1: Hola, bon dia, és un plaer estar aquí.
0: La integradora social del projecte Fem Carrer, la Yaiza Moreno. Yaiza, què tal? Molt bon dia, benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, Mònica.
0: I dos de les joves que han participat en aquest projecte Som Sant Boi Jove, que són la Lara Carrión. Lara, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I la Rim Hatane. Rim, què tal? Molt bon dia. Ai, que no t'hem escoltat. Espera, espera. Ah, no funciona. Bé, ara ho solucionarem i ara et direm novament bon dia, Rim.

0: Doncs som-hi, ens hi posem. Estaria bé, potser primer amb la Noemí, que encabíssim, definíssim, quan diem som Sant Boi Jove, exactament de quin tipus de projecte estem parlant.
1: Molt bé, doncs Som Sant Boi Jove és un projecte de l'Ajuntament de Sant Boi que treballa per acompanyar els joves del municipi, afavorir la seva participació i generar oportunitats per al seu desenvolupament. En aquest marc i a través d'un conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona i amb el suport de la Universitat de Barcelona, es va impulsar una microcredencial en dinamització juvenil. Va ser una formació de 100 hores distribuïdes en 15 sessions en què joves de 18 a 26 anys van poder formar-se en diferents aspectes relacionats amb la dinamització juvenil, com l'acompanyament a adolescents i joves, la mediació i la dinamització comunitària. Durant tot aquest procés, des del servei, també vam estar al costat dels joves, oferint orientació i suport en el seu desenvolupament professional. En finalitzar la formació, vam obtenir un certificat de la Universitat de Barcelona i 5 d'aquests joves es van incorporar a la unitat de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi com a dinamitzadors i dinamitzadores juvenils.
0: Molt bé. Com a valoració, Noemí, des de la part que tu coordines, satisfetes de la iniciativa?
1: Sí, la veritat que crec que és una iniciativa molt potent i necessària a l'Ajuntament i també per tots els joves, que els hi dona una oportunitat que la veritat que crec que és molt aprofitosa tant per ells com per nosaltres.
0: Molt bé. Ara sí, crec que podem saludar a la Rim Hatane. Rim, què tal? Molt bon dia i benvinguda a Elias de Ràdio.
2: Bon dia.
0: Ara sí, t'hem escoltat perfectament. Doncs des de l'altra banda, des del Fem Carrer, des del projecte Fem Carrer, és a dir, que és una mica transversal, no?, aquest Som Sant Boi Jove, també, Yaiza Moreno, com a integradora social del Fem Carrer, heu format part d'aquest projecte. De quina manera, què és el que es pretenia, doncs això, coordinar des del Fem Carrer amb la col·laboració d'aquest Som Sant Boi Jove?
3: Clar, al final nosaltres, ells s'han format en dinamització juvenil i des de Fem Carrer, encara que les dues professionals siguin integradores socials, també doncs abordem una mica això de la dinamització juvenil, no? Perquè bàsicament tratem amb els joves i també fem activitats soci per ells. Llavors, doncs, el que estem fent nosaltres és com guiar-los una mica, no?, de quin és el treball que estem fent nosaltres. Doncs com s'ha de fer una activitat? Doncs primer la pluja d'idees, també doncs, a veure si podem agafar idees dels mateixos joves, veure els interessos que tenen, com fer l'activitat, no? Doncs tot el que és la dinamització, després una valoració i també doncs, el primer contacte amb els joves, sobretot a la

0: Rutes de carrer, que hem fet rutes amb els companys i les companyes de Som Sant Boi Jove i també han pogut participar en activitats nostres per veure també com ens desenvolupem l'Estef i jo. Mm-hmm.
1: Doncs avui estem coneixent aquest projecte que es diu Som Sant Boi Jove i hem presentat a dues de les participants, la Lara i la Rim, i ens agradaria també saber la vostra impressió. Primer, com coneixeu el projecte? De quina manera el vau conèixer?
2: El vam conèixer perquè l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat fa uns cursos gratuïts i ens va cridar molt l'atenció i ens vam apuntar. Mm.
1: I la Rim?
3: Jo també. Sí.
1: I el coneixeu? Us agrada la idea i us agrada la integració social? Voleu participar? I aquestes sessions que ens explicava abans la Noemí, no sé, de quina manera destacaríeu el funcionament? Què és el que més destacaríeu d'aquestes sessions? Vinga, som-hi, expliqueu-me algun exemple d'alguna d'aquestes sessions. Què és el que vau fer en alguna d'aquestes 15, oi? Ha dit 15 sessions que vau realitzar.
3: Normalmente hemos aprendido de cómo ayudar a los jóvenes, a acompañarlos y también estábamos como familia, hemos estudiado juntos y lo hemos pasado muy bien, la verdad.
1: Que això suposo que és important, no, Lara? Formar aquest equip. Formar grup primer i després poder ja doncs, ajudar o estar al costat dels altres joves, els quals doncs, anireu coordinant també des dels carrers de Sant Boi.
2: Sí, se suposa que hem de fer com familiaritzar-nos amb els joves i que tinguin com aquesta confiança en nosaltres.
1: Molt bé. En aquestes sessions, per exemple, què heu descobert o què heu après? Algun dels temes que heu descobert que us ha agradat conèixer o que us ha agradat aprendre doncs, a poder ajudar o estar al servei o al costat d'aquests joves? Destacaríeu alguna cosa?
2: La veritat és que tot està com molt orientat en la mateixa, al mateix lloc i no crec que n'hi hagi res com que digui això va ser millor, sinó que tot era com un conjunt.
1: Rim? Alguna cosa a destacar d'aquestes sessions? Doncs vinga, ens hi posem amb les sessions. Noemí, van ser 15 i suposo que van ser diverses, no? Totes per arribar finalment doncs, a aquest bagatge que tenen ara aquestes joves.
4: Sí, exacte. Doncs la seva tutora, que era la Cèlia, que venia, doncs, estava contractada per la Universitat de Barcelona, doncs, va fer una programació de diferents sessions on l'objectiu principal era també doncs, que ells mateixos generessin una confiança de com moure's amb els joves, conèixer recursos dins de Sant Boi, no? Que després, posteriorment, una vegada contractats, doncs, poden aplicar amb tots aquests, amb la joventut, que crec que és molt important també.
1: Per tant, ara mateix ja estan aquests joves contractats, aquestes joves contractades? Sí?
4: Sí, dels diferents participants bueno, es va fer una contractació un contracte per a 5 persones i dos d'aquestes doncs, són tant la Rim com la Lara.
1: Molt bé, doncs ara li preguntarem què significa per a vosaltres aquest contracte i què és el que esteu realitzant exactament com a dinamitzadores. Aneu pensant, perquè crec que tenia alguna cosa a dir la Lleida, no?
0: Bueno, afegir també que en aquestes sessions, a banda de ser i explicar-los doncs, tot el que està relacionat amb la dinamització juvenil, també doncs, havien de conèixer quins eren els recursos per joves que havien al seu municipi, no? Doncs des de totes les assessories de joventut, ja sigui doncs, la Noemí amb l'assessoria laboral, la Yanira amb el punt de
1: teu vint. Feina, perquè jo sempre dic que és infinit tot el que teniu a joventut.
0: Exacte.
1: Per tant, han tingut feina.
0: Tenim assessories per donar i regalar. doncs cada projecte els hi van fer una presentació perquè sapiguessin doncs, això, no? Tot el que es feia a Sant Boi. I doncs, també doncs, tenen com les dues bandes, no? De que coneixen tot el que es fa des de joventut i també doncs, tenen els coneixements que els hi va donar la Cèlia, relacionat amb això, amb com apropar-se al jove, el que és la dinamització juvenil.
1: Ara sí, parlem amb les nostres protagonistes, una de les nostres protagonistes d'avui, la Lara i la Rim. Som-hi, què significa per a vosaltres doncs, aquest contracte i aquest, no sé si era la vostra primera feina, pregunto.
3: Bueno, para mí sí, y sí. Por eso esta contracta significa mucho para mí, porque siempre yo quería ser dinamizadora o ayudar a los jóvenes en general. Y eso es lo que hacemos porque nuestro trabajo consiste principalmente en acompañar y asesorar a los jóvenes, escuchar sus necesidades, resolver dudas y orientarlos hacia los recursos y oportunidades que tienen en su alcance.
1: Molt bé. I la Lara, què significa per tu?
2: Per mi no és el meu primer treball, però sí que significa molt, perquè al final estem treballant junt amb l'Ajuntament de Sant Boi, la qual no és una cosa que molts joves puguin fer i és com molt important per mi.
1: I exactament en què consisteix? Parlem de qualsevol dia de la setmana que heu de començar a treballar, com qualsevol de nosaltres, començar la vostra jornada laboral. Què feu exactament?
2: Aquesta setmana, per exemple, sí, hem estat preparant una activitat per Halloween de resoldre un cas. És com una mena d'escape room. Serà el 23 d'aquest mes d'octubre. I l'hem estat preparant, hem estat fent tot, els cartells, la publicació, preparant el cas.
1: Sí, Rim, alguna cosa més?
3: Sí, también una parte importante de nuestro trabajo sí, se desarrolla conjuntamente con el equipo de integradoras sociales de FEMCARRE al día a día, realizando diferentes propuestas y actividades, y por eso en esa semana tenemos la actividad, como dijo la Lara, de Halloween, y sí.
1: Com dèiem abans, Yaiza, important aquestes connexions, no?, que es poden obrir des de dues professionals com vosaltres, les que porteu tot el tema de la programació i el projecte del Fem Carrer, amb aquesta gent jove bé, que ja té inquietuds doncs des de fa temps en el tema de la dinamització.
0: Sí, exacte, perquè al final entenem que en una formació doncs, et poden donar com la base, però a la pràctica és com com poses doncs, tots els coneixements aquests en la pràctica. I doncs tenir un equip que potser no tenim la mateixa missió, no? Però sí que consisteix una mica en dinamització juvenil i en tenir aquest contacte amb el jove i oferir activitats d'oci, doncs sí que està molt bé que ja existeixi un projecte com aquest per poder doncs, fer-los l'acollida, que bueno, també que ens tinguin com a exemple, no? I que tinguin algú que els hi pugui explicar doncs com es fa tot.
1: Som Sant Boi Jove, avui l'estem presentant i amb la Noemí Gómez, que és orientadora laboral per a joves. Ens agradaria saber en quin punt ens trobem, perquè ja sabem que tenim aquestes 5 persones contractades. Què passarà a partir d'ara amb el projecte i amb aquestes persones contractades? Fins a quan estaran? Quan, no sé si es dona el punt i seguit al projecte hi haurà oportunitat per a més joves? Ho dic per si algú ens escolta i diu, això em pot agradar a mi.
4: Sí, doncs la contractació és fins a finals de desembre i sí, és un projecte que tenim pensat que continuï, ja que considerem que funciona molt bé i com he comentat anteriorment també, doncs és una oportunitat doncs, tant pels joves com per, no, per diferents perfils per poder conèixer, no, també que hi ha Sant Boi, no, perfils potencials que tenim doncs, aquí dins la mateixa població.
1: Com deies abans i explicaves molt bé, Noemí, aquest projecte Som Sant Boi Joves ha tingut moltes contraparts, molts ajuts, moltes col·laboracions, Aigües de Barcelona, deies, un mentoratge, un monitoratge doncs, a través d'una professional també, amb el projecte Fem Carrer, amb l'Ajuntament de Sant Boi, des de la Unitat de Joventut, des de doncs, l'assessoria laboral. Totes aquestes sinergies suposo que és la clau, no?, al final.
4: Exacte, sempre s'ha de donar un acompanyament integral, no?, doncs perquè no només es pretén que adquireixin coneixements, que crec que és molt important, sinó que també se sentin acompanyats i puguin saber què poden fer a partir d'aquí, no?, tenint aquesta base per on podem anar. I crec que aquest acompanyament integral, que tots participin, crec que és essencial per doncs, un aprenentatge significatiu al final.
1: Volem tornar a parlar amb la Lara i la Rim, que són aquestes joves que han participat al Som Sant Boi Jove. Lara i Rim, i que us dirigiu a persones que com vosaltres fa uns mesos encara no coneixíeu el Som Sant Boi Jove. Potser ara algú l'està escoltant i està dient, doncs jo vull ser com la Lara i la Rim, vull tenir aquesta oportunitat, no? Què els hi diríeu a aquests joves, a aquestes joves que ara potser ens escolten?
2: Que el que he dit abans, Sant Boi ofereix uns cursos a Can Massallera que moltes vegades obren moltes portes. Rim? I que així és com nosaltres vam aconseguir aquest treball.
1: Rim.
3: Sí, eso. Y también tienen que preguntar, buscar, porque hay muchas oportunidades, pero la mayoría de jóvenes no saben.
1: Mm-hmm. Exacte. Doncs ara mateix és el que podríem fer, no? Donar tota aquesta informació. Primer, el punt, la assessoria per a gent jove, de moment des del punt, la factoria jove, els horaris, la manera d'accedir.
0: Bueno, doncs, el que és la Factoria Jove de Can Massallera es troba al Can Massallera, com el seu mateix nom diu, que és el carrer Mallorca número 30, i res, doncs, els horaris del punt, el que és atenció al públic, és dilluns i divendres al matí, de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, i obrim en horari de tarda, dimarts, dimecres i dijous, des de les 4 de la tarda fins 8:15.
1: I des de l'assessoria laboral, teníem nosaltres una orientadora laboral per a joves des d'aquest programa Suport a l'Ocupació Juvenil, que ara estem parlant d'aquest projecte, el Som Sant Boi Jove, Noemí, però clar, les possibilitats no són si són infinites, però hi ha més. Ho dic per si hi ha algun jove, alguna jove, que potser no acaba d'encaixar en aquest perfil que avui presentem, però sí que té inquietuds per l'ocupabilitat juvenil. Què li diem?
4: Doncs des del punt oferim diferents programes, no? D'assessoria, tant assessoria laboral, el PUC Més i altres tipus d'orientacions, i si necessiten qualsevol cosa, doncs poden accedir, no, al punt, o també a través de, no, de diferents vies, com per exemple les redes socials o el que sigui. Uh-huh.
1: Com a orientadora laboral juvenil d'aquest programa en concret, ara estem parlant del Som Sant Boi Jove, què els hi diries també, aquests joves que es poden sentir el que abans dèiem, no? Com la Lara o la Rim, no sé exactament què fer, potser encaixo aquí, potser no, de quina manera els podríem animar?
4: Jo crec que sempre s'ha de provar i no tancar cap porta i agafar totes aquestes oportunitats que vinguin, perquè hi ha vegades que dius, potser no encaixo, crec que no serà per mi, però si no provem, doncs realment no ho sabrem. I llavors crec que sempre hem de tirar endavant i donar el millor de nosaltres per al final, doncs, poder arribar a l'objectiu final que tinguem.
1: Lara i Rim, hem parlat d'aquest taller, ho està preparant aquest taller de cara, doncs, a la castanyada o a Halloween. Aquests propers dies, quin tipus de feina realitzareu? Sabeu ja o encara no? O ja heu començat una altra feina? No sé, pregunto.
2: No, ara ens queda anar per tot Sant Boi,
1: sí,
2: penjant els pòsters per promocionar l'activitat. I hem de terminar de polir el cas, perquè volem que surti perfecte.
1: Molt bé. Quin dia serà? Vinga, fes difusió aquí. Com si fos un cartell. Ara enganxem aquest cartell aquí a través de la ràdio. Vinga, som-hi, recordem.
2: Serà el 23 d'octubre.
1: Molt bé. L'hora, la sabem?
2: Crec que comença a les 5, vam posar.
0: Sí, a les 5 de la tarda.
1: A les 5 de la tarda. Molt bé. I on s'han de dirigir aquests joves?
2: A Can Massallera.
1: Fantàstic. Rim, més feines que fareu properament, la sabeu ja o heu d'acabar, a banda de penjar els cartells, alguna altra activitat que penseu fer? Bé, ens ho diu la Iaiza.
0: Bueno, clar, ara està, sí, el que és la part de la difusió,
1: sí,
0: no només
1: els
0: publicaran...
1: Cartells,
0: exacte, estan els cartells.
1: Venir a la ràdio,
0: venir a la ràdio, lògicament. També, doncs, tot el que són les rutes de carrer per,
1: sí,
0: poder fer la difusió entre els joves. I també, doncs, fer difusió al que són xarxes socials, no només a l'Instagram, sinó que també tenen pensat fer un TikTok. Com el TikTok està molt en auge amb els,
1: sí,
0: joves, no?, que estem tot el dia amb l'escrolling. Doncs això... buscar totes les vies de fer difusió pels joves perquè tinguin la informació d'aquesta activitat i el qui li cridi l'atenció, doncs, que vingui.
1: Molt bé. I properament, imaginem que ja ha passat el dia 23, continuarem fent difusió, gestionant altres projectes, no? Imagino, altres activitats.
0: Sí, o sigui, la idea també és que al novembre puguin oferir una altra activitat, que, bueno, aquesta no hem tingut temps perquè la idea era que sortís amb la programació de Fent Carrer, però, bueno, com nosaltres la pugem a principis de mes i encara no estava del tot acabada de fer, l'activitat que tinguin al novembre sí que sortirà amb la programació de novembre.
1: Fantàstic.
0: De Fent Carrer. I el que és la inscripció, doncs, funcionarà com amb totes les activitats de joventut, amb un formulari d'inscripció, que trobarem, com sempre, a l'Instagram @joventut, al Linktree.
1: Per tant, Lara i Rim, animem a tots els joves o totes les joves que ens escoltin, això, a seguir les xarxes socials o el TikTok de Joventut Sant Boi, i que facin ràpid la inscripció, aquest taller que ho preparen, no?
2: Sí.
1: Sí, Rim?
2: Sí.
1: Molt bé. Som Sant Boi Jove. Per què aquest nom? Perquè era realment, doncs, el que sou, gent jove, o Sí? Com va sorgir la possibilitat de fer
0: És que
1: el nom aquest projecte? Som Sant Boi Jove.
0: El que és el nom, nosaltres com a tal no tenim el coneixement. No t'anem a enganyar, Mònica. Això, bueno, ho van decidir, suposo que entre la Montse i la Yolanda, ni idea. No
1: bé,
0: tinc ni idea.
1: No passa res. Som Sant Boi Jove és un projecte que nosaltres hem presentat aquí amb l'orientadora laboral per a joves, Noemí Gómez, amb la integradora social del FEM Carrer, que és la Yaiza, i amb, la Yaiza Moreno, i amb dues de les participants, que és la Lara Carrión i la Rim Hatane. Noemí, dèiem durant la conversa que si hi ha alguna persona que ens escolta i potser no aquest projecte, però sí doncs, que vol orientar-se laboralment, doncs què els hi diem?
4: Doncs poden demanar cita presencial al punt o escriure per les xarxes socials, tant al nostre correu, a l'Instagram o per WhatsApp.
1: Molt bé. Ara estem parlant del Som Sant Boi Jove, però com a orientadora, evidentment, doncs esteu barrejant i remenant molts altres projectes i fent difusió precisament per orientar aquests joves que potser estan en un moment que no saben exactament què és el que volen fer o poden fer, doncs això, fer el camí, no?
4: Exacte, sí, tenim presents, bueno, tenim actius diferents projectes d'orientació laboral adaptats als diferents joves o a les seves necessitats i llavors doncs, seria valorar el perfil, quines necessitats tenen i a partir d'allà doncs, fer.
1: I amb el FEM Carrer, doncs això, continuar amb aquestes activitats i amb moltes altres, no? Ja pensant en les properes del novembre, no?
0: Exacte, sí, ja estem pensant també activitats de novembre i fins i tot activitats de desembre. Nosaltres, l'Estef i jo, és que som massa organitzades. Ens encanta tenir-ho tot molt planificat, cada dia sabem el que hem de fer. Així que sí, ja ens veurem a principis de novembre per explicar-te les activitats d'aquell mes.
1: I tant que sí, això serà des del FEM Carrer. I amb les dues participants que ens acompanyen, la Lara Carrión i la Rim Hatane, dèiem que encara ja teniu aquest contracte fins al mes de desembre. Què us agradaria fer en un futur? No sé si dedicar-vos a això de la dinamització juvenil o teniu altres projectes quan acabi desembre? O no ho heu pensat encara?
2: A mi m'agradaria seguir si em donessin l'oportunitat, perquè sí que és veritat que és un treball que m'agrada molt i que és molt entretingut. L'horari és molt bo i la gent allà és molt, molt familiar, m'agrada molt.
1: Rim?
3: La verdad es que yo también y quiero también estudiar algo, estudiar más y hacer un ciclo o algo que tiene que ver con dinamización juvenil.
1: Molt bé. Clar, participar en aquests projectes, aquí ho hem dit en moltes ocasions, desperta, potser, vocacions que estaven ocultes o que pensaven que potser no acabaven d'anar amb nosaltres, no, Noemí? Això ho hem parlat en moltes ocasions.
4: Exacte, és per això que diem, no?, que hi ha moltes vegades que si surt una oportunitat, potser és no tancar-se perquè després poden obrir unes altres mires o altres gustos, necessitats, i són les bones oportunitats que s'han d'aprofitar.
1: Ja hi fas així, eh?
0: Sí. O sigui, és així. Jo al final, i que mai se sap on acabaràs treballant, jo, per exemple, a l'Ajuntament vaig començar el 2023, si no m'equivoco, en el projecte de primera oportunitat.
1: Ah, sí, és veritat, primera oportunitat laboral. Sí,
0: exacte.
1: Sí.
0: I després, bueno, doncs, els hi va agradar com treballava, a mi em va agradar el que era el treball i m'han anat trucant també des de diferents projectes, així que jo estic molt contenta també amb l'oportunitat que m'ha donat l'Ajuntament.
1: Molt bé. Doncs avui hem conegut aquest nou projecte que es diu Som Sant Boi Jove. Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. I ens han acompanyat aquestes dues joves que han participat al Som Sant Boi Jove, la Lara Carrión i la Rim Hatane. Gràcies a les dues, que vagi molt bé aquesta feina que teniu fins al desembre i a partir del desembre doncs, també, que la vida us vagi molt i molt bé. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Gràcies també a la integradora social del projecte FEM Carrer, la Yaiza Moreno, que hem dit que es dedica a la part més pràctica, no? Més del dia a dia pràctic d'aquest projecte del Som Sant Boi Jove. Gràcies, Yaiza.
0: Gràcies a tu, Mònica.
1: I gràcies també a l'orientadora laboral per a joves dins del programa Suport a l'Ocupació Juvenil, Noemí Gómez. Gràcies, Noemí.
4: Moltes gràcies a tu, Mònica.
1: I aprofitem aquest punt doncs, per donar la informació de si hi ha alguna persona que es vol posar en contacte o bé amb l'assessoria laboral per a joves o bé directament amb el punt amb la factoria jove, amb qualsevol dels altres projectes.
4: Molt bé, doncs es pot fer doncs, a través de WhatsApp, el telèfon que és el 673-036-495 o també per telèfon trucant al 93-652-9843, a través del correu electrònic, que és el.@samboy.cat, o també per les nostres xarxes socials, com és l'Instagram, que és @joventutsamboy, o dirigint-se presencialment al punt.
1: Doncs moltíssimes gràcies a les quatre, que vagi molt bé i fins la propera. Bon dia.
0: Bon dia.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies, a propòsit d'una data que és el 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, estem escoltant cançons que parlen de salut mental. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb l'Eiva. No te preocupes por mi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui parlant de les pluges que de nou van afectar ahir el nostre municipi i també la convocatòria de vaga que ja s'ha fet oficial per al pròxim dia 11 de novembre. Avui que és dimecres 7 d'octubre del 2026 analitzem el que és notícia punt per punt.

0: Fins que Sant Boi ha viscut una nova nit complicada per la pluja. Ahir dimarts la ciutat va tornar a estar en alerta per pluges torrencials i Protecció Civil va arribar a enviar un S-alert al Baix Llobregat davant la previsió de precipitacions intenses i fenòmens meteorològics severs a les 7 de la tarda. L'episodi va deixar 34 litres per metre quadrat durant la tempesta, amb acumulats que van arribar als 85 litres per metre quadrat. La pluja va provocar diverses incidències i talls de circulació en diferents punts de Sant Boi, tot i que la majoria es van poder resoldre durant la mateixa nit. Entre els punts afectats hi havia la plaça Europa, la C-245, un cop més, trams dels carrers Balmes i també els carrers Cristòfor Colom, mossèn Jacint Verdaguer i el carrer Faixars. A l'accés a la C-31C, a l'altura de la benzinera del Campó, les afectacions també van provocar alteracions en algunes línies d'autobús. La passera del riu Llobregat es va tornar a tancar i ahir també es van suspendre les activitats esportives a l'aire lliure. Els serveis municipals van mantenir durant tota la nit el seguiment de la situació des del CECOPAL. A les 10:30 l'Ajuntament va donar per finalitzat l'episodi d'alerta a Sant Boi i els talls de circulació que quedaven pendents es van anar resolent. Tot plegat arriba després d'un cap de setmana, com sabeu, especialment complicat per la pluja i també d'un dilluns en què la ciutat també es mantenia en alerta. De fet, en les últimes 3 setmanes, segons el meteoròleg santboià Jordi Lagret, s'han acumulat uns 300 litres per metre quadrat a l'Observatori Meteorològic de Sant Boi, pràcticament la meitat de la pluja que cau habitualment en tot un any. I malgrat que l'episodi d'ahir ja s'ha donat per acabat a la ciutat, la situació meteorològica encara continua inestable. Aquest dimecres hi ha 15 comarques en alerta per intensitat de pluja, entre elles el Baix Llobregat, amb avisos del Metocat, per precipitacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. El matí està tranquil, però la situació es pot complicar a partir de la tarda, amb l'arribada de nou ruixats i tempestes que seran irregulars i localment poden ser forts, amb calamarsa. A Sant Boi, per tant, caldrà mantenir la precaució després dels episodis de pluja dels últims dies i des de les afectacions que encara s'han produït aquesta setmana i que finalment encara es poden produir avui, en el que pot ser l'últim dia de pluges. Notícia aquest matí. Els sindicats ja han posat data a la vaga general del dret a l'habitatge. Serà el dimecres 11 de novembre a tot l'Estat, només 2 dies abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions generals, prevista per al 13 de novembre. A l'inici de la convocatòria. La convocatòria ha estat acordada per Comissions Obreres i UGT amb el consens de la CGT i el Sindicat de Llogateres, que han estat treballant aquests últims dies per concretar la data. La vaga reclamarà salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La convocatòria arriba després de les mobilitzacions dels últims dies pel dret a l'habitatge i després que el Congrés també tombi els decrets del govern espanyol en aquesta matèria. També coincideix amb la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. A Sant Boi, l'Assemblea per l'Habitatge s'ha citat avui a les 7 de la tarda Cal Niño, amb l'objectiu d'organitzar aquesta vaga general pel dret a l'habitatge. Víctor Iniesta és representant d'aquesta assemblea.
1: Hem d'organitzar directament tota aquesta vaga general perquè el màxim de llocs de treball i d'empreses es faci una jornada efectiva, és a dir, d'espai de producció. Hem de relacionar-nos, hem de tenir converses directes i ajudar els sindicats en aquest sentit i des de Sant Boi farem la nostra part.
0: Aquesta serà la primera vaga general estatal convocada per sindicats majoritaris des de 2012. Comissions Obreres i UGT han fet una crida als treballadors a sumar-se a l'aturada i asseguren que continuaran pressionant perquè l'habitatge deixi de ser un privilegi i els salaris permetin viure amb dignitat. Ahir, quan encara no hi havia una data definitiva, els sindicats del Baix Llobregat ja donaven pràcticament per segura la convocatòria d'una vaga aquesta tardor a l'espera de la ratificació dels òrgans de direcció interna. Escoltem ara el José Domínguez, secretari general de l'UGT al Baix Llobregat, i Albert Rodríguez, delegat sindical de Comissions Obreres, també aquí a la nostra comarca.
2: Si no tenen pressió als carrers, no actuaran en conseqüència.
3: Estem en aquesta primera fase inicial, fer les reunions pertinents per planificar allà on calgui, evidentment també a les infraestructures del Baix Llobregat important que tenim. Empreses insígnia d'aquest país que evidentment informarem els treballadors i treballadores.
0: La mobilització arriba després de la gran manifestació de dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge. La protesta va acabar amb aldarulls, amb 13 persones detingudes i 30 agents del Mossos ferits lleument, a més de barricades i incendis de contenidors. Ara el moviment per l'habitatge fixa una nova data de mobilització, l'11 de novembre, en plena precampanya de les eleccions. La reivindicació se centrarà en aquest accés a l'habitatge i en uns salaris que permetin assumir-ne el cost. Sant Boi rebrà 975.600 euros de la Generalitat per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. De fet, Sant Boi és el novè municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. L'Ajuntament serà qui decidirà quines actuacions es prioritzen i, de moment, encara no s'ha detallat quines escoles es beneficiaran. El repartiment té en compte factors com el nombre d'alumnes, l'antiguitat dels edificis i la ruralitat. I en el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha passat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Les actuacions es podran executar fins a finals de 2018. I recordem informació de servei. Durant aquestes setmanes es produiran talls puntuals a diferents carreteres per realitzar alguns treballs que queden pendents al voltant de les obres de l'autovia B25. Les carreteres que es poden trobar afectades són la mateixa B25, en sentit Castelldefels i en sentit Cornellà, i la 2, sortida direcció Sant Boi. A més, en altres notícies, la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer ja està oberta amb normalitat, després que ahir al matí tanqués per treballs tècnics, ja que dilluns es va desprendre el fals sostre a causa de les fortes pluges. I Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental amb activitats fins divendres i una programació que s'allargarà durant tot l'octubre. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'hi fan 5 jornades per reflexionar sobre salut mental i des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Antoni Serrano és director de Salut Mental al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
4: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en un territori privilegiat. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora que continua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
0: Si la pluja ho permet, demà dijous hi haurà una passejada en grup amb sortida i arribada a la Fundació Marenao, a més de tallers de mindfulness i teatre en viu. Divendres arribarà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya, de 5 a 8 del vespre. I en el marc d'aquesta Setmana de la Salut Mental, a Sant Boi s'ha creat l'associació Bojos per Tu, una entitat formada per persones que han viscut problemes de salut mental en primera persona. L'objectiu és donar visibilitat a la salut mental oferint espais de suport i ajuda mútua. Així ho explica una de les sòcies fundadores, Isabel Pérez.
5: El principal motivo es para ayudar a las personas que tienen un diagnóstico de salud mental. Nosotros somos primeras personas todos y entonces cuando yo estuve ingresada, por ejemplo, pues me sentí un poquito rara y no sabía dónde ir. Entonces es un empujoncito para que las personas que estén ingresadas o que salgan de un ingreso puedan tener pues un espacio donde poder ser ellas y que se les entienda.
0: I finalment, en cultura, Sant Boi acollirà avui dimecres 7 d'octubre la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, escrit per Isabel Alonso i l'activista Jordi Petit. L'acte serà a 6:45 de la tarda al cinema Can Castellet i inclourà un col·loqui amb els dos autors. El llibre repassa la vida i els primers anys d'activisme de Jordi Petit, des del franquisme fins a la transició, i explica també els orígens del moviment d'alliberament sexual. Ho explica una de les autores, l'Isabel Alonso.
6: En les enquestes surten que hi ha joves que pensen que viure en una situació autoritària tampoc seria tan problemàtica. I el que han d'entendre és que es perden totes les llibertats, o sigui, la llibertat d'associació, de reunió, de manifestació, i que a les nostres vides privades també existim llibertats, per exemple, d'amar a qui vulguem o llibertats per triar una vida en la diversitat. Llavors també això ho han de saber.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, la Unió Esportiva Sant Boiana ja es prepara per una nova jornada al Valdireleu. El primer equip masculí de la Sant Boiana juga aquest dissabte a les 4 a la tercera jornada de la Divisió d'Honor. Després de la derrota polèmica al camp del Rugby La Vila, 36-33, el Degà rebrà Sant Boi al Liceu Francès, que ve de perdre el camp del Salvador i suma 4 punts en dues jornades, un menys que els de Sant Boi. L'entrenador Ricardo Cortés ens explica què s'espera d'aquest partit.
8: Partido que, como todo, hay que jugarlo. Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador, y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
0: A més, a Ràdio Sant Boi hem conegut la història del santboià Héctor Robas, que ha anat caminant aquest estiu des de Sant Boi fins a Finisterre, fent més de 1.300 quilòmetres i acumulant més de 14.000 metres de desnivell, recorrent gran part del camí de Sant Jaume. Així ho explicava el mateix protagonista a Gent de Carrer.
9: El que sí que tenia clar és que jo, quan fes el camí de Sant Jaume, no el faria ni des de Roncesvalles, ni Logroño, el camí de Sant Jaume des de casa. Un dissabte 25 de juliol, a les 4 i mitja així de la matinada, vaig tirar per de la muntanyeta, el vaig creuar, vaig passar pel camp del Marianao de futbol, del Llor i ja Santa Coloma, i bueno, ja vam començar, que el primer dia vaig anar fins a Igualada. El vaig conèixer a la meva manera i va ser molt maco.
0: L'estiu que ve, l'Héctor farà l'Oslo Bergen Trail, recorrent 500 quilòmetres i amb 17.000 metres de desnivell, en una cursa que pot durar fins a 10 dies.

Pel que fa al temps, avui dimecres continuem en una situació d'inestabilitat, tot i que ara mateix a Sant Boi tenim una treva amb el cel més obert i fins i tot amb estones de sol, com ara mateix. El Meteocat, però, manté la possibilitat de xàfecs i tempestes durant la tarda, especialment entre el migdia i les 5. És una previsió i, per tant, caldrà veure si finalment aquestes precipitacions arriben al municipi. I aquesta inestabilitat continuarà demà dijous. Al matí la previsió apunta a intervals de núvols i temps més tranquil, però a partir de primera hora de la tarda poden tornar els ruixats, sobretot entre les 3 i les 7. A Sant Boi, el Meteocat preveu una màxima de 23 graus. L'EMET també manté probabilitats elevades de precipitació per aquest dijous, sobretot durant el migdia i la tarda, amb un 75% de probabilitat al matí i fins al 90% durant les hores centrals. Per tant, dijous encara serà un dia inestable amb possibilitat de pluja a Sant Boi, però els models apunten que seria un episodi menys torrencial que el que hem viscut els últims dies. I la bona notícia arriba de cara a divendres. La previsió del Meteocat per Sant Boi apunta a temps molt estable, amb cel bona part del dia, amb cel serè bona part del dia i sense precipitació prevista. Les temperatures baixaran amb una màxima al voltant dels 21 graus i aquesta tendència s'hauria de mantenir durant aquest cap de setmana. L'EMET preveu per divendres i dissabte poca probabilitat de pluja, amb temperatures més fresques, menys ruixats i temperatures diurnes més baixes. Per tant, després de diversos dies marcats per les pluges i les tempestes, la situació hauria de començar a estabilitzar-se a partir d'aquest divendres. Encara ens queda un dijous amb possibilitat de ruixats, però el cap de setmana es presenta a hores d'ara molt més tranquil. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 7 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi, tot seguit amb la repetició d'en Femení. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui tindrem una xerrada sobre la sexualitat femenina a les joves i compartirem experiències que ens afecten el dia a dia

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora, des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Als esports, victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dintre d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
7: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
12: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
13: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
14: Per una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei, autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
15: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, perquè no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
14: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
16: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Anem sobre el terreny per detallar doncs totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
18: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
19: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta violència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
18: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del centre de comandament avançat, Eduard Martínez.
21: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
20: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys, i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
7: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Montcarvajal, bon dia.
4: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol, i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
4: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
4: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè, a més, aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
2: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
0: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
5: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitja, president de Bombers Precaris en Lluita.
6: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
5: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
0: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukelele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
10: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
11: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
8: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukelele.
0: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
12: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la Farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
12: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
0: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
7: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
0: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
9: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, la Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
13: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
14: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido el miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
13: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga en dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
15: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
18: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
17: La tradició es mou si la mous tu.
18: Tota la informació a firamediterrània.cat.
19: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
21: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «Ho veieu? una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
19: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
19: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
2: Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
3: La R2 Sud posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara

0: prin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
2: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
2: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
2: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
3: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Eurocup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
5: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha pres el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
6: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
7: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
8: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat.

0: responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I mentrestant els usuaris han pagat un dia més la factura.
1: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
3: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
4: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res, porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
1: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
2: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2/6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
5: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
2: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com per exemple el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
7: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
8: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut amb una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que pugi cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
7: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
9: Notícies en xarxa.
2: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
10: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen, i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control electoral al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
9: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
11: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
9: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
0: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
9: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
2: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
13: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
12: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
2: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
10: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
2: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El nou FM, Judit Lechon.
14: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
15: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
14: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
2: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del nou FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
10: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
2: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
16: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
10: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia, la malversació als líders del procés.
2: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
10: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
2: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
18: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
19: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
17: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Masats o Ukalele.
2: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
10: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara en clau cultural hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
20: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
21: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls.
20: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
22: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
23: Hem estat el primer equip
1: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
22: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Ralià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
4: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
3: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
22: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0, gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
23: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
22: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
24: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva, el que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí, continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
22: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Si el futbol modern ja no et convenç i odies veure com es llença a la piscina l'enèsim davanter tatuat i amb els cabells plens de gomina...
2: Si la Kings League et fa mandra i t'atrau la idea brutal d'una colonoscòpia sense anestèsia local, és que tu et va la mandanga.
1: Tu busques fang a les botes i sang al cap, res de venes de la sort patètiques. A tot cap van... Són les coses fortes i autèntiques.
2: La Santboiana, no aquella xicota que refrega la patatota amb aquell noi. Parlo de l'orgull del Baix, l'equip de rugbi de Sant Boi.
1: El primer equip de Catalunya i de tot Espanya, que potser últimament no guanya, buè, però fa més de 100 anys que ens acompanya.
2: La Unió Esportiva Santboiana, l'equip de rugbi més longeu, gran símbol de la nostra ciutat, amb permís de l'Ateneu.
1: Va ser el 1921, quan un jove veterinari escrigué quatre línies breus al diari i va plantar així la llavor per començar a recollir trofeus.
2: Potser a alguns els va semblar una broma l'esport que ara es nostra ensenya, deixar de collir poma per jugar a un esport repartint llenya.
1: Perquè és molt més divertit que arrencar espàrrecs a l'hort, deixar estabornit el rival i fer-lo caure a terra mig mort.
2: Però no tot és trencar-se les dents. El rugbi és un esport de noblesa i es brinda amb rius de cervesa a la House, al tercer temps.
1: I és famós el carnaval prohibit explicar què hi passa, mai falla la seva cita anual per continuar fent l'animal.
2: I ara ja ho podem dir, que ja no han de somiar, també poden jugar i placar les del rugbi femení.
1: La cosa ha anat lenta, però al final tot passa i encara que hagi trigat massa, per primer cop en 100 anys tenim una presidenta.
2: Va, que comenci ja el partit.
1: I fem córrer l'ovalada tot traient-nos el neguit.
2: I esbrinem si és veritat que la Unió Esportiva Santboiana
1: és una de les més nostrades
2: estructures d'estat.

0: d'octubre, passen pocs minuts de les 5 i us donem la benvinguda a Estructures d'Estat al 89.4 de Ràdio Sant Boi i per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer, així que gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: I avui, tal com farem un cop al mes, dediquem el programa a una estructura d'estat, però made in Sant Boi, la vila que porta el nom de la nostra ràdio.
2: La capital sentimental del Baix Llobregat, mal que ens pesi el de Sant Feliu, que es fotin. I res, i d'aquí res, a més, capital de Catalunya. Tens el temps.
0: Oh, no serà per ganes, Jaume. Home, però jo penso que tampoc tant. Com cada dimecres a aquesta hora de la tarda, us convidem a gratar-nos conscientment aquest cop el sentiment s'embullà i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària vila són o no són una estructura d'estat local.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Fàcil, entreu a les nostres xarxes @estructures_cat, dixo d'Instagram o a la web estructuresdestat.cat i voteu. Vosaltres decidiu si l'element s'embullà que us presentem mereix o no ser l'Olimp de les estructures d'estat locals. I fetes les presentacions, que comenci el mambo!
3: Endavant, endavant, sense parar.

0: Avui parlem d'una estructura decidida, noble, valenta, una estructura de ferro, i de Santboiana.
1: I tant. I com podeu sentir, sona l'himne de la Unió Esportiva Santboiana i ara també sentireu la veu de qui el canta i el que va renovar aquest himne fa uns anys. Ricard Ros, amic, bona tarda.
0: No sentim el Ricard.
1: Bueno, mira que estarà cantant, estarà ocupat cantant el Ricard.
2: Adéu.
0: Ara, hola. Ricard, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Què tal, com estem?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta una pregunta, com va anar això de l'himne? Com va sorgir?
2: Doncs va ser pel 90è aniversari que vam fer l'encàrrec de revisar l'himne del mític ja que corria, jo crec que era de... una versió, bueno, era una invenció dels anys 70, jo crec, aquest himne.
0: Era una versió més coral, no?
2: Sí, era, de fet, la versió que jo havia sentit tota la vida, l'havia sentit al cotxe dels pares, amb caset, gravada per una coral renaixença. Sí. Sota la direcció d'en Joan Jordana, jo crec que els arranjaments i la composició de l'himne els va fer en Joan Jordana. I jo quan vaig fer aquesta versió li vaig passar aviam què li semblava i em va donar el vistiplau, així que...
1: Tenim
2: el consentiment.
1: Ui, tant, ben fet, ben fet. Escolta, què és una, des d'un punt de vista personal, què és per tu la Santboiana?
2: Per mi és part de la família, perquè mon pare hi va jugar, el meu avi també hi va jugar, mon pare va ser president, jo vaig jugar de petit a l'escola, uns cosins també, he estat soci molts anys i he jugat jo també, i per mi va ser un honor que m'encarreguessin de fer aquesta travessió de l'himne. I per mi la Santboiana és això, és esport, és cultura i és Sant Boi.
0: Una pregunta, Ricard, perquè comparant tots dos himnes, aquest sona una mica com a taverna anglesa, o anglesa, digue-li, escocesa, pot ser?
2: Sí,
0: perquè normalment, vull dir que hi falten vents, que els himnes solen tenir vents i que tenen aquesta espectacularitat.
1: Et diria que també ha d'estar major, entenc que si ho estarà, però...
2: Ho és, està major. No és tan menor com
0: el Segadors. No és com el Segadors.
2: No.
0: Doncs això, què és el que buscaves, Ricard?
2: Doncs posar-la una mica en solfa en aquests dies i una mica donar-li el meu toc, perquè jo vinc del món de la música tradicional i els que em van ajudar a fer-la també doncs eren altres il·lustres músics santboians, em va ajudar a fer l'harmonia, a treure les harmonies la Navallo, que també està amb nosaltres aquí ja. Després en Cisco Cardona va gravar la guitarra, aquestes guitarres que hi ha, i després el Daniel Vinuesa, altre il·lustre santboià, va gravar-hi les percussions. I bé, una mica el que buscàvem era representar les diferents veus que també, doncs, en un equip de rugby ja, i per això doncs vam comptar amb la veu de l'Ismael Ñarejos, amb la meva mateixa, amb la Jordi Castany, i bé, eren unes veus que en aquell temps doncs corrien prop meu i de poder...
1: T'ho anava a dir, perquè déu-n'hi-do quanta gent per enredar, eh?
2: Sí, vam enredar força gent, amb la promesa que mai s'ha acabat de complir, que... ens farien un obsequi que mai ha arribat.
1: Doncs,
2: no, a mi sí que em va arribar una samarreta un dia, però a tota l'altra resta d'equip no li ha arribat. Així que sí.
0: Després d'aquesta estona tindrem a la presidenta, l'Aurora, així que li reclamarem de...
1: Ja li passarem al casado.
2: No és responsabilitat seva, perquè
0: no hi era. Escolta'm,
2: no era d'ells.
0: Per últim, el programa es diu Estructures d'Estat i el que busquem és saber doncs, si les icones, en aquest cas doncs, que presentem en el programa, en aquest cas doncs, de Sant Boi, són o no són una estructura d'Estat. Tu què penses?
2: Ho ha de ser. A més, diria que si algú no ha anat mai a veure un partit de rugby, algun Sant Boià... Encara no he tingut la sort.
1: Segons Amoyà s'ha atrevit a no anar cap...
2: S'ha atrevit a no anar mai al Valdiria Leu un diumenge a migdia. Això sí, també diria que deixin de fotre partits a les 4 de la tarda del dissabte, que és l'hora de la migdiada. Sisplau, volem els partits a les 12 del migdia els diumenges. Jo ja me n'he perdut masses per ser aquesta hora, no perquè estigui fent migdiada, sinó perquè treballo aquelles hores també. Que vagin un dia al Valdiria Leu amb algú que conegui una mica com va el rugby, que vagin a veure el partit, per suposat, i que després també es quedin al tercer temps, que facin una cervesa, que tenim a Sant Boi, jo diria com un baluard de cultura esportiva i de cultura santboiana allà concentrada en uns metres, i que a vegades potser estant-hi dins no ens n'acabem de donar del potencial que tenim.
0: Doncs dit queda, Ricard, escolta'm, esperem que un dia et passis per aquí a l'estudi, en versió càrnica.
2: Sí. I tant.
0: T'enviem un petó molt gran dels estudis de Ràdio Sant Boi, que coneixes bastant bé.
2: Sí.
0: A reveure, Ricard.
2: Una abraçada. Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Abans d'entrar de ple a la Unió Esportiva Sant Boiana, i per aquelles persones que com nosaltres fins no fa gaire érem uns neòfits en això del rugbi, expliquem com es va inventar aquest joc.
1: Sí, si us plau, perquè aquesta amalgama d'esports, és a dir, una barreja de futbol, bàsquet, fotres hòsties com el wrestling, no l'acabo d'entendre.
0: Doncs escolta, mira, ve de lluny, i no dic això de fotres garrotades, que també, sinó això de jugar a rugbi. Així que entrem a matar, com diria l'Albert Malo, i directament amb jocs i o esports dels quals podria venir el rugbi.
1: És d'agrair que vagis a barraca,
0: És una mica agosarat, però comencem amb el buzkashi, que vol dir atrapar la cabra, i ara entendreu per què. Es va originar fa segles entre els pobles nòmades túrquics i mongols de les estepes de l'Àsia Central. Sí. Va néixer com una pràctica equestre per entrenar la cavalleria en maniobres ràpides de combat i saqueig.
1: Val, però això què té a veure amb el rugbi i les cabres?
0: Ara veuràs, ja. El joc consisteix, atenció, a lluitar a cavall entre centenars de genets per agafar del terra el cadàver decapitat d'una cabra o d'un vedell i dur-lo fins al centre de la justícia, per puntuar això.
1: Bueno, bé, en aquest cas, la cabra no sufre, no?
0: No.
1: Perquè l'objectiu no és fer art de la seva mort. No.
0: Escolti, ves que l'art no recaigui...
1: Bona tarda.
0: Escolta, ves que l'art no recaigui en un objectiu culinari, que de tant atonyinar la bestiola, la carn et queda tendre per l'estofat de diumenge.
1: Fet el comentari necessari de rigor del Genís, Ricard, salvant les distàncies, el buzkashi eren homes barallant-se per dur una cosa d'una punta a l'altra i acabant-la plantant a terra. Per tant, té sentit, però no acabo de veure-ho encara.
0: Jo tampoc, però escolta'm, si no ne vero, ben trovato. I atenció, perquè els talibans el van prohibir per immoral,
1: Clar, per aquesta gent, tot el que no sigui oprimir és immoral.
0: Un altre joc del qual podria venir el rugbi és el calcio fiorentino, que no es jugava a Madrid, per allò de Florentino, saps? Sinó que jugava a Florència al segle XVI.
1: Val. I aquest de qui anava? O sigui, de recitar la Divina Comèdia de Dante mentre et foties un bon entrecot?
0: No, potser algun modern de Gràcia li agradaria que fos així, però suposo que si escoltés de què va s'esgarrifaria i li caurien els ous Benedict al terra. No, senyor. Consisteix en 27 jugadors per banda en una plaça de sorra on estan permesos els cops de puny, colzades, puntades de peu i placatges per aconseguir ficar la pilota a la xarxa rival.
1: I m'imagino que el bon fer i l'excel·lència florentina, coneguts vulgarment com els llepafils italians, han prohibit aquest esport des de fa segles, oi?
0: Doncs no, com el buzkashi, que encara juga a l'Afganistan, per exemple. El calcio florentino, o storico, es juga encara ara, anualment, gairebé exactament igual.
1: Va, sí, és clar, o sigui, un poble capaç de posar pinya a la pizza és capaç d'això i de botar meloni, no?
0: Exacte.
1: En tens més d'aquests esports tan educatius?
0: Tinc un més, sí. El mub futbol, o futbol medieval. Aquest es jugava durant els segles XII al XVIII, durant festivitats com el dimarts de Carnaval. Res a veure amb enterrar la sardina,
1: Sembla que enterraven altres coses, no?
0: Sí, humans, m'explico. Era una variant massiva i caòtica de joc de pilota. No hi havia límit de participants, el camp podia mesurar diversos quilòmetres entre, jo què sé, un molí i l'església rival, per exemple, i l'única norma solia ser no cometre homicidi involuntari.
2: Perdona? O sigui, com has dit que hi ha aquesta norma?
0: No cometre homicidi involuntari, Jaume.
2: Per tant, homicidi involuntari permès. Hòstia, quina meravella de concepte jurídic, no?
0: Bueno.
2: Això és música per les meves orelles. Us imagineu els plens de l'Ajuntament amb aquesta norma? Senyoria, jo anava cap a la pilota dels pressupostos i no sé com, el puny ha anat a parar a l'esquena d'un regidor de l'oposició i s'ha estat totalment sense voler. És una genialitat.
0: Bueno, una genialitat.
2: Com no se m'ha ocorregut a mi?
0: Doncs, miri, no ho sé, però fa temps que els juguen,
1: A veure, Jaume, sisplau, per l'amor de Déu, ens tancaran l'emissora aquí.
0: Sí.
1: Però sí, l'excusa de sense voler suposo que devia colar molt. Li juro que no sé com han arribat els seus ulls a les meves mans, senyor àrbitre. Jo només volia la pilota.
0: Doncs en aquest cas, escolta'm, siguen jugando, Siguen jugando. Alguns monarques, com Eduard II o Enric VIII, el d'Anna Bolena, el van prohibir per ser massa violent. Però, atenció, diuen que tant el futbol com el rugbi sí que podrien ser una evolució d'aquest esport conegut com a futbol medieval.
1: O futbol letal, O sigui, jo veig coses, rivals, pilota, violència, però encara no el viro com arribem al rugbi actual.
0: Doncs la història més explicada succeeix al comtat de Warwick, a la ciutat de Rugby.
1: Sí. Warwick, eh?
0: Warwick.
1: Vale. Bueno, va prenent sentit, eh? El nom de l'esport, bàsicament, porta el nom de la ciutat, sí. No? És com estar boig i que et diguin si ets a Sant Boi, no? Bàsicament, relacions meravelloses que et porta la vida.
0: A mi m'agradaria menjar-me els torrons, eh, en aquesta ràdio.
1: No l'he escrit jo, aquest.
0: No. A rugby, o rugby, com li vulgueu dir, l'any 1823, un estudiant anomenat William Webb Ellis, veient que el seu equip anava perdent i fart de ser humiliat a cops de peu, va tenir una epifania. Va agafar la pilota amb les mans, va arrencar a córrer com si no hi hagués tumor o camp a través i va plantar la pilota directament a la porteria contrària.
1: William Webb Ellis, no? O que coneixem com el clàssic nen repel·lent del pati d'escola que perd, s'emprenya, agafa la pilota amb les mans i crida, la pilota és meva!
2: Què dius de nen repel·lent? Però si aquell nano era un autèntic líder de salt, home! Va veure que les regles no li afavorien i se les va saltar amb tota la barra del món per guanyar. Si aquell noi hauria d'arribar a conseller d'urbanisme com a mínim.
0: El camí de la desobediència, eh, ha estat sempre clau perquè la raça humana avanci. Aguantar 27 anys a la presó desafiant l'apartheid com Mandela, sí. No cedir el teu seient a l'autobús com la Rosa Parks, o negar-se a retirar un llaç groc com Quim Torra. Són els petits gestos els que fan gran la humanitat.
1: Aquest és el que més, sobretot l'últim.
0: Sí. Doncs veuràs, Genís, tot i que en William Webb Ellis té una placa commemorativa de tal efemèride de la ciutat de rugby, es veu que no van així, tampoc. De repel·lents n'hi ha un munt a la història, en William, o podríem citar-ne, no sé, un tal Adolf que t'invés Polònia si no el deixes pintar un quadre. Però aquí parlem més aviat de nens repel·lents de col·legis anglesos.
1: Si el rugby ve de la ciutat de rugby, els anglesos repel·lents amb uniforme devien venir de la ciutat de Bulling.
0: Una mica més al nord, de Cambridge. L'any 1864, després de llargues discussions entre aquests i els de la ciutat de rugby, finalment es produeix una escissió. Parteixen peres, els favorables del futbol i els que preferien fer servir les mans i neix oficialment el rugby.
1: Història, hòsties i rebel·lia i una mica de farsa anglesa i tot això a les 5 i mig i poc de la tarda, sí. A l'hora del té. Tot el que es demana en un dimecres

0: Ara ens acompanya a l'estudi algú que, bé, ocupa pràcticament tot l'estudi i mira que és gran, vosaltres sí. No ho veieu, però estic una mica arraconat contra el vidre.
1: Va, tenim l'honor i el terror absolut també d'entrevistar a Guifré, l'esquinçatràquies Puig, el carismàtic davanter de la Santboiana de 135 quilos, pur múscul, ossos amples i autor del poemari de moda, Sang, Fang i Pronoms Febles, una antologia de fractures i de decasíl·labs. Benvinguts, Guifré.
0: Bona tarda. Permeteu-me una petita correcció abans de començar, Víctor. Sí. Has dit terror amb una E excessivament oberta.
1: Ah, vaja.
0: És una E tancada, amic meu, eh? La precisió fonètica és com un placatge. Si no vas a l'arrel, fas el ridícul, estès a la gespa.
1: Bon, ho tindré en compte. Gràcies per no arrencar-me el cap. Gràcies. Parlem del llibre, Guifré. Com es combina la brutalitat del rugby amb una precisió d'escandir perfectament el vers sense perdre el ritme del joc?
0: Brutalitat? Us equivoqueu. La violència és patrimoni dels incultes. Jo practico la contundència pedagògica. El rugby és un llenç. Sí. I el meu cos és el pinzell, el meu cos, no una part concreta. No. Quan un rival entra a la meva zona, l'agafo per la cintura, l'aixeco 2 metres, l'estampo contra el terra i durant el subtil cruixir de les seves costelles flotants, li recito Joan Vinyoli a cau d'orella.
1: Caram, és a dir, que l'envies a traumatologia, però amb l'ànima enriquida.
0: Exacte, d'aquesta praxi tan noble neix aquest llibre. Ah. No és un llibre escrit en un despatx. No. Són transcripcions literals de les meves interaccions amb la línia defensiva rival.
1: O sigui que adaptes el repertori poètic al tipus d'agressió física.
0: Jo l'anomeno dialèctica del contacte. Mm. Cada tipus de fractura demana un poeta diferent. Seria una aberració filològica no fer-ho. Si faig un placatge al coll a un extrem de 80 quilos, que és ràpid però fràgil, li recito Clementina Herderiu, una lírica suau i endreçada que perdi la consciència amb delicadesa. Mm. Però contra un pilar de 120 quilos, allà necessitem el dramatisme de Salvador Espriu.
1: Bé, interessant. Què vas recitar en el famós partit de Copa on vas deixar 3 jugadors estirats al terra, Guifré?
0: Allò va ser una inspiració divina. És de la pàgina 43.
1: Sí.
0: Vaig enganxar al mig de la melea a l'aire i mentre l'esclafava de cap contra la gespa, li vaig recitar a Maria Mercè Marçal a la galta. Sí. A l'atzar agraeixo 3 dons. Primera costella, haver nascut dona... I que m'he encreuat a fer punyetes de classe baixa i nació oprimida. I rematada amb el genoll a la melsa. Va ser tan poètic que l'agrada. Va fer un silenci molt respectuós.
1: Sí, perquè hauria ser una interpretació literalment trencadora.
0: L'àrbitre espantat es va apropar per treure'm amb la targeta vermella i me'l vaig mirar fixament i li vaig dir: m'expulses per joc perillós o perquè consideres que el to del meu recital ha estat excessivament agressiu per al receptor? No va saber què dir,
1: normal.
0: Va marxar plorant amb síndrome d'Estendal.
1: Esclar, és que ha aclaparat davant de tanta cultura, oi, Guifré? Però també veig que aquí al llibre també hi ha poesia visual.
0: En efecte, ho has vist bé. És la meva obra mestra, és un homenatge a Joan Brossa. Vaig crear un caligrama en forma de barretina fet exclusivament amb les marques dels meus tacs d'alumini sobre l'esquena d'un davanter del Cisneros, eh? Si us hi fixeu bé, els hematomes rimen en assonant.
1: Bueno, doncs ja sabeu, Sang, Fang i Pronoms Febles, una antologia de fractures i de decasíl·labs ja a totes les llibreries i als centres de rehabilitació. Ideal per regalar qui confon un trencament de lligaments amb una pausa dramàtica.
0: Llegiu poesia, companys, i com deia Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible. Sobretot, luxar-vos una espatlla si no doneu pas a la publicitat. Ara mateix perquè tinc un nyor del cul i no em refereixo a cap espanyol, sinó a un tros de merda tan gros que un cop m'acabi m'hauran de posar grapes.
1: Adéu, Guifré. Gràcies, Daniel. Posa la publi que m'està mirant les cervicals fixament, sisplau.
2: Un divorci contenciós? Un litigi per límits de les finques? A la justícia ordinària, això vol dir anys d'espera. Al bufet d'advocats Valdir i Aleu som especialistes en dret civil, dret penal i miler tancada.
3: Grouch, vint, set!
2: Oblidis de buscar acords amistosos. Els nostres procuradors no tenen màsters en mediació. Tenen orelles de coliflor i colls de la mida d'un tronc. Resolem els seus pleits al fang, a base de contusions legals.
4: Tinc un burofax de l'agència tributària.
2: L'estat li envia una notificació d'embargament.
3: Hop!
2: No cal que s'amoïni, senyora. El nostre saltador de la segona línia l'interceptarà a l'aire en un atuig impecable abans que toqui el terra. Si no hi ha notificació, no hi ha embargament.
4: El meu gendre volia impugnar el testament per quedar-se a la Torre de Puigcerdà. En ple judici, el nostre pilar dret li va fer un hand-off a la laringe. Va esquivar tots els agutzils i va plantar l'herència directament a la taula del jutge. 5 punts i la masia al meu nom. Són un equip de professionals excel·lent.
2: Així és, senyora Rosa. El bufet d'advocats vol dir-li adeu, jurisprudència sota pals. Si el fiscal intenta una jugada bruta, no pensem un recurs d'empara. Obrim una línia, passem l'expedient cap enrere i fem un assaig a la banda abans que arribin els Mossos. Honoraris facturats íntegrament amb merits de cervesa al tercer temps. Les costes judicials es paguen amb sang. El bufet d'advocats vol dir-li adeu no es fa responsable de la pèrdua de peces dentals de la part contrària. Bufet d'advocats vol dir-li adeu. Guanyem els judicis per força bruta, però sempre amb respecte a l'àrbitre.
1: Ara ja sí, entrem de ple a la Unió Esportiva Sant Boià. Tenim amb nosaltres aquesta tarda el ple de comptar amb la presidenta de la Unió Esportiva Sant Boià, l'Aurora Bravo. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: I per explicar-nos tot de coses d'aquesta institució que porta segurament a la sang qui va ser jugador, entrenador i president, entre moltíssimes altres coses, en Josep Lluís Sirvent. Bona tarda, Josep Lluís. Com
6: bona
1: estàs?
6: Tarda.
1: Tot bé?
6: Bueno, jo acostumo a contestar quasi bé, perquè a una certa edat no vull guanyar ningú.
1: Va, segurament, doncs, 105 anys d'història no els podem encabir
7: no
1: en aquests 20
7: temps.
1: Minuts i escaig d'entrevista, però ho intentarem,
7: sí,
1: ho intentarem. Evidentment, cadascú, vull dir que vosaltres dos, podeu agafar el micro i parlar quan vulgueu. Jo i el meu company Víctor.
7: Anem tirant les preguntes.
1: Anem fent preguntes. Algunes sé que potser van més dirigides, però bé. Comencem pel principi i comencem per en Valdiri Aleu, que era un veterinari de Sant Boi, com un veterinari acaba fundant la Sant Boiana, el primer equip de Catalunya, de tot l'estat, de rugbi.
6: Bé, en realitat era un membre d'una nissaga de veterinaris. Hem de situar-nos des del punt de vista social amb els primers anys del segle XX,
1: sí.
6: I veureu que al Baix Llobregat hi havia masies i s'utilitzaven molt els animals per llaurar els camps. És a dir, hi havia una gran quantitat de feina per un veterinari.
1: Sí.
6: I que se sàpiga, era, em sembla, que la tercera o quarta generació de veterinaris de la vila. Era un senyor que era un benestant de la ciutat i va anar a perllongar els estudis de veterinària a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc.
1: Ah, sí?
6: I allà, estem parlant sobre l'any 1920, allà en aquest ambient universitari es feia tota mena d'esports i ell va practicar, tot i que era un senyor que media 1,56.
1: Ah, no era gaire alt.
6: No, era més aviat, era molt baix.
7: Era alçada de mitjana, això.
6: Però era la mitjana de l'època, vull dir... Doncs aquest senyor, Valdiri Aleu, va practicar tota mena d'esports, entre ells el rugbi, no? I quan va tornar a Sant Boi, es va juntar amb els companys de la tertúlia del Bar Noé, que era un bar que hi havia baix al poble de la plaça de l'Ajuntament, i els
1: que
6: deia...
1: Estava situat on hi ara la farmàcia, potser?
6: No, on hi havia el Bar Pirret i ara hi ha una sucursal de la Caixa.
1: Sí. Bueno, crec que ja no, eh?
6: Bueno,
1: crec que ja no hi ha això.
5: Ara ja no.
6: Sí.
1: Faran l'enèsim forn...
6: L'àcid, el que faltava a Sant Boi.
5: Sí, exacte.
7: No hi ha prou. Faltarà alguna
5: frase. És bona idea.
6: Sí. Doncs bé, llavors aquest senyor els hi va explicar totes les virtuts. Sant Boi era un poble llavors d'uns 10.000 habitants, aproximadament. Aquest senyor que els hi havia explicat el que era el rugbi va haver una coincidència, i era que la primavera de 1920 hi havien dos equips francesos, l'USAP de Perpinyà i el Narbona, que estaven fent una gira per allà on podien i van vindre a Barcelona per fer partits d'exhibició entre ells de rugbi, per recollir diners pels orfes i els ferits de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial.
1: Exacte, sí,
6: que havia acabat feia un any i mig o dos, no? Ah, llavors ens va dir anem a veure-ho perquè veureu el que us hi he explicat. I van anar a Can Ràbia, o sigui, al camp de l'Espanyol, i es va omplir, el camp de l'Espanyol es va omplir de personal, i van sortir tan entusiasmats que amb el Diri Aleu el dia següent va fer una carta, que la tenim documentada al club, amb la que va posar aquesta carta als mitjans de comunicació, als diaris, dient: vull muntar un club per jugar a rugby. Tota aquella persona que li agradi o vulgui afegir-s'hi, que m'ho faci arribar i entre tots ho farem.
7: I aquí entra en Michel Reynard.
6: Aquí entra Michel Reynard Buixeren. Era el president d'un club, però no com a club esportiu, sinó justament per un grup social que es deia Patrí, que el formaven tota una sèrie de gent francesos que estaven treballant a Barcelona.
7: Que eren uns expats francesos, diguem-ne.
6: Penseu una altra vegada amb la vida social. S'estava construint el metro de Barcelona, que es va posar en servei l'any 1929. I justament Michel Reynard Buixeren era enginyer d'una empresa elèctrica, a més una casualitat de la vida, que és la que després a posteriori va ser l'empresa en la que vaig treballar jo també com a enginyer.
7: Encara li haurem d'agrair coses als francesos, eh?
6: Sí. I llavors aquest club tenia de més fama de que era el que avui en dia diríem un think tank. Era una època molt confusa, hi havia uns que eren prou alemanys, altres que eren prou anglòfils, etc. I els titlaven d'espies, aquest club Patrí, no? Però en realitat van motivar la creació de molt esport dintre la ciutat i molt associacionisme. Llavors Michel Reynard es va posar en contacte amb una altra carta que també tenim documentada al club i li va dir: busca'm el camp de l'Espanyol, que en coneix tothom, i ens posem d'acord i jo t'ajudaré. I així es va crear la Unió Esportiva Sant Boiana. Un club esportiu de joc col·lectiu no serviria per res si no tinguessis un altre club que tu s'ho t'oposés.
7: Per competir, no?
6: Evidentment. I llavors la pregunta que no fa mai ningú...
1: És qui era l'altre, no?
6: És qui era l'altre.
7: Bueno, això... hi ha moltes parelles que la fan, aquesta pregunta. Qui era l'altre?
6: Sí, passa com amb les parelles, s'ha d'investigar. I l'altre era el Club Natació Barcelona. El Club Natació Barcelona era un club poliesportiu, que la seva base era la natació i el waterpolo, però la seva...
1: Aquests també tenen bones esquenes, eh?
6: Tenia moltes seccions. I, a més, per què? Pues molt senzill, perquè el camp de l'Espanyol, amb aquell partit d'exhibició que he parlat, estava ple, i no va haver solament els 8 o 9 de Sant Boi que els va agradar. Hi va haver molta gent que també li va agradar. I pocs mesos després...
7: Allò va fer anar a bullir l'olla.
6: Exacte. El dia 4 de juliol de 1921 es va fundar la Unió Esportiva Sant Boiana. Al poc temps, molt poc temps després, i ja acabo amb aquest punt històric, apoyant-se amb una persona que també coneixia molt, a Michel Reynard, perquè jo tinc una sospita no demostrada de que l'havia contractat ell per fer les obres del metro, que era el baró de Güell. Baró de Güell era un prova que, a part d'ajudar a construir la Sagrada Família, potenciava molt la cultura i els esports en particular. I va ser el que va oferir el primer trofeig, la primera copa, que va ser la Copa Real Sociedad Carreras de Caballos, perquè aquest senyor, de més d'altres moltes coses, era el president de l'Associació de Carreres de Caballos, que es va jugar entre la Sant Boiana i el Club Natació Barcelona a l'hipòdrom que no existeix de la Zona Franca, que era un camp amb herba, i aquesta copa és la copa més valuosa i més antiga que tenim a la Sant Boiana. L'esport és cultura, no hi ha cap dubte que és cultura, perquè té una relació amb la societat i amb el seu desenvolupament de la societat. I va lligat sempre a totes les fites de la societat, en quant a avenços, en quant a novetats, en quant a modernització. Els nostres jugadors dels anys 20, hi havia un que va començar amb 14 anys, el senyor Comas, en pau descansi, que és un senyor que deia: és aquell senyor que va corrent a treballar i es dutxa. Perquè tota aquella persona que feia esport als anys 20 tenia el concepte de l'higienisme.
7: Cosa que està faltant, ara, sí, a vegades.
6: En fi, i després tenim la immensa felicitat de que amb els anys, una altra forma de modernitat com a club és que actualment tenim una presidenta, una dona de presidenta d'un club,
7: primera dona presidenta,
6: que tradicionalment havia sigut molt masclista.
5: Primera dona electa.
6: Bueno, no, en realitat a Espanya hi havia hagut una altra dona presidenta, eh?
7: No, però de la nostra entitat.
6: Però la nostra entitat ha estat...
7: Després anirem per això.
1: Sí, jugava a l'hipòdrom, però la Sant Boiana com a tal, als inicis a l'hora de jugar, perquè sé que, evidentment, a la muntanyeta no era...
6: No, hem tingut tres camps de rugby. El primer camp de rugby és el que diem el camp del riu. Estàvem en una zona que la gent que ha conegut els geganters de Sant Boi, recordeu que hi havia una entitat que feia els gegants, doncs on assajaven que és a sota del pont de, entre el pont del tren, sí, i el pont de la carretera, si us hi fixeu quan passeu, al marge esquerre del riu, és a dir, mirant cap a Sant Joan d'Espí, uh-huh, veureu que hi ha una esplanada sorrosa, sí, de sauló. Doncs allà és on està ubicat el primer camp, que va ser un camp llogat amb un pagès de Sant Joan d'Espí, uh-huh, perquè allò era terme municipal de Sant Joan d'Espí. Sí. I per poder anar a veure els partits de rugbi, els jugadors, aviam, cada setmana muntaven una passarel·la del riu perquè la gent passés, i quan anava al partit la desmuntaven.
1: No feien pagar la barca, eh?
6: Que i havia... a casa del senyor Massoni guardaven, sí, aquella passarel·la desmuntada.
7: Ostres, ostres, tu, això és una peça de museu, eh? Sí,
6: sí. Aquest va ser el primer camp. Sí. Quan va acabar la guerra, el pagès es va negar a rellogar el camp de nou. Acabada la guerra va...
1: I després va estar la caserna, no?
6: Llavors es va... entre llogar i comprar amb la gran ajuda econòmica d'en Valdir i Aleu novament, uh-huh, perquè era un senyor benestant i tenia, disposava, sí, es va comprar una part i es va llogar una altra on hi ara la caserna militar. Quan ja es tenia el camp amb herba, amb una pista de cendra, que era l'època, no hi havia el tartan, uh-huh, ni les estructures noves,
7: atletisme,
6: i a més un vestidor, un túnel per entrar dintre el camp per no trepitjar la pista d'atletisme, i una, sí, cosa moderna, per l'any 46, uh-huh, o aproximadament, van vindre els militars que manaven una mica en aquella època.
7: Es veu que sí.
6: I van, sí, dir, i van dir, aquí volem un camp, fora aquesta gent.
1: Expropiese,
6: justament. Uh-huh. Vam tindre la sort de que aquí a Sant Boi hi havia una persona... que era el tinent coronel Torrents, que era una persona que, tot i que era militar, etcètera, però tenia fama dintre de Sant Boi, que ajudava molt a la gent de Sant Boi perquè digués, escolti, a veure si em poden enviar al quartel de no sé on. Era una persona que estava molt abocada a Sant Boi.
7: Una persona amb cert poder, per dir on vivia aquest home.
6: Al museu de Can Barraquer.
7: Mira, veus? Només allà.

0: Cowboy, que estaven tots tres homologats per la Federació Internacional. Passant els anys, arribem al 50 aniversari i fent un gran esforç econòmic i tota la mandanga, bueno, les històries. Sempre hem tingut un problema que ens ho corregirà la presidenta. O sigui, jo m'estic llegint totes les actes del club,
1: la pasta,
0: i
1: no?
0: Cada setmana diu el mateix: com que no podem pagar, pagarem només aquesta factura. I això és una constant a cada, i això ha estat sempre, sí. Som especialistes en administrar el poc que tenim.
1: Doneu-me un segon perquè tenim una trucada. Sí,
2: hola.
1: Bona tarda, Jordi Rovirosa.
2: Aquest sóc jo.
1: Aquest ets tu.
3: Sí.
1: Bé, tenim aquí en Josep Lluís Sirvent i la presidenta de la Unió Esportiva de Sant Boiana, l'Aurora Bravo. Com estàs, fantàstic, primer de tot?
2: Fantàstic, bé, estic molt bé. Ho estava escoltant. Aviam, la història de la Sant Boiana jo la conec, perquè l'he llegida, el Josep Lluís me l'ha explicada, però sentir-lo és un goig, és un goig,
1: sí,
2: és com reviure, és que és increïble. A més, ho deu fer sense punts.
1: No, és que és, i
2: sentir el cognom Masson i tot plegat, o sigui, fantàstic. Ho he estat escoltant amb molta atenció i m'ha encantat.
1: Escolta'm, Jordi, jo t'he sentit dir, i deixa'm també que et digui que em va sorprendre, que el teu esportista favorit de tots els temps és Albert Malo.
2: És veritat, això ho he dit a tot arreu, allà on m'han entrevistat, que ara em fan entrevistes a tort i a dret, jo sempre dic que és l'Albert Malo. Jo tinc la imatge de fer un partit a Sant Boi, al Valdir i a l'Eu, i veure un jugador amb el cabell a cap d'estopes, no?, amb el cabell vermell, aplegar tots els seus companys i dir-los en català: nois, que som el Sant Boi, com dient: què hem de fer? Som el Sant Boi.
1: Això és fabulós.
2: Jo he tingut la sort de conèixer i fer relació amb molta gent, no?, de molts esports diferents, amb Magic Johnson, amb Sabonis, amb, jo que sé, moltíssima gent d'aquí, però jo no he conegut cap esportista com l'Albert Malo, i això és el que jo he dit sempre en veu alta.
1: De fet, ara que comentava jugadors de bàsquet, se't reconeix segurament més per haver narrat partits de bàsquet que no pas de rugbi, però tu vas narrar els primers partits televisats de rugbi,
2: sí,
1: a la Sant Boiana.
2: Sí.
1: I em sembla que tenies un ajudant de luxe.
2: Sí, sí. Bé, perquè, home, jo era l'únic dels poquets que em sabia el reglament.
1: Uh-huh.
2: I no a fons. Bé, el rugbi és un esport difícil, És un esport difícil.
1: Sí.
2: Jo vaig llegir una vegada en un diari francès, a l'Equip, que quan l'àrbitre assenyalava una cosa, els jugadors estaven a la melé, la majoria de jugadors que hi havia a la melé, els davanters, no sabien que havia xiulat. Jo vaig pensar: ostres, que bé, i a mi em passa exactament el mateix. Doncs va haver-hi un partit, això al principi de tot, estem parlant de l'any 87, segurament, crec, bé, que fèiem un partit, un Barcelona-València, un Sant Boiana-València, i aleshores, doncs bé, vaig anar cap al Valdir i l'Eu i va caure un xàfec. Però un xafa com el d'ahir, que vam tenir per aquí al Vallès i tot això,
1: sí,
2: doncs idèntic. Mm-hmm. Bé, i continuava plovent. Total, que no vam poder posar la posició de comentaristes a lloc. I quan arriba em diuen: Jordi, hauràs de comentar el partit des de la cabina del camió de la mòbil,
1: seria
2: al costat del volant.
1: És ahir fora.
2: I dic, però clar, i continuava plovent. Tu imagina't allà 30 canàpies, amb el fang, sense veure's els números, i què faig jo? I aleshores el Josep Lluís Sirvent es va posar al meu costat i m'ho va apuntar tot. És a dir, vaig quedar... La gent que li agradava el rugby l'endemà: hosti, Jordi, com controlaves? Dic: home, i tant.
1: És un gran professional, en Jordi.
2: Va ser espectacular, perquè clar, els jugadors de la Sant Boiana jo crec que els coneixia pel moviment només, no? Però totes les accions, tot, va ser fantàstic. A més, va guanyar la Sant Boiana fàcilment, però clar, jo això ho recordaré sempre, i amb algun llibre que heu escrit, doncs ho he esmentat, i després amb el Josep Lluís sempre he tingut una gran relació. Quan hi va haver el centenari, que vam fer un vídeo llarguet pel TN, doncs ell era el fil conductor. Clar, és que jo crec que és un personatge absolutament insubstituïble, no? És per mi és un veritable humanot de l'esport, i no només en Bullar, sinó en català.
1: Sí, per aquí.
4: Escolta'm, hola, sóc el Víctor. Jordi, què tal? Nosaltres tenim entès que les retransmissions televisives van canviar una mica la forma de jugar al rugby. Se l'havia de fer com més amable a l'espectador?
2: Jo això, almenys per les que fa a TV3, no tinc palès en absolut. És a dir, el rugby sempre ha estat un esport honest.
1: Mm-hmm.
2: És un esport honest. Això pot passar amb el futbol, en què els jugadors fan teatre.
1: Sí, sí.
2: Això pot passar amb

0: bàsquet, que es demanen temps morts de manera incontrolada. Però amb el rugbi, en què si un jugador cau lesionat, continua el joc i entra el fisioterapeuta o el metge, aviam què passa i si no és greu, continua. Des del meu punt de vista, clar, jo parlo sobretot de rugbi català. És veritat que he fet partits de la USAP, sí. Però si fa o no fa seria el mateix. Jo crec que, diguem-ne, l'esperit del rugbi permet no fer canvis excessius amb la filosofia perquè sigui atractiu per a l'espectador. Pensa una cosa, jo crec que és l'únic esport del món en què hi ha gent que mira un partit i es queda clavat a la cadira sense tenir ni idea del reglament.
1: Això és cert, perquè a mi, jo he de reconèixer que sóc poc aficionat al rugbi, a mi em passa, eh? Si enganxo un partit de rugbi, més igual que jugui, que em quedo allà una bona estona, eh?
0: Una bona estona, i bé, vas a Sant Boi, però el diré a l'Eu, però recordo quan érem petits nosaltres i es feia els signacions, aleshores signacions, per la televisió. Tenia unes audiències espaterrants. I bé, perquè el rugby és diferent, el rugby és un joc diferent.
1: Potser és el que tu dius, que la clau és que és honest amb la gent que el
0: gaudeix. Absolutament.
2: Els tinc aquí davant i estan molt callats, home, jo crec que s'ha de gust, home.
3: Davant
2: del mestre de la paraula, perquè... Jo és que abans fora de micro he explicat exactament el mateix que has dit tu sobre aquell partit de València.
1: Dono fe,
2: eh? I llavors explicava que sembla mentida que jo només anava fent apunts i deia l'àrbitre 10 metres més per parlar. I tu li posaves l'adorno de l'èmfasi de la paraula i noi, allò sonava com si ho haguéssim fet tota la vida.
0: Sí, és veritat, és veritat, és veritat. Me'n recordaré absolutament sempre d'això. Ser fantàstic. Home, he de dir que he fet un munt de partits a Sant Boi. Jo crec que el 95% els ha guanyat la Santboiana.
2: Sí, sí, sí. Però, a més, home, sempre hem dit que amb el Jordi teníem més sort.
0: és veritat.
2: També has fet l'USAP de Perpinyà, també vas fer, em va agradar molt una vegada que vas fer el joc a 13, o dit
0: sí, el 13,
2: rugby
0: sí.
2: A 13, que vas fer el teu esment, diguem, sí, això és rugby, però a mi m'agrada més el 15.
0: Bé, home, a mi el 13 no em desagrada, perquè a més...
2: No, i tant.
0: És molt antic, també, té molta tradició, sí. Però, clar, aviam, les melés. Clar, vull dir, no existeix la melé al 13. En canvi, home, la melé, i això el Josep Lluís, que ha estat allà al mig com el dijous, ho sabrà, la melé és un tipus de jugada que és fascinant.
2: Mira, a l'època que jo jugava hi havia molt més treball del delanter per guanyar pilotes a la melé, amb el sentit de que es podia talonar. Avui en dia, també l'experiència d'un primera línia fa de que guanyis una melé espitxant més o espitxant menys, i per tant té una importància bàrbara. I m'afegeixo la frase que has dit abans, que ja te l'havies sentit, de que quan l'àrbitre pitra una falta el delanter no sap el que ha pitat, i m'afegeixo perquè realment allà sota és un món que només tens la satisfacció que quan has guanyat una pilota els amics de la línia de tres quarts fan marca, i tu ho gaudeixes com si l'haguessis fet tu.
0: Jordi
4: Rovirosa, et deixem ja estar. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
0: Al contrari, per mi és un goig. Tinc l'honor que la presidenta, l'Aurora...
5: Hola, Jordi.
0: Hola.
5: Et volia dir adéu abans que marxessis i donar-te les gràcies per ser-hi, com sempre.
0: Ja t'ho dic jo, al contrari. Doncs tinc l'honor de tenir la insígnia de plata del club, i això és una cosa que per mi és d'una importància cabdal, perquè la Santboiana és un club diferent. I aleshores jo sempre he dit, jo sóc de la Santboiana. No? I què voleu que us digui? I anava al camp del Barça i dic, home, jo sóc barcelonista també, dic, però en rugby prefereixo que guanyi la Santboiana. Què voleu que us digui?
1: Aquí som d'aquest parer també, eh?
0: Sí, clar. Dic, escolta'm, el Barça... Que es dediqui al futbol, que està molt bé, que a mi m'agrada molt el futbol, però el rugbi deixem a la Santboiana.
2: Moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Moltes gràcies.
0: Al contrari, gràcies a tots.
2: Una abraçada gran, Jordi.
0: Adéu.
4: Bé, doncs, volíem parlar també amb l'Aurora, com molt poquet, com a idea de mandat. Jo entenc que deus tenir clar que l'escola, les categories inferiors, són una cosa cabdal dintre de la Unió Esportiva Santboiana. És així.
5: És així. I, bueno, hola, bona tarda.
1: Hola, què tal?
5: De nou. Com bé has dit, l'escola i la formació és la base de la Samboiana. Uh-huh. Per sort, nosaltres, el que és l'escola, en tenim una quantitat de nens bastant maco, i això va fer que la formació vagi endavant. De fet, aquest any s'està veient que, bueno, hem jugat el primer partit, no? Hi ha gent que va començar d'escola i que avui dia està jugant al primer equip. Sí. Uh-huh. Cosa que últimament no és fàcil. Uh-huh. Antigament, com deia el Josep Lluís, es jugava d'una altra forma, d'una altra manera, i eren els de casa el que jugaven al primer sí. equip. Arribar no era tan difícil. Avui dia no és fàcil, però bueno, ahí estem, i treballant, jo crec que arribarem a un moment.
4: Té a veure amb un canvi de direcció a la banqueta, o és una aposta ferma del club?
5: Bueno, quan nosaltres vam entrar era una aposta, sí. també, perquè com t'he dit abans, o sigui, el que és l'escola, la formació, nosaltres ho tenim força gent. El que passa que, bueno, que també depèn dels entrenadors i de com es planteja l'equip. Uh-huh. Aleshores, aquest any sí, cert és que hem fet un canvi d'entrenador, i bueno, les persones que han pujat aquest any, també és cert que és una bona fornada, que diuen, no? I que ja s'esperava.
2: Home, els tres han sigut internacionals de les categories inferiors i han sigut seleccionats per la catalana i tenen un futur esplèndid. I van fer un debut, des del punt de vista tècnic, van fer un debut espectacular.
4: Portes 5 anys ara mateix, sí. Et queda un...
5: En queda un i pic.
4: Un i poc.
5: Sí, l'abril del 28.
4: Quin és el balanç? Gairebé havent finalitzat la legislatura, quin balanç fas?
5: Mira, el balanç és positiu. Estic contenta, és molt dur, com ha dit el Josep Lluís antigament, i fins ara és administrar. La paraula misèria no és...
2: No l'he dit.
5: No l'ha dit ell.
2: Però vale? La penso sempre.
5: Però la veritat és que és administrar, pues, el que deia ell. Aquest el mes
2: tenim.
5: Paguem això
2: el
5: i estem esperant demà o d'octubre que entraran, pues, les quotes dels nens, les quotes de soci, i amb això podrem pagar.
4: Això lleugeria una miqueta la cosa.
5: Ah, exacte.
4: No?
5: És, més, cada també... dia és a veure què entra i a veure què podem pagar.
4: I com deies, també has d'administrar un club que té, doncs, una massa social molt àmplia i amb un sentiment de pertinença molt gran.
5: Molt gran. Això és molt difícil, però bueno, intentem, jo crec que, al igual que jo, tots els presidents han intentat fer el millor que han pogut pel seu club. Pensa que, com hem dit abans, tots els que estem allà ens estimem molt al club. Mm-hmm. Aleshores, això que t'estimes ho fas de forma altruista totalment, però a més dedicant-li molt de temps, moltes hores, i si no és treballant és pensant a veure com i de quina forma ho puc fer. Evidentment no sempre plou a gust de tothom, però bueno, ahir estem i
1: lluitant, no?
5: I lluitant,
1: com
5: es pot. Sí,
2: i tenim, contenta, i tenim un problema organitzatiu que nosaltres no tenim la culpa, però el patim, que és l'organització de l'esport a nivell de l'estat espanyol en quant a rugbi. Espanya és un dels dos únics països d'Europa que l'esport, en general, depèn del govern, és a dir, del Consejo Superior de Deportes. Tots els més països d'Europa, l'esport, en general, i el rugbi en particular, la federació és una entitat privada.
4: D'acord.
2: I al ser una entitat privada pot gestionar la seva competició, pot buscar sponsors, pot fer un bon contracte, pot fer una televisió, i posaré un exemple tancat molt senzill. França. Al moment, l'any 91, quan vas començar a l'esport, el rugby, a poder considerar-se com a professional, sí. Doncs a partir d'aquest moment el rugby es va estarotar. Tot el rugby de tot el món. A països com Inglaterra va haver un senyor, en Rupert Murdoch, un prohome d'Austràlia, hiperric, l'amo de Sky Sports, etc.,
4: sí, sí, sí.
2: Que va posar molta pasta i va muntar una lliga anglesa pagant quasi com el futbol, i es van portar tots els bons jugadors de tota Europa
4: cap allà.
2: I cada país va tindre que buscar-se la vida. I França, que és l'exemple que anava a posar, degut a que la Federació Francesa de Rugby és un ens privat, uh-huh. va poder negociar un esponsoratge amb Canal Plus França, que és la televisió, uh-huh. i aquest Canal Plus els hi dona, amb la seva possibilitat de vendre la imatge del torneig de les Sis Nacions, que té molta més sortida que el que podem fer aquí a Espanya, gràcies a això van baixar el número de jugadors a top 14, top 14 són els 14 millors, i llavors així funcionen. Nosaltres, en aquest moment, la Federació Espanyola s'ha tret de la màniga fa 2 anys una cosa que li diuen els Iberians de Valladolid, que és un equip professional, que és com una mena de segon equip de la selecció espanyola, sí. Que com que el rugby espanyol, la Federació Espanyola, controla la competició, ara el mes que ve ens pararan el mes de novembre 3 setmanes la competició perquè els Iberians juguin a no sé on i perquè la selecció espanyola jugui no sé quina patxada.
1: Són les Spice Girls del rugby.
2: No, i una mica el que està passant amb el futbol també, eh? Per això nosaltres portem molts anys i tenim gent dintre del club que ja ha perdut moltes hores i que està perdent moltes hores actualment, un vicepresident del club, amb intentar organitzar una associació de clubs per intentar buscar un sponsor que ens alliberi
1: i a veure si entra tot empenyent,
2: d'aquest problema econòmic que tenim per subsistir, perquè pensem que jugar a Divisió d'Honor, el primer equip, sub-23, i les noies que juguen Divisió d'Honor, les noies aquest any no tindran més que un partit a Catalunya. Aniran a jugar a Andalusia, aniran a jugar 3 vegades
1: perquè,
2: al
1: mira,
2: País Basc.
1: Ara que dius això de les noies, Aurora, com...
2: I els nois, el mismo.
1: Com està el tema? Perquè hem parlat molt ara aquí de les categories masculines i tot plegat, però clar, Sant Boià també
5: Jo crec que, com sabeu, va haver-hi una sèrie de problemes i actualment ha sortit la sentència, però sembla ser que ha sigut recorreguda i encara no sabem si acabarem la lliga amb els que hem començat o serem un equip més o dos més. Així estem. De totes formes, les noies sí que comença d'aquí 2 setmanes, sí. I en principi nosaltres tenim equip per tirar endavant, però és molt difícil. Ostres, és difícil, no és fàcil el tema.
2: Per rematar el tema, sí. Aquest problema amb les noies ha vingut perquè el Barça de rugby femení, que no el suporta el Futbol Club Barcelona,
1: sí, doncs, estan els veterans de...
2: l'ha mantingut l'associació de veterans del Barça, que és la que s'ha buscat el sponsor o el mini sponsor per les noies, etc. Parlant el que deia Aurora sobre la dificultat, ve la Federació Espanyola de Rugby, que depèn del Consejo Superior, sí. que li demanda una sèrie d'estàndards pensant sempre en el futbol, i li diu, perquè un equip jugui a divisió A, el Barça va i guanya la divisió d'honor B i pot pujar a divisió d'honor A femenina, no? Perfecte. Però ve la federació i diu, teniu l'obligació de tindre un segon equip i un juvenil. El no poder muntar-ho, les descalifiquen i surten del...
1: I de fet ja és difícil fer-ho al futbol, que en teoria és l'esport rei aquí, doncs...
2: I llavors presenta el següent problema. Resulta que l'equip que havia quedat segon era el Buc i el tercer el Pozuelo de l'Arcón, i llavors la federació, sense encomanar-se ni al Déu ni al Diable,
1: amb ells mateixos,
2: diu que facin un partit entre ells i el que guanyi que pugi, el que perdi que es quedi. Automàticament cada un dels clubs ha fet la seva demanda, i en aquest moment s'ha presentat el Buc, em sembla que és el Buc, que ha fet una demanda a través de la justícia ordinària. I llavors, clar, que aquí el que segur que tindran que fer és admetre tots dos, i tenen una lliga amb un equip més. Que per nosaltres... Sí, sí. Si l'equip més és el Buc, mira, és un viatge menys.
5: És un viatge menys. Anava a dir que si és el Buc, ai, que ho tenim
4: al costat. Això, doncs, esperem a veure com acaba aterrant ja a Sant Boi, ja per anar acabant a Sant Boi, a la Sant Boiana. De vegades s'ha assenyalat que el rugby de Sant Boi té una identitat forta, té una identitat cohesionada, i que des de fora doncs, es podria percebre com un entorn tancat, inaccessible, Compartiu aquesta sensació? Considereu que és un prejudici infundat?
2: Si em permets contestar-ho, perquè jo...
4: Ràpidament,
2: que
4: hem de marxar,
2: Ens titllaven, sempre ens han titllat d'endogàmics.
4: Sí.
2: La raó és perquè als inicis del rugby, quan he explicat al principi de la història, Sant Boi tenia 2.000 habitants i eren els cosins que portaven els cosins que jugaven amb els cosins. Amb qui havien de jugar?
4: Amb els cosins.
2: Amb la família. Una demostració que avui ja no és així és que ja fa 4 o 5 anys bons jugadors d'equips catalans volen vindre a jugar a la Sant Boiana perquè juguen a nivell i que demostren que no som endogàmics.
4: No, endogàmics no, però sí que és cert que és una cosa que s'escolta. És que són molt sectaris.
1: De fet, et diria que hi ha...
5: A part de la sensació que hi ha, jo crec que sí, que el que és pel poble de Sant Boi, la Santboiana és com... Els meus fills diuen que a Sant Boi hi ha tres sectes. Una és la Santboiana, una és la Santboiana, una altra al cau i una altra la Colònia Güell. Diuen, diu que ells pertanyen a tots els tres.
1: No,
5: eh?
1: No va dir un club privat, però bé, sí, secta sí, també... Sí. Bueno.
5: No, però diu, home, és que això és com una secta. I és veritat que tu entres al club i et coneix tothom.
3: Sí.
5: No a mi perquè sigui la presidenta, sinó que si tu vas tres diumenge i no t'han vist mai, et tot mira...
2: Turiets, nen.
5: No, no t'ho pregunta, però diria... Aquí ve, aquí, no? Sí, és així, vull dir.
1: De qui ve recomanat, de part d'aquí ve, aquest, no?
5: I de fet, pues, és com un poble petit,
3: sí,
5: realment, sí, sí. I a més, quan fem alguna festa... Quan...
2: Però no som excloents, no, no som excloents.
5: No, pot entrar tothom. El que passa que potser arribar-hi, fixeu-vos-hi que l'any passat, quan vam obrir portes, quan la Samoiana estaven tan malament, i a més, que es van obrir les portes.
4: Gran encert, per cert. Gran encert a obrir portes perquè va anar bé.
5: Doncs va anar molt bé. Jo sempre dic que el jugador número 16, que és la grada, aquest ho va fer superbé. I això va ser gràcies una bona part a la Lluïsa Moret. Per què? Perquè ella va animar el poble, sabeu que té molts seguidors,
3: sí.
5: I ella va animar el poble.
4: Recordo
5: hi havia molta
4: la seva
5: gent,
4: xarxa.
5: Sí. Hi havia molta gent que deia, no havia entrat mai. Jo no havia entrat. Vull dir, al final concluïm el que tu deies, no? Et poses allà a mirar i no tens ni idea de rugby, però al final t'embalesa.
1: I, a part, encara amb més nassos, que tu tens el propi poble, que tu hi pots anar qualsevol cap de setmana que jugui, i tot i així, jo crec que si preguntes el 80%...
2: I afegiré una altra cosa de filosofia. Quan quan es va fer l'última obra al camp, que es va fer l'any 2002, quan es va inaugurar tot el que és el camp actual, fixeu-vos-hi en un detall, que és un absurd, però la tanca que dona al carrer és transparent. Això es va fer expressament, precisament per indicar l'apertura al públic.
5: Sí, és difícil, però sí. Tothom pot anar-hi, les portes són obertes i acollim a tothom.
4: Moltíssimes gràcies als dos per venir. Ha estat un veritable plaer.
2: Per favor. Moltes
5: gràcies.
4: Normalment, nosaltres acabaríem el programa fent un judici a la Santboiana, en aquest cas, però jo crec que ens ha valgut la pena estirar una miqueta més el temps.
1: I així aquests dos tertulians, per dir alguna cosa, opinadors, no ells, no Lluís i l'Aurora, sinó la Queti i el Josep Maria, els deixem que se'n vagin aquesta setmana a casa seva. Fem un anunci i tornem de seguida.
6: Vius al centre de Sant Boi? La zona de baixes emissions t'estressa i els autobusos de Montbus passa quan els hi surt? Oblida't de la micromobilitat urbana, perquè arriba Melefly!
7: Fundació de Mele! Flexió! A dins!
6: La primera app de mobilitat 100% orgànica, impulsada per tracció humana de 8 eixos. El nostre algoritme t'assigna un pack de davanters de la Unió Esportiva Santboiana perquè t'escortin fins al teu destí en línia recta. Literalment!
8: Jo abans anava amb bici plegable, però m'atabalaven els passos de zebra i els cotxets de nadó. Ara demano Melefly. M'enganxo al darrere de la formació com a número 8, protegit per tones de múscul, i l'app fa la resta. Avui hi havia trànsit a la rotonda, per exemple, i la Mele ha girat 90 graus. Hem atrevessat una fleca per dins rebentant l'aparador i m'han deixat a la porta del meu coworking sense suar. El customer journey és impecable.
7: Acompanyeu! Espera, senyora gran a les 11. Escombrem-la!
6: Melefly és 100% eco-friendly, lliure d'emissions de carboni i un motor que només demana 6 batuts de proteïna pura i 3 quilos de carn picada als 100 quilòmetres. A més, amb l'opció Melefly Share, pots col·locar el teu cunyat a la primera línia perquè amortigui els cops contra les marquesines d'autobús. L'onboarding de Melefly només requereix portar un casc homologat i signar un eximent de responsabilitat civil. L'assegurança tercers no cobreix la destrucció del patrimoni. Melefly, l'app que no demana pas, l'obra.

0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb regust a sotabosc i a tardor, perquè ja toca. Sí, els boletaires!
0: Home. Però abans recordeu que ara és cosa vostra i votar si la Santboiana és o no una estructura d'estat santboiana. Entreu a la nostra pàgina web, estructuresdestat.cat, i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: I pot votar qui sigui, eh? Vull dir, encara que no siguis de Sant Boi, també hi pots votar, tens tot el dret del món. També hi podeu accedir a través dels nostres comptes d'X e Instagram, @estructures_cat, i allà a la bio hi trobareu un enllaç que us portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
0: Teniu tots els episodis disponibles a la web i app de radiosantboi.cat i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcast habituals.
1: Ens busquem allà, ens busquem i ens busqueu allà, i feu clic i a gaudir.
0: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel. Adéu-siau, gràcies per veure'ns, escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que viure santboianament no caigui en l'ostracisme i amunt al baix,
1: ferro Sant Boi i visca la Santboiana!

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent una actualització breu de la situació de la mobilitat. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 del Papiol a Sant Cugat del Vallès en direcció a Girona perquè hi havia un accident. La C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt amb una llarga cua entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs.
1: I pel que fa a Rodalies, funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. I es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del passat cap de setmana. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts a Granollers i a Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions que es reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I el Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. Ada Colau guanya punts per liderar la candidatura de Front Ampli, l'espai polític a l'esquerra del PSOE, a les eleccions generals. Més Madrid ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona per ser presidenciable a la Moncloa, tot i que el seu nom desperta incomoditat dins d'algunes formacions que integren Sumar. I en l'àmbit internacional us explicarem que una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin. I el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat i que conté èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: Esports.
3: El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i capitana han apropat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. A l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 2:15, Manresa-Ulm. A la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, a l'ETE Barceloneta, Novi Belgrat.
1: I pel que fa al temps, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre. Tot i això, encara s'esperen ruixats localment intensos a les comarques de Girona. A la resta del país, cel entre serè i variable. Demà esperem un temps assolellat, però amb ruixats a la costa central i a la costa brava i una mica de neu a la Vall d'Aran.
0: 3CAT Info.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Ràdio Sant Boi.
2: Passen 5 minuts de les 6.

0: A Ràdio Sant Boi comença Gent de Carrer amb Jon Garcia.
1: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara i fins als 8. Això és casa vostra, Albert Vilar, què tal, com estàs?
2: Que xules aquestes veus.
1: Estic com un nen petit amb les bambes noves, que somriu sense cap raó aparent i tu dius, ah, és que són les bambes noves, doncs estic igual.
2: M'agrada molt.
1: Saps el problema? Que això ja et posa com una pressió, vull dir, que ja ets un programa de veritat.
2: Ja tens nom.
1: Ja tens veus, ja tens històries, ara ho hem de fer bé. Eloi Collazos, què tal, com estàs?
3: Molt bé, m'ha agradat, aquesta cinto.
1: Sí?
3: Sí, queda molt bé.
1: Tranquil, que dona un punt diferent de sota les veus.
3: Sí, molt més professional.
1: Som un programa, ja.
2: Tranquil, que quan no vingui el Jon, que sol passar, també tens veus.
3: Ah, sí?
1: Passa una cosa, que és que potser no ho sabeu, però si algun dia no vinc, el programa l'escolto. Jo veig que aquí es veuen unes coses molt a la
3: lleugera. Però això ja ho sabem, que l'escoltaràs.
1: Molt a la lleugera, no sé si us convé.
2: Si no vens i no treballes, a part, o sigui, estàs a casa escoltant el programa, molt bé, tio.
1: Si t'expliqués, mira, perquè no es pot posar una foto que soni en antena, però...
2: D'un cotxe,
1: encallat a mig d'un carrer, aquest era jo ahir, en fi, la vida no és fàcil a vegades.
3: No em sé aquesta història.
1: No la saps?
3: No.
1: T'ensenyaré una foto i tu la descrius, pels nostres estimats oients, d'acord?
3: Genial. Molt radiofònic,
1: Sí, sí, descripció. Què diries que tens aquí, Eloi?
3: Hòstia, doncs una furgoneta, un cotxe, tot d'aigua, mig d'un carrer, que no pot avançar. Sí. Suposo que ets tu.
1: Efectivament.
3: Molt bé.
1: Vivències que té una amb aquests episodis de pluja que estan deixant imatges surrealistes. Avui, per exemple, ja fa sol, i tot i així jo no me'n refio.
3: No, de perquè ahir...
2: Ahir ens va arribar l'alerta a les 7 de la tarda, quan fèiem el butlletí local.
1: Esperem que no l'arribi avui. Ahir, en el que va haver-hi també nous episodis de fortes pluges, avui ho recollirem tot plegat.
3: Avui a Gent de Carrer recollirem l'episodi de tempestes i parlarem amb Germán Domínguez de les conseqüències que ha tingut per l'agricultura. Parlarem també amb Maria València, regidora d'Educació, sobre el milió d'euros que la Generalitat destinarà a millorar les escoles públiques de Sant Boi. Sortirem al carrer fins a la plaça de la Bòbila, on es portarà a terme la sessió participativa Fem la plaça de la Bòbila més verda, i en coneixerem els objectius i les propostes amb l'organitzadora Cristina Muñoz, i en esports coneixerem el nou projecte del Sant Boi a femení de cara a aquesta temporada.
1: Però abans, les efemèrides, avui, Albert, què expliquem?
2: Un 7 d'octubre de 1977, el grup britànic Queen treu aquest We Are The Champions, una de les seves cançons més famoses. És tan reconeguda que té el premi del Saló de Fama als Grammy i va guanyar una enquesta mundial com la millor cançó de la història. Jo celebro que, per fi, ahir es va acabar l'aturada de seleccions masculina.
1: Buf.
2: Dissabte torna el Barça, torna l'Atleti i torna
1: Felicitat.
2: Per cert, el mateix dia va sortir també aquesta cançó.

0: A la cara B de We Are The Champions estava aquest We Will Rock You, que també fa 49 anys. Estan fetes, bàsicament, per sonar una estrella de futbol.
1: Té sentit perquè és el mateix disc. Ara em pensava, dic, com poden treure... Clar, perquè és el mateix
0: cara
1: disc.
0: Cara B. I fa 23 anys passa això. Escoltem la banda sonora de Terminator perquè l'actor austríac Arnold Schwarzenegger, protagonista de la pel·lícula, es va convertir en el governador de l'estat de Califòrnia un 7 d'octubre de 2003. Terminator era el governador de Califòrnia, quan és un actor, no té formació política ni res més. De fet, ho va ser fins al 2011, fins que la gestió de la crisi del 2008 li va treure tota la popularitat. Coses dels Estats Units, que mira, que si ets actor, no ets estadounidense perquè és austríac, l'home. Tu pots ser el que vulguis. President no pots ser, però governador... totes les vegades que vulguis.
1: Bueno, i si miressis el que hi ha de president...
0: Sí, això és veritat. Com. I fa 10 anys passa això. Un 7 d'octubre de 2016, a l'Empire Polo Club de Califòrnia, el mateix lloc on ara es fa el festival Coachella, inicia l'històric festival Desert Trip. En dos caps de setmana es van juntar Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters, The Who i els que escoltem, Rolling Stones, en un dels millors festivals de la història. Molt de mèrit a qui va aconseguir juntar-los. Imagino que gastant-se tots els diners del món per juntar tots aquests artistes.
1: Si t'ho haguessin anat ara.
0: Estaria bé que també hi hagués alguna dona. I el mateix dia surt aquest àlbum.

0: 7 d'octubre de 2016 que un 7 d'octubre de 2016 el grup de Califòrnia Green Day va treure el seu 12è àlbum d'estudi, aquest Revolution Radio, on s'inclou aquesta cançó amb el mateix nom. M'imagino que Green Day va escoltar gent de Carrae i es va inspirar. Bueno, volia fer la broma, vale? Ja està.
1: Per, simplement perquè apareix ràdio, no?
0: Sí, perquè hi ha Revolution Radio, el típic que has de ficar.
2: Gent de carrer som Revolution Radio, l'oi?
3: Sí, 100%, sí, som Revolution.
0: Ens hem de vendre bé.
2: A qui felicitem avui?
0: No era Rasputin, com deia la cançó, el que estava a Rússia era Vladimir Putin, que va néixer el 7 d'octubre de 1952 a Sant Petersburg i avui fa 74 anys. Ha sigut president de la Federació Russa des de l'any 2000 fins al 2008 i des de 2012 fins a l'actualitat, on el seu partit ha guanyat fa res les eleccions, si es pot dir que les ha guanyat. Què va fer el 2008 al 2012 quan era president? Pues ser president del govern de Rússia, no de la Federació, canviant-se bàsicament el rol amb Dmitri Medvedev. Recordem que tenia un líder opositor, Navalny, que va morir enverinat en una situació poc determinada.
1: Sí, poc democràtica, poc democràtica.
0: I el pitjor és que pràcticament no és que es sàpiga gaire de la vida de Putin. Mira, coses que passen a Rússia, que hi haurà un home que governarà durant 54 anys. També va néixer un 7 d'octubre, però de 1967, Maria Corina Machado, líder de l'oposició a Venezuela. No sé si us sona perquè va guanyar el Premi Nobel de la Pau l'any passat per unificar l'oposició al seu país i defensar la independència judicial, però va tenir la gran idea de regalar-li a Trump, que estava plorant perquè no li havien donat a ell.
1: Home, jo vull dir, perquè calli ja.
0: Sí, però m'imagino que...
1: Et passa una mica com amb Mbappé i el Balón d'Oro.
3: Sí,
1: té. Que calli una estona.
0: M'imagino que la Maria Corina ho va fer amb l'objectiu de ser presidenta de Venezuela després de que Trump encarcelés a Maduro, però ell va decidir que la presidenta seria la vicepresidenta al moment, que era Delcy Rodríguez, gran jugada de Maria, per donar-li un Nobel a Trump per cap
3: raó.
0: I finalment fa 77 anys aquest músic. Un 7 d'octubre de 1949 va néixer a Kansas l'estadounidenc Dave Hope, guitarrista de la banda Kansas, autor d'aquest Dust in the Wind. Molt original, són de Kansas i el grup es diu Kansas. I finalment, aquest és per tu, Eloi, perquè fa 38 anys l'exfutbolista hispano-brasiler Diego Costa, exdavanter de l'Atlètic de Madrid, campió de Lliga, de la Copa del Rei i gran subcampió de la Champions.
3: Jo el trobo a faltar,
0: Allà on estigui...
3: Un davanter així.
1: Sí. Canxero.
0: S'estarà enfadant amb tothom que tingui per davant.
3: A més, es va retirar com molt d'hora. Va acabar la seva carrera amb 32 anys.
1: Sí. Per sort.
3: De fet, no sé si d'equip...
0: No, està retirat. Està retirat. Per la sort dels defenses, està retirat.
2: Efemèrides locals, Eloi.
3: Doncs fa 42 anys, el 7 d'octubre del 1984, moria a Sant Boi el germà Tomàs Canet García, religiós de l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, que va dedicar bona part de la seva vida a l'atenció de persones amb problemes de salut mental i va passar els seus últims anys treballant a l'Hospital Psiquiàtric d'aquí de Sant Boi. I 5 anys després de la seva mort, l'Ordre va crear la ja coneguda com a Fundació Germà Tomàs Canet, doncs en el seu honor, i estava intentant buscar una segona efemèride i sempre és complicat buscar aquí a Sant Boi, però bueno, he trobat que el 7 d'octubre del 2017 a Sant Boi es va presentar públicament el projecte Patis Oberts a l'escola Antoni Gaudí, la iniciativa que encara continua doncs activa i que obre els centres escolars d'aquí de Sant Boi. Després parlarem dels centres públics, doncs.
2: Fas un programa diari, no pots dir que a Sant Boi costa trobar coses que passen.
3: Home,
2: no parar.
3: No, evidentment que sí, però coses efemèrides és complicat. Que siguin importants.
2: En fi, avui és el... Albert, quina és la cançó del dia avui?
0: Doncs diumenge va fer 3 anys, surt aquesta cançó. Llevo 2 meses pensándote, me quedo solo imaginándote, mi cabeza vuelta está dándome, me repite que sigo extrañándote. Un 4 d'octubre de 2023, els cantants de l'Hospitalet Benny Jr. i el Morat es juntaven amb el Granadí de la Fuente per treure el remix de No estuviste lo malo, la cançó que estem escoltant. Morat s'havia juntat molts cops amb el Benny i molts cops amb de la Fuente, així que aquell dia va decidir treure feina i juntar-se els tres a l'estudi. Escoltem No estuviste lo malo, que diumenge va fer 3 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: A més de la Setmana de la Salut Mental, és la Setmana Mundial de l'Espai. Per això escoltem Space Oddity de David Bowie. Les dates recorden el llançament del primer satèl·lit artificial de la història, l'Sputnik 1, que es va arribar a l'espai el 4 d'octubre del 57, i l'entrada en vigor del Tractat sobre l'Espai Ultraterrestre, que posa legislació a l'espai i que va entrar en vigor el 10 d'octubre del 67. Coses que us explico.
0: Sí, sí, avui que és dia 8 d'octubre del 2026... Avui en un dia en la que s'ha fet grossa a Renfe perquè... Renfe i els sindicats de maquinistes mantenen versions completament oposades sobre la plantada que aquest matí ha deixat fora bona part de Rodalies sense servei.
2: Sí, els maquinistes asseguren que es van negar a circular perquè no tenien un informe assignat que garantís la seguretat de la xarxa després del temporal. Expliquen que el primer document rebut dimarts era insuficient i recorden que hores després un arbre va caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense causar ferits. Renfe, en canvi, defensa que la xarxa ja era segura i atribueix l'aturada a un conflicte laboral. El govern català també ha acusat el sindicat de boicotejar servei. La circulació s'ha començat a recuperar a mig matí després que els maquinistes rebessin un nou informe de seguretat signat.
0: I la vaga general per l'habitatge ja té una nova data sobre la taula, que és l'11 de novembre.
2: La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat aquesta jornada que s'hauria de concretar aquesta tarda amb els sindicats laborals. UGT assegura que la data ja està acordada amb Comissions Obreres. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats des de les aturades del 2012. La convocatòria arriba a les portes de la campanya electoral del 29 de novembre i té l'habitatge com a principal reivindicació. Les patronals, COE i Foment de Treball, però qüestionen l'encaix jurídic de la vaga perquè consideren que les demandes no són estrictament laborals.
0: I parlant d'habitatge, el nou decret, justament d'habitatge del govern espanyol, que entrarà en vigor demà dijous i ho farà amb una vintena de mesures.
2: Entre les principals novetats hi ha préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar un primer habitatge, la pròrroga de contractes de lloguer fins al 2028 i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional fins al 2030. El decret també regula els lloguers de temporada i d'habitacions, limita algunes operacions de grans tenidors i fixa un IVA del 10% als pisos turístics. En canvi, el segon decret, que preveu la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, encara haurà de ser avalat per la Diputació Permanent i, si prospera, entrarà en vigor el 15 de novembre.
0: Per tant, decrets pràcticament calcats, els que s'havien presentat i es van rebutjar, queden a l'espera aquests dos decrets de l'aval de la Diputació Permanent, ara que les coses estan dissoltes per aquesta convocatòria d'eleccions. Els vots de Junts, per tant, no serien necessaris i el PNB ha anunciat que donarà suport al primer decret. Pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi ha viscut de nou una nova nit complicada per la pluja. Ahir dimarts la ciutat va tornar a estar en alerta per pluges torrencials i Protecció Civil va arribar a enviar un S-alerta al Baix Llobregat durant la previsió de precipitacions intenses i fenòmens meteorològics severs.
2: L'episodi va deixar 34 litres per metre quadrat durant la tempesta, amb acumulats en alguns punts que es van arribar fins als 85 litres per metre quadrat. La pluja va provocar diverses incidències i talls de circulació en diferents punts de Sant Boi, tot i que la majoria es van poder resoldre durant la nit, tot i que ja s'ha recuperat la normalitat. La passera del riu Llobregat es va tornar a tancar i ahir també es va suspendre les activitats esportives a l'aire lliure. Els serveis municipals van mantenir tota la nit el seguiment de la situació des del CECOPAL.
0: Tot plegat arriba després d'un cap de setmana especialment complicat per aquestes pluges. De fet, els últims 6 dies ha plogut 208 litres d'aigua per metre quadrat, segons informa el meteoròleg Jordi Alegret, que, perquè ens fem una idea, 300 litres per metre quadrat és pràcticament la meitat del que plou habitualment en un any. Per tant, en 6 dies ens hem acostat a la meitat del que sol ploure en un any. Tindrem temps per analitzar com s'ha de repensar la ciutat amb aquests episodis que sembla que han vingut per quedar-se, però aquests aiguats també tenen alguns efectes que són més immediats, per exemple, sobre l'agricultura. Saludem el Germán Domínguez, que és pagès Sant Boià. Què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Com diries que han afectat aquestes pluges al producte?
3: Doncs bé, aviam, després de la valoració d'aquestes últimes pluges, sobretot les d'ahir i les que queden demà a la tarda, doncs és aviat per valorar el producte com està, sobretot la verdura de fulla, que seria l'ancià amb la coliflor. Comencem a veure algunes plantes que ja comencen a fer l'ànec, o sigui, ja es comencen a pensir, penseu que portem 200 litres en qüestió de menys d'una setmana, i això el camí és molt complicat. de gestionar-ho. No només la pluja, que no podem fer-hi res, el que sí que podem fer és tindre les rieres netes, i ens hem trobat en alguns punts del municipi que aquestes rieres doncs, no s'havien fet les neteges adequades en el moment adequat, que això ha de ser sempre abans de l'estiu, i ens hem trobat doncs, que a l'hora de marxar l'aigua dels nostres camps doncs, ha sigut d'una manera més lenta del que l'agricultura permet, no? Perquè aquestes plantes doncs, no es podreixin les arrels i puguem collir el producte.
0: En el cas de les carxofes, per exemple, com ha afectat aquestes pluges?
3: La carxofa, la que estava més avançada i la planta ja és més gran, creiem que de moment estan bé, que no els hi ha passat res. Hi haurà algunes més petites que sí que acabaran podrint-se, perquè al final la carxofa de Tudela, l'autèntica d'aquí de Sant Boi, és un esqueix de fusta, i això al final el que arriba passant és que s'acaba podrint. L'altra varietat, la Green Queen, que és la híbrida, doncs en aquest cas sí que resisteix més i creiem que aguantarà i podrem salvar la campanya.
0: Diries que heu tingut marge per reaccionar, perquè d'algunes pluges sí que hi havia una certa previsió, però altres és que han estat molt imprevistes.
3: Si parlem de 50 litres, com les d'aquesta nit passada, doncs cap problema. O sigui, amb això nosaltres ja estem preparats, engeguem les bombes que tenim, la traiem l'aigua i no hi hauria problema. Aquí la qüestió ha sigut que un dia darrere l'altre ens han anat fent episodis de pluja, de moltíssima pluja, en molt poc temps, i aquí, per molt que estiguéssim preparats, no podem fer res contra aquesta quantitat d'aigua tan gran.
0: Diries que des del camp esteu vivint un moment excepcional pel que fa a aquests episodis?
3: Venim d'una campanya de l'any passat molt justa en qüestió de preus. Comencem una segona campanya consecutiva molt justa també, no sabrem si podrem arribar a collir, esperem que sí, però no sabem tampoc quina qualitat tindrem, que a vegades acostuma a ser el hàndicap en aquestes situacions, i esperem que sigui el menys possible per poder passar la campanya, oblidar-nos d'aquest episodi, aprendre de les coses que l'administració ha fet malament i poder avançar de cara al futur per tindre aquestes infraestructures en el dia, que quan hi hagin aquests episodis que cada cop van a més, doncs estiguin preparats per desaiguar aquestes aigües.
0: Diries que amb aquests episodis de pluja, que sembla que han arribat també per quedar-se, s'haurà de repensar com es fan les coses, també des de la vostra posició?
3: Sí, totalment. Aquí el paper més clau el té l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, és qui ha de mantenir aquestes rieres canalitzades. Si s'han d'entubar, doncs que es faci. El que necessitem és una inversió dels ajuntaments que creguin també en l'agricultura, que hi ha al Baix Llobregat, i que no podem estar pendents de que si fa molta calor, que si ara plou, o que si ara els preus pugen i baixen. El sector agrari està en una situació molt crítica de relleu generacional, i amb aquestes condicions no hi ha ningú que es plantegi entrar en aquest sector. Per tant, és una mentalitat de fons i veure cap a on enfoquem aquest sector, perquè si no pinten bastos.
0: Doncs ho escoltem, 208 litres d'aigua en 6 dies ha tingut molts efectes a la ciutat, també ho ha tingut sobre l'agricultura. Ho parlem amb el Germán Domínguez. Gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
3: Moltes gràcies.
0: I Sant Boi rebrà prop d'1 milió d'euros de la Generalitat per fer obres de reforma i també millora a les escoles públiques de la ciutat.
2: És una de les assignacions més altes de Catalunya. De fet, Sant Boi és el 9è municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, i també a millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels centres. Serà l'Ajuntament qui decidirà quines actuacions es prioritzen, i encara no s'ha concretat quines escoles se'n beneficiaran. En el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels edificis escolars ha estat un dels factors que més ha pesat en el repartiment. Aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar l'Institut Marianao i el Rafael Casanova.
0: Ho analitzarem tot seguit amb la regidora d'Educació, Maria València, que ja ens acompanya avui a l'estudi de Magrima Gent de Carrer. Abans, tenim ja data per la vaga general, serà el dia 11 de novembre, ara ho explicàvem, i Sant Boi també està treballant-hi.
2: I avui l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi ha convocat una trobada a les 7 de la tarda per començar a preparar aquesta mobilització anunciada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT.
0: És Víctor Iniesta, portaveu de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge a Sant Boi.
4: D'organitzar directament tota aquesta vaga general perquè el màxim de llocs de treball i d'empreses, i a partir de l'Assemblea de demà veurem com fem a partir d'ara, però el que comentàvem, de relacionar-nos, hem de tenir converses directes i ajudar els sindicats en aquest sentit, i des de Sant Boi farem la nostra part.
0: Els sindicats del Baix Llobregat asseguren que les mobilitzacions continuaran fins a arribar a la vaga general i expliquen que ja s'estan començant a organitzar per poder preparar-la. És José Domínguez, secretari general de la CGT, i Albert Rodríguez, delegat sindical de Comissions Obreres al Baix Llobregat, ahir a Gent de Carrer.
5: Si no tenen pressió als carrers, no actuaran en conseqüència.
6: Estem en aquesta primera fase inicial, fer les reunions pertinents per planificar allà on calgui, evidentment, també a les infraestructures del Baix Llobregat, important que tenim empreses insígnia d'aquest país que evidentment, informarem els treballadors i treballadores.
0: Seguirem des de Gent de Carrer de prop aquestes protestes. I en cultura, la Botiga de Sant Boi recupera demà dijous el seu club de lectura.
2: I ho farà amb una sessió dedicada al llibre Saber Tornar, de Laia Bové. La trobada començarà a 6:45 de la tarda i comptarà amb la presència de la mateixa autora que participarà en la conversa sobre l'obra. L'activitat és gratuïta i tindrà lloc al local de la Botiga al carrer Lluís Castells, número 24. La sessió s'allargarà fins a les 8 del vespre. A la segona hora marxarem fins a la botiga per saber-ne més sobre aquesta activitat i fer algunes recomanacions literàries ara que el temps ens convida a quedar-nos a casa.
0: I en esports. La Unió Esportiva Santboiana ja es prepara per una nova jornada de la Divisió d'Honor, Albert.
1: Després de la derrota polèmica, l'última jugada que es va viure al camp del rugbi La Vila, aquest passat diumenge, el Degà rebrà aquest dissabte a les 4 el Liceu Francès, en el segon duel de la temporada que jugarà el Valdireleu. L'entrenador Ricardo Cortés ens explica què s'espera d'aquest partit.
7: Partido que, como todo, hay que jugar, ¿no? Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador. I així mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
1: A més, avui presentarem la nova temporada del primer equip femení del Futbol Club Santboià, que comença un nou any amb un nou cos tècnic i amb un clar objectiu marcat, aconseguir l'ascens a la primera divisió catalana. Avui ens visiten els seus entrenadors per saber com afronten el primer partit de Lliga.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 6:45 de la tarda. Dos minuts i seran 6:45, ho explicàvem avui a l'informatiu. Sant Boi rebrà prop d'1 milió d'euros de la Generalitat per fer obres de reforma i també millora a les escoles públiques de la ciutat. Maria València, regidora d'Educació, què tal? Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Com estàs i benvinguda, gent de carrer, després d'aquests dies de bogeria absoluta.
8: De bogeria absoluta, però encantada d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies.
0: Ara entrem a aquestes ajudes, però abans, com has viscut aquests dies?
8: Aquests dies han estat molt intensos a la ciutat. La veritat és que, com bé deies, aquests episodis de pluja, a més amb aquesta virulència, no?, que ens estan entrant aquests fronts, que són en alguns moments són força imprevisibles, la veritat és que doncs, genera un cert neguit. No? El cap de setmana ha estat molt intens, amb aquesta quantitat d'aigua, amb una presa de decisions permanent amb el FECOPAL, i és veritat que tant la gent de Protecció Civil, policia local, els cossos de seguretat, bombers, etcètera, no?, doncs, han tingut unes intervencions excel·lents, però és veritat que ha estat un cap de setmana molt intens. El dilluns no va ser menys, a les 6 del matí, i ahir a la tarda doncs, tots vam tornar a viure un episodi també força virulent, no?, de pluja i de tormenta, de tempesta elèctrica.
0: Fins ara les classes han pogut funcionar més o menys amb normalitat?
8: Doncs sí, la veritat és que és un dels patiments principals quan hi ha aquestes alertes, aquestes situacions d'emergència, no?, que a les classes els infants puguin estar en els seus entorns de seguretat, que són les aules, i les famílies també. I això és gràcies a les escoles, a la feina que fa des dels equips directius i els equips docents, no?, per poder garantir aquest treball dintre de les aules. I també doncs, nosaltres intentem vetllar permanentment per l'estat de les infraestructures. No podem oblidar que són edificis antics, els que tenim majoritàriament a les nostres escoles, i que a més no estan tampoc no, la ciutat en general tampoc està habituada a aquests episodis tan forts de pluja. Tu abans has parlat en algun moment, John, de com repensar les ciutats, no?, amb aquesta clau, i és cert, no?, van ser construïdes amb altres lògiques, normal, i les escoles també, i per tant el nostre neguit permanent, el nostre seguiment permanent en cada un d'aquests episodis, en el cap de setmana, diumenge a la tarda, el dilluns a matinada, per poder garantir que aquelles escoles que podien veure's afectades per l'entrada de pluja estiguessin a punt per començar, i així ha estat tots aquests dies, d'aquests darrers 6 dies que comentaves de pluja.
0: Clar, les escoles necessiten alguna reforma, se ho explicaves, hi havia edificis que són vells, que s'han d'adaptar també a tota aquesta situació que estem explicant i que sembla que ha vingut per quedar-se. Per això es necessita inversió, i justament el que s'ha anunciat és que hi haurà 1 milió d'euros pràcticament que s'invertirà justament a les escoles d'aquí de la ciutat. Com es concretaran aquestes ajudes?
8: Correcte. Això és un fons de 100 milions d'euros de la Generalitat als ajuntaments per fer obres, i això ve d'una col·laboració, no?, que d'una cooperació financera del Departament d'Educació i Formació Professional per obres de reforma, adequació i de millora en els centres educatius. Com has dit abans, Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament 1 milió d'euros. Això, abans ho explicàveu, està vinculat a un tipus de despesa, no?, i parlàveu de les substitucions de cobertes, de fusteries, de millores en els tancaments, accessibilitat, eficiència energètica. Aquests són els criteris que ha establert la Generalitat, i ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar a nivell econòmic i a nivell global i poder atendre les prioritats dels centres. I aquestes prioritats tenen principalment a veure amb la seguretat, la salut, el confort i l'antiguitat. I això serà una mica el que determinarà. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest 1 milió d'euros, pràcticament, en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública. I, per tant, la nostra intenció, com hem fet en altres ocasions, és poder beneficiar a tots els centres. Això implica un repartiment, tenint en compte que són 14 centres educatius, i per tant això implicarà aquest repartiment. Tot això, i abans ho comentaves, no?, calen inversions en les infraestructures. En altres ocasions hem tingut la possibilitat de parlar-ne d'això, no? Parlaves també de les inversions en l'Institut Marianao, que farà la Generalitat, per la climatització, o de l'Institut Rafael Casanova. Des de l'Ajuntament ens hi sumem any a any, també amb quantitats que crec que també són significatives. No vol dir que sigui insuficient, vol dir que cal seguir treballant, no? I l'any 2025 es van invertir, entre manteniment i inversió, pràcticament 1 milió d'euros a les escoles de la ciutat, i en aquest any 2026 pràcticament s'acabaran invertint 2,5 milions entre inversions i manteniment. Sumem aquests diners, aquest 1 milió d'euros pràcticament de la Generalitat, que tenim de temps per executar fins a l'any 2028. Ara estem acabant de la priorització, on aniran destinat, en què, no? Però és cert que no podem cessar d'anar invertint progressivament. Tant de bo poguéssim invertir tot de cop, però ho fem progressivament. Hem parlat en algunes vegades amb vosaltres la renaturalització, els temes de millora dels equipaments en eficiències energètiques, etc. No? I és en això on estem. I, bueno, mica en mica anem fent. No fa gaire també vàrem parlar del tema de la climatització, que és una de les grans preocupacions, que també respon a aquestes lògiques climàtiques noves, no?, que cal atendre. I en això també estem en el disseny d'un pla, i ho deia no fa gaire, a curt, a mig i a llarg termini, per poder millorar el clima dintre de les escoles, sumat a continuar renaturalitzant patis, etc.
0: Explicaves ara aquesta inversió que hi havia any rere any per part de l'Ajuntament en aquestes escoles, per aclarir-ho. Inversió, et refereixes que és el que es contempla dins els pressupostos, o que hi ha una inversió extra d'aquest milió que comentaves, el que ja s'està invertint i que ja es contempla per pressupost?
8: Dintre del pressupost es contemplen inversions a la ciutat, i llavors es poden destinar a uns equipaments o a uns altres, però és cert que les escoles doncs són prioritàries a la ciutat, i per tant d'aquests diners pressupostats en inversions s'adrecen a aquí. És cert que també sovint utilitzem els fons que estan adreçats a renaturalització o eficiència energètica.

0: i un ús intensiu d'aquests equipaments, és a dir, dintre i fora de l'horari escolar, que puguin ser equipaments de la ciutat i que puguin ser ben utilitzats.
1: Parlaves també del repartiment que es farà d'aquesta inversió. Serà un repartiment en el que aquest milió pràcticament es trossejarà parts iguals, o segons la necessitat de cada centre s'invertirà més o menys respecte a aquesta ajuda de la Generalitat?
0: Intentarem donar prioritat, no, a aquests elements que la Generalitat ha establert i aquests que jo assenyalava, la seguretat, el confort, els temes d'antiguitat, etc. Seran uns criteris dintre del màxim, no, objectius per poder-ne garantir el repartiment. Si féssim un trosset per cadascú, doncs pràcticament ens tocarien 70.000 euros per centre, no? I per tant algú pot dir, és millor invertir en més en uns quants i no en tots. Nosaltres, en aquest cas, el que volem és que tothom pugui ser beneficiari, perquè a tots els centres de la ciutat que compleixen els requisits que ha posat la Generalitat puguem tenir una mica d'inversió. Segurament no serà equitatiu 100%, és a dir, no serà per igual a tots, perquè el que farem serà això, prioritzar, no, aquells elements que considerem que es consideren objectivament més rellevants, i ho farem així. Encara això no ho hem... És a dir, els centres saben que ho hem rebut, i ara és cert que farem també una reunió amb les direccions per poder explicar aquests criteris i per poder-ho explicar. Sempre que fem una intervenció amb centres, intentem comunicar-la, intentem ser el màxim de transparent sempre, comunicar-les a totes. És a dir, no sé, si ara farem la pèrgola, que això també fa pocs programes que havíem parlat, la coberta en l'escola Siurana, i començarà ara d'aquí poques setmanes, doncs això es comunica també a la resta. Primer, evidentment, als centres interessats, però es comunica, perquè tothom també, al final, tots formem part de la comunitat educativa, i és important que apliquem aquests criteris de transparència. Insisteixo, ens agradaria, a mi la primera, poder tenir diners per poder reparar tot, però el que hem fet en els darrers anys és establir unes prioritats, tenir recollides totes les necessitats. Una cosa que insistim molt a les direccions, i si ens escolten, jo saben que ho dic, però que ho facin, és... que ens traspassin aquelles preocupacions, no? Que ens
1: les direccions dels centres.
0: Del centre, que ens traspassin aquelles preocupacions, perquè les tenim recollides. És a dir, des de la canonada d'aquesta banda fins a la filtració de no sé on, i el tancament o el lavabo que necessita el centre, doncs ho demanem. Jo he estat directora, ja ho sabeu, molts anys d'una escola d'aquí de la ciutat, i crec que és superimportant, primer, aplicar criteris objectius de repartiment d'això, i sobretot tenir en ment la millora dels equipaments escolars de la nostra ciutat, i això és una prioritat pel nostre ajuntament, i per tant, a mesura que puguem anar assumint aquests fons, doncs que els puguem anar invertint.
1: Durant aquests episodis de pluja també reconeixies que l'escola Parellada havia estat també de les més afectades. Diries que és de les que més necessita aquesta ajuda?
0: L'escola Parellada té una situació, es troba en una situació fàcilment inundable, tots ho sabem, el sector Parellada, doncs està, sabeu que hi ha una reformulació prevista en tot aquell sector, i això té una afectació. Quan plou hi ha una afectació directa amb aquesta escola. Hem treballat molt amb la direcció, aquí estem superagraïts, també amb les famílies, amb l'AFA. No és agradable mai que això ens passi, sempre hem intentat evitar l'impacte directe sobre l'horari. En algun moment no s'ha pogut evitar, la primera vegada que va succeir no ho vam poder evitar, veníem d'anys de sequera i ens vam trobar en una situació, o la setmana passada va haver-hi també algun episodi més complex perquè coincidia amb l'horari escolar, però sempre hem intentat inclús poder fer la neteja de matinada, de nit o en festiu, per poder garantir l'apertura del centre. És un dels centres afectats per aquestes pluges, per la seva ubicació, no? I de fet hem quedat també amb la direcció del centre que treballaríem, que seguiríem treballant amb les famílies, no només per prendre consciència col·lectiva de la situació, sinó també per explicar les possibles intervencions, no? que preveiem per anar millorant aquesta situació. El que jo deia al principi, aquests episodis de pluja, que sovint són imprevistos, ens tenen en alerta per molts motius, però també per poder garantir al 100% l'apertura dels centres escolars.
1: També una altra pregunta concreta, en aquest cas no entraria dintre d'aquesta subvenció, perquè ara explicàvem quins eren els criteris, i no entraria, però en el cas, per exemple, dels salesians, el que ens ha arribat és que quan plou molt els patis s'inunden amb aigües fecals, i no entraria aquí, no sé, una escola pública, però hi ha contemplat algun pla per poder atacar aquest problema?
0: Correcte. Hi ha una situació també a l'escola. És a dir,

0: parles, han comentat les dues escoles que estan més afectades per una situació més excepcional, eh? No vol dir que les altres no hi hagi filtracions o no hi hagi entrada d'aigua, no, però en aquest cas són les dues més complexes. En el cas dels salesians, això ve d'un defecte, de dos defectes, un de construcció, per tant de fa molts anys, és a dir, de com es va construir i es va distribuir el clavegueram soterrani, i d'altre, doncs, de la distribució actual del clavegueram. I com que això succeeix fora del centre, és a dir, les connexions del clavegueram es donen fora del centre, ja en els episodis de pluja té una afectació dintre, que és una de les clavegueres, treu aigua quan es col·lapsa l'exterior, treu aigua dintre de l'escola, i per tant és una aigua, en aquest cas és una aigua bruta. Cada vegada que passa, de la mateixa manera que en el període, de matinada normalment, s'intenta intervenir, es neteja totalment, i tant el període com a salesians es fa una desinfecció. Aquest tema també l'hem treballat, tant el projecte com l'explicació l'hem treballat amb la direcció, també aquí estem molt agraïts, i a les famílies igualment, perquè al final situacions que demanen una comprensió de paciència, però no són fàcilment assimilables, la veritat, vull dir, això no és fàcil de gestionar per ningú, per nosaltres tampoc, i hem treballat les intervencions futures. Ja hi ha un projecte d'intervenció que anirem a presentar a l'escola, que ja ens van comprometre que així seria, per poder minimitzar aquest impacte dintre de l'escola davant dels episodis de pluja, i per tant aquest projecte ja està elaborat i llavors s'explicarà a la comunitat educativa.
1: Què contempla aquest projecte?
0: Bueno, contempla un canvi en les direccions del clavegueram. Implica una intervenció en el carrer, implicarà una intervenció d'obra exterior en el centre. Insisteixo que això té l'origen inclús en la construcció, és una part de l'origen en la seva construcció de l'edifici, no? I en la distribució d'aquell moment, d'aquells anys, de la dimensió més urbanística, no? No podem negar la preocupació tant per un centre com per l'altre, i també, pues, això, no, traslladar l'agraïment total al centre, al professorat, als equips directius i a les famílies i a la canalla, que al final ens demostren unes capacitats també que ens sorprenen i que nosaltres hem d'agrair, valorar i tenir en compte, i això no minimitza que haguem d'intervenir amb la màxima celeritat possible.
1: Aquesta subvenció d'un milió d'euros que acabarà aterrant en aquests centres educatius públics d'aquí de Sant Boi, aquestes escoles, ara mateix amb quin termini és amb el que s'està treballant perquè aquestes aplicacions puguin ser ja una realitat?
0: Nosaltres tenim fins al final del 2028 per fer les actuacions. Això és el pacte que la Generalitat, des de que ho anuncia i des de que tot això segueix el procediment, fins al final del 2028. La nostra intenció és anar el més ràpid possible, tenint en compte els procediments administratius que necessiten. Però la nostra intenció és poder començar a intervenir en quan puguem rebre els diners i ens hi puguem posar. Vull dir, nosaltres diners que rebem, diners que invertim, respectant evidentment tots els processos que s'han de seguir a nivell administratiu. Però intentem fer el més ràpid possible, no? És a dir, el mateix que va passar quan els diners de la renaturalització, que en aquest cas hem anat intervenint progressivament 4 centres, 3 centres, hem anat fent a mesura que hem anat rebent els diners i anem invertint, no? Hi ha subvencions o diners que aconseguim que faciliten una velocitat, i en altres que faciliten una altra, però nosaltres intentarem fer-ho el més ràpid possible.
1: És la regidora d'Educació, agraïm com sempre les explicacions. Maria València, gràcies.
0: Moltíssimes
1: gràcies. Una pausa
0: gràcies.
1: I continuem. Fins ara.

0: Hola, sóc Llorenç Roca i tots els dimecres de 10 a 11 de la nit, Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Uepa, bona ruta!
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Saliu Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Ara sí!
5: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble! Quina combinació entre jugadors!
6: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.

0: Passa el minut de 3:15. Avui hem repetit moltes vegades durant el programa que, amb tot el que està passant, les ciutats s'han de repensar i també ho ha de fer Sant Boi. En concret, avui s'ha reflexionat justament al voltant d'això i hem sortit al carrer per veure i parlar sobre un espai molt conegut al barri de Marianao, que és la plaça de la Bòbila. Justament això és el que han fet veïns i veïnes que han estat convidats a participar en una sessió per pensar com poder fer aquest espai tan conegut una mica més verd. Eloi Collazos.
1: Som aquí a la mateixa plaça de la Bòbila, on ara s'està produint aquesta sessió participativa sota el lema Fem la plaça de la Bòbila més verda. Abans volem parlar amb l'organitzadora, una d'elles, que és la Cristina Muñoz. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Explica'ns primer de tot aquesta iniciativa de la plaça de la Bòbila més verda.
2: Bueno, en principi, això va començar ja fa temps. El procés participatiu que fem ara no és el primer, és el segon que fem de la plaça de la Bòbila. El primer, la intenció de tot això és remodelar l'espai amb dues mirades, però això d'aquí hi ha dues fases, no? La primera fase va ser amb el Consell d'Infància i una entitat que també està aquí situada a la plaça de la Bòbila, Semilla de Trigo, on aquesta mirada era la més d'utilització dels jocs infantils, de remodelació dels jocs infantils, de fer als infants també una mica partícips d'aquesta nova reorganització de l'espai. Que això serà efectiu en uns pocs mesos. I aquesta segona fase és amb aquesta altra mirada, aquesta altra vessant de renovació de la plaça, que els veïns i les veïnes puguin aportar, ja que són els que realment gaudeixen els veïns de la plaça de la Bòbila, que també tinguin i puguin aportar les seves propostes i elements de millora.
1: Llavors, ara, en una estona, hi haurà també aquest consens amb els veïns perquè decideixin, entenc.
2: Exactament. La intenció és aquesta, justament perquè ja que són veïns i veïnes de la mateixa plaça, que també puguin decidir de com volen el seu espai.
1: S'ha escollit la plaça de Bòbila per algun motiu? És el projecte principal?
2: No, en principi són de les places que hi ha, de les poques places que ens queden ja per rehabilitar. Van començar amb el Parc dels Somnis, posteriorment amb Salvador Allende, després Mercè Rodoreda. Hem fet una primera fase a plaça Generalitat, que s'acabarà el mandat vinent a la segona fase, i ara tocava la plaça de la Bòbila, que també li feia falta donar-li una altra mirada. És una plaça molt dura, és una plaça que té molt de formigó i la intenció és donar un altre aire, no?, a l'espai més amable, amb més verd, justament per això d'aquí que intervingui medi ambient amb el Sant Boi Respira Més Verd.
1: Som aquí, això és darrere de la Bòbila, ho podem veure, no? Aquí m'has dit, no? Molt formigó, molta pista de bàsquet, bueno, i de futbol o futbol sala. Quin diagnòstic fas de la plaça i què faries tu personalment per canviar-ho?
2: Bueno, en principi justament això, és una plaça molt dura, a l'hivern és una plaça molt humida, i a l'estiu és una plaça pràcticament impracticable de la calor que fa, no? Estem en una emergència climàtica que justament el que intenta l'emergència climàtica el que intentem és donar espais més verds, més saludables, amb arbres més arbrat que puguin donar una ombra natural, i que siguin els espais més amables on la gent pugui conviure.
1: No sé si es pot parlar ja amb alguns veïns.
2: Sí, jo tinc contacte, de fet, que els hi vaig comentar que anaven a iniciar aquest procés participatiu i, bueno, contents de participar, la veritat, i també els vaig dir que, sisplau, que fessin també una mica de boca a boca del procés, perquè mentre més gent vingui, més mirades, més punt de vista tindrem per donar més qualitat al projecte.
1: Has parlat de la plaça més verda, no? De fet, així es diu el projecte. No sé si algun veí t'ha fet ja alguna proposta de com vol que sigui la plaça.
2: Bueno, a nivell de propostes com a tal, no. Sí que hem rebut suggeriments i queixes, no?, de l'entorn, pel tipus de panot que tenim, que de vegades, bueno, pues, costa mantenir-los. I la intenció aquesta, no?, d'intentar rehabilitar l'espai, rehabilitar-lo en si, no és fet una proposta com a tal de si volem més verd. Jo suposo que aquí amb l'àmbit de participació són els que realment començaran a rascar, a veure quin punt de vista tenen cada veí, té cada veí per saber què fer o què no fer.
1: també és una plaça, com estem sentint, amb molts nens, no? Que també és una cosa important per la mateixa plaça.
2: I tant, per això aquest primer procés participatiu que vam fer amb el Consell d'Infància, que també han de tenir la seva veu a l'hora d'arribar a uns espais. És important que també els tinguem en compte.
1: És una iniciativa que està dins del Sant Boi Respira Més Verd. Ja sé que tu no és la directora, no? Que ve des de l'Ajuntament, però teniu relació amb l'Ajuntament, no entenc? Tota aquesta proposta ve de l'Ajuntament.
2: No, i tant, i tant. De fet, és Medi Ambient realment qui lidera, tot i que evidentment Barri estem també, no? És un projecte transversal, no? Medi Ambient, Barri, Territori... estem diversos àmbits implicats en la rehabilitació de l'espai. No lidera únicament un àmbit, però sí que és veritat que des de Medi Ambient tenen molt de pes, perquè són els que realment renaturalitzaran l'espai de la plaça de la Bòbila.
1: I vosaltres sou una miqueta les organitzadores de tota la proposta, doncs?
2: Sí, entre nosaltres, participació... És un treball en conjunt. No podem dir que un d'ells, un àmbit, té més protagonisme que l'altre. Jo crec que aquí tots posem el nostre gra de sorra.
1: S'està produint aquesta sessió. Quantes persones creieu que acabaran venint? O si teniu alguna estimació?
2: La veritat que no sé. Espero que les màximes possibles. Mentre més gent, millor. Perquè més qualitat té un projecte. Més mirades. Jo crec que és més confiable un projecte amb molta participació que no pas que vinguin 4, 5, 6 persones.
1: Suposo que cadascun dels veïns doncs dirà la seva i la seva visió. Després, com s'acabarà decidint finalment què es fa amb aquesta plaça?
2: Això es recull en totes les propostes, es fa una valoració tècnica, aquí és purament allò tècnic, es fa una valoració tècnica d'allò que realment pugui tirar endavant o no, i sempre des de la vessant de la mirada comunitària, no mai amb la mirada de l'individualisme. O sigui, el jo sempre queda al darrere, no? D'allò comunitari, del bé per a tothom. Aleshores, aquelles iniciatives que tinguin aquesta visió de comunitat, pues són les que realment tiraran endavant.
1: Mm-hmm. Ja per últim, algun missatge, Cristina, que vulguis donar a veïns que encara es poden apropar aquí a la plaça de la Bòbila i ser partíceps d'aquesta nova plaça?
2: Animar-vos a que participeu, animar-vos a que col·laboreu, a fer les propostes, a facilitar elements de millora, la vostra, que puguin donar la seva visió de l'espai, perquè realment la ciutat es construeix per als veïns i les veïnes, no és la ciutat de l'Ajuntament, és casa dels veïns i les veïnes.
1: Doncs Cristina Muñoz, organitzadora d'aquesta iniciativa de Fem la plaça de la Bòbila Més Verda, aquesta sessió amb la resta de veïns d'aquí de la zona per decidir doncs, què es farà amb aquesta plaça. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I aquesta setmana és la setmana de la salut mental. A Gent de Carrer també ens hi sumem amb un reportatge sobre aquesta temàtica cada dia, Eloi. Avui de què parlem?
3: Parlem del finançament. Ahir vam parlar de la història i sabem que Sant Boi doncs, té una història molt arrelada a la salut mental, i avui canviem d'aquesta perspectiva i posem el focus en una qüestió que condiciona bona part de tot el que hem anat explicant, que són els diners. Qui paga l'atenció en salut mental? Per començar, cal entendre com funciona el sistema. Tant el Parc Sanitari Sant Joan de Déu com la Fundació Hospitalària Sant Boi formen part de la xarxa sanitària d'utilització pública. I això significa que, tot i ser entitats amb titularitat pròpia, bona part de les assistències que es fan estan financiades amb diners públics, principalment a través de CatSalut. Les xifres permeten entendre la dimensió. Per exemple, l'any 2024, el conjunt de les entitats de salut mental catalanes van ingressar 486 milions d'euros. D'aquests, gairebé 440, un 90% del total, van provenir directament de CatSalut. Els altres, els 21 milions restants, van correspondre a serveis socials finançats pel Departament de Drets Socials. És a dir, el gruix del sistema depèn directament del finançament públic, però una cosa és tenir una xarxa finançada i una altra que aquesta pugui donar respostes a totes les entitats. L'Antoni Serrano, director de la xarxa de salut mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, ens va explicar que en alguns àmbits s'està avançant molt, però encara hi ha col·lectius pels quals el sistema no està prou avançat.
4: En part sí, en part no. En part sí, perquè tenim una xarxa diferenciada entre adults i menors. Fins als 18 anys hi ha una xarxa diferenciada d'atenció a la salut mental infantil juvenil que té dificultats i especificitats pròpies, que segurament és la que ara està més saturada. La d'adults per derivades, perquè els joves que tenien 18 a la pandèmia doncs ara ja tenen 24 o 25, doncs també estem patint l'increment de la demanda. Potser ens hauríem d'adaptar millor per la gent gran.
3: Parlem molt de la salut mental de la gent jove, però també hem de tenir en compte la gent gran. I és que l'envelliment de la població fa que cada vegada apareguin situacions més complexes, perquè sovint el problema de salut mental també conviu amb la dependència, malalties físiques o necessitats socials. I quan preguntem si els recursos actuals són suficients, la resposta també és clara des de l'altre gran centre de salut mental de Sant Boi.
5: No, fem el que podem amb el que tenim. Evidentment, sempre ens agradaria tenir més, no? I quan parlem de que manquen professionals, sí, manquen professionals, però com que de moment no sabem si en tindrem més o no en tindrem més, perquè les promocions de metge s'estan fent ara, però clar, això no significa que fins d'aquí 10 anys aquest augment de nombre de places de medicina o d'infermeria o de... Clar, això no serà efectiu fins d'aquí, doncs això mínim 10 anys, no?
3: Escoltàvem a la Meritxell Centeno, directora de Desenvolupament Estratègic Assistencial de la Fundació Hospitalàries de Sant Boi. En el seu cas, posa especialment el focus en la manca de professionals i les xifres ajuden a entendre per què aquesta és una qüestió central. El 77% de tota la despesa de les entitats de salut mental correspon precisament al personal. Només l'any 2024 aquesta partida va créixer en 23 milions, un 7%. Parlar de més recursos, per tant, no vol dir només construir equipaments o crear més llits, vol dir també incorporar psiquiatres, psicòlegs, infermeria i la resta de treballadors. I des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Antoni Serrano, també va reconèixer que els recursos encara no són suficients, però introdueix una altra idea. Potser el debat no és només quan es gasta, sinó també com es transforma el sistema.
4: No, per descomptat que no, i de fet hem de fer una transformació important a nivell de l'atenció comunitària. Ja hi ha algunes experiències interessants, com l'atenció domiciliària, que no està desplegada a tots els territoris. Amb això vull dir que els professionals poden fer-te un ingrés a domicili amb la supervisió equivalent al que seria un ingrés a l'hospital, però tractat a casa teva. Això sabem que és una millora important per l'usuari.
3: Menys dependència de l'hospital, diu l'Antoni, i més capacitat d'arribar a la persona, allà on viu. De fet, els ingressos destinats a programes específics de salut mental van créixer en 8,5% l'any 2024 en una aposta progressiva per un model més comunitari i de recuperació. Per això, aquí apareix una altra frontera, perquè no totes les entitats ni totes les persones necessiten estar ingressats en un centre de salut mental. Algú pot acabar un tractament, estar clínicament estabilitzat i en canvi trobar-se sense habitatge, sense feina o sense tenir una xarxa social que li permeti continuar endavant. I en aquestes situacions el centre sanitari tot sol no té les eines per resoldre el problema.
5: Cada cop tenim més persones que es queden soles o que els pares moren que eren el seu sostent i que no tenen on estar. Temes econòmics de vivenda també ens trobem, i això amb què acaba derivant? Acaba derivant amb quadres depressius també, acaba derivant amb persones que ja tenen un problema amb unes ideacions autolítiques, això també acaba derivant.
3: I és aquí on s'entén per què el finançament de la salut mental no intervé només al CatSalut. L'any 2024, més de gairebé 440 milions d'euros destinats pel sistema sanitari, el Departament de Drets Socials va aportar 21 milions. Salut mental també vol dir habitatge, serveis socials, ocupació, suport comunitari, i això obliga diferents administracions i entitats a coordinar-se. En el cas de Sant Boi, Meritxell Centeno destacava especialment la relació que mantenen amb l'Ajuntament quan plegats plantegen projectes o necessitats vinculades a la salut mental.
5: Que l'Ajuntament sempre ens posa facilitats per si volem fer alguna activitat, si volem fer alguna xerrada, si volem fer alguna cosa, no? I en aquest sentit tots són facilitats, i que l'Ajuntament en seguida, quan hi ha alguna cosa, pensa, ui, i la salut mental necessitarà alguna cosa, no? És que ens tenen tan normalitzats com poden tenir normalitzada l'atenció primària.
3: Aquesta coordinació permet buscar respostes més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i, evidentment, de la financiació econòmica. Per això no elimina la falta de recursos que reconeixen els dos centres. I malgrat aquestes mancances, Antoni Serrano reivindica també la qualitat de la xarxa que existeix avui dia a Sant Boi i que hem estat recordant tots aquests dies.
4: Els grups d'investigació que treballem al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en alguns rànquings que estan publicats, som els segons en publicacions a nivell europeu i els quarts a nivell mundial. Són xifres que doncs, val la pena donar a conèixer per entendre que estem en un territori privilegiat en el que realment doncs, tant professionals com l'Ajuntament, com les entitats del sector estan molt conscienciades i volem deixar fer-ne el valor positiu.
3: Sant Boi continua sent un territori de referència en salut mental. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu té Antonio Serrano al capdavant de la seva xarxa de salut mental, mentre que Meritxell Centeno dirigeix el desenvolupament estratègic assistencial de la Fundació Hospitalàries de Sant Boi. Però tenir centres de referència no significa que totes les necessitats estiguin cobertes, i a la falta de professionals, de recursos socials o d'una proposta adaptada a determinats col·lectius s'hi afegeix encara una altra dificultat: planificar el futur sense saber sempre quins recursos tindrem exactament.
5: falten algun tipus de recursos, no? El que passa és que, bueno, doncs no diem, no falten metges, falten metges. Bueno, falten formes de treballar, que és el que estem canviant. Canviem una miqueta la forma de treballar, fem més un enfoc més, bueno, amb els educadors, més a nivell social, més sanitari. Bueno, doncs fem el que podem amb, el que, amb els que som, no? Mm-hmm. Que falta, sí, però com que no sabem si en tindrem, doncs no, no podem quedar-nos quiets.
3: No saber quins recursos arribaran no pot significar mai quedar-se quiets, com ha dit la Meritxell. Aquesta és una de les idees que apareix quan parlem als dos centres. El 2024, les entitats de salut mental analitzades per CalSalut van facturar gairebé 469 milions d'euros en serveis assistencials. La immensa majoria provenien del sistema públic. Però darrere d'aquesta xifra hi ha la pregunta que continua oberta. Si aquests diners permeten arribar a totes les persones, tenir prou professionals i donar una resposta que no acabi a la porta de l'hospital. Perquè parlar a vegades de finançament en salut mental no és només parlar de milions d'euros, és parlar de si hi ha un professional que una persona necessita, de si pot continuar sent atesa a casa o de si una persona té on viure quan surt del centre i des d'on pot arribar aquesta xarxa que Sant Boi és referent, però que els mateixos professionals reconeixen que encara té necessitats per cobrir.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
1: Actualitzem la informació local. Sant Boi recupera la normalitat després d'una nova nit marcada per la pluja.
2: L'episodi d'ahir va deixar 34 litres per metre quadrat durant la tempesta i acumulacions de fins a 85 litres en alguns punts. La pluja va provocar incidència i talls de circulació, la passera del Llobregat es va tornar a tancar i es van suspendre les activitats esportives a l'aire lliure. En els últims 6 dies a Sant Boi han caigut 208 litres per metre quadrat.
1: I Sant Boi rebrà prop d'un milió d'euros per millorar les escoles públiques.
2: Sí, la Generalitat destinarà exactament 975.600 euros a la ciutat, una de les assignacions més altes de Catalunya. Els diners es podran invertir en cobertes, finestres, lavabos, cuines, accessibilitat o eficiència energètica. Serà l'Ajuntament qui decidirà quines actuacions es prioritzen.
1: I ara mateix, l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi des de les 7 comença a preparar la vaga general de l'11 de novembre.
2: Doncs sí, acaba de començar a les 7 de la tarda i ha de servir per començar a organitzar la mobilització a la ciutat. La vaga ha estat anunciada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i UGT, mentre els sindicats del Baix Llobregat asseguren que mantindrà les protestes fins a arribar al final d'aquesta jornada.
1: Passant 4 minuts de les 7. Comencem aquesta segona hora de Gent de Carrer i ho fem parlant de llibres. Demà la Buctiga acollirà una nova sessió del seu club de lectura i l'Eloi s'hi ha acostat aquesta tarda per saber què és el que ens han preparat.
3: Sí, John, som a la Buctiga perquè demà a partir de 6:45 de la tarda aquest espai acollirà una nova sessió del seu club de lectura, aquesta vegada dedicada a Saber Tornar, la primera novel·la de la Laia Bové. Avui hem vingut a fer-ne una miqueta de prèvia, també volem aprofitar per conèixer com funcionen aquestes trobades, quines altres activitats impulsen des de la llibreria, i ja que som entre llibres, doncs marxa també amb alguna recomanació. Cristina Puigbert, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, què s'espera demà aquí?
4: Doncs mira, demà esperem la Laia amb molta il·lusió, moltes ganes, perquè hem estat llegint molta gent d'aquí de Sant Boi al Saber Tornar, i la veritat és que jo la primera... He acabat el llibre, jo venia d'un bloqueig lector, així que estic especialment contenta d'haver pogut acabar aquest llibre i haver-lo gaudit tant com l'he gaudit. Així que jo espero que l'altra gent que s'ha llegit el llibre també l'hagi gaudit i que demà el puguem comentar amb la Laia.
3: Què s'espera? Quina serà l'activitat? Com són els clubs de...
4: Doncs mira, normalment a 6:45 ens reunim aquí, bueno, jo fico una taula, unes cadires, els membres habituals i els puntuals, qui vulgui apuntar-se, s'asseuen al voltant d'aquesta taula, deixem una cadira per quan arriba l'autor, i quan arriba l'autor doncs ens posem a parlar. Normalment expliquem el que ens ha agradat, el que ens ha... resultat més sorprenent i anem fent preguntes, no? És una conversa de tu a tu amb l'autor en el que, doncs, en aquest cas l'autora, la majoria de fet han sigut autores, doncs ens expliquen doncs, com va sorgir la història, com van crear els personatges, quines eren les temàtiques que volien tractar especialment, i reben amb moltes ganes i molta il·lusió el feedback que reben directament dels lectors. La veritat és que és una cosa que els escriptors valoren molt quan venen al club.
3: També per les persones que venen aquí després d'haver llegit el llibre, suposo que és algo especial, no? Perquè a vegades quan a tu t'expliquen una història hi ha coses que queden buides o no acabes d'entendre i l'autor li dona un altre significat, no?
4: De fet, jo et diria més aviat al revés, no? L'autor, l'autora, quan escriu un llibre, l'escriu amb una intenció, no? Té una idea al cap, té una temàtica, vol tractar una sèrie de coses, però cadascú a casa nostra, quan llegim el llibre, el llegim des d'una perspectiva, des d'unes vivències, des de cadascú amb les seves motxilles, no? I el que ens hem trobat moltes vegades és que la pròpia autora ens diu: ostres, és que jo això no ho havia... quan ho estava plasmant en el paper, no ho havia pensat així, perquè es veiés d'aquesta manera, no? I llavors és el que hem mencionat moltes vegades, no? Vull dir, l'escriptor escriu un llibre, però es llegeixen tants llibres com persones llegeixen. Llavors és una cosa molt especial, perquè allà on un troba una temàtica, una altra persona en trobo un altre, no? I, bueno, és això. Hi ha tants llibres com persones llegeixen el llibre.
3: Feu molts clubs de lectura?
4: Un al mes.
3: Un al mes sempre, eh?
4: Sí, cada primer dijous de cada mes.
3: Quin tipus de públic ve?
4: Doncs tenim una mica de tot. Tenim gent de 30-40, tenim gent de 50-60, la majoria noies, tenim un noi, que esperem que no marxi, que aguanti, que és la resistència, i que vinguin més, sempre que vulguin.
3: És un públic més femení, eh?
4: És més femení, sí.
3: És curiós, això, no? Sempre ha passat?
4: A mi aquí a la llibreria m'ha passat sempre. I, mira, jo vaig fer un postgrau de literatura contemporània que i tractàvem molt això, sobretot en el treball de final de postgrau. I jo vaig estar estudiant aquest prejudici, com que els homes llegeixen més, quan en realitat les estadístiques et diuen que hi ha un 70% de la població femení, que és el lector, i l'altre 30% és el masculí. Però, en canvi, sembla que quan ja és un gran autor, és un home, no? Sí. I penses, bueno, aquí potser s'hauria de fer una relectura, un replantejament de tot això.
3: Per què demà la Laia Bovell amb aquest llibre de Saber Tornar?
4: Doncs mira, la Laia Bovell jo feia temps que la seguia, feia temps que volia llegir Saber Tornar, i la vaig convidar al festival Llibres d'Estiu, que vaig fer a l'estiu, però per un tema d'agendes al final no va poder venir. I vam quedar que si els membres del club, jo normalment pregunto als membres del club, escolta, que aquest autor s'ofereix a venir, que voleu? I ells em diuen, sí, no, doncs m'agrada més una altra temàtica i tal. I ells de seguida hi van estar d'acord i ens vam agendar per octubre. I després, si entres a la novel·la, tracta temes molt necessaris a l'actualitat.
3: Una sinopsi sense fer cap spoiler?
4: Una sinopsi sense fer spoiler és el cas de dues persones que es tornen en moments vitals diferents, no? És un, jo li dic un burnout vital, no? que estan com al límit en les seves situacions, i llavors els veus, els acompanyes en el seu viatge per fer un canvi. Així en general, no? Semblaria que no t'estic explicant massa res. El que em sembla important i necessari en aquesta novel·la és que es tracta molt la diversitat. I és un tema que crec que val la pena de tractar, sobretot en la literatura actual, no? Que a vegades sembla que les úniques persones protagonistes puguin ser homes blancs de 40 anys, no? I tot més enllà de tot això, ja existim més persones. I aquí la Laia ho ha sabut tocar amb molta, molta elegància i amb un rigor molt, molt important.
3: Parlaves d'aquest tipus de llibre. Quins són els llibres que s'estan venint més ara?
4: Què puc dir-te? Què puc dir-te que tinc per aquí sobre la taula? El Joc del silenci, del Gil Prat sobre Roca, s'està venent molt. Les ombres que ens acompanyen, també. El Crispetes de matinada, que ve de Les calces del sol. Això ha sigut un superboom. Ara, una novetat molt gran i que jo crec que hauríem de llegir-nos tots és el de la Laura Agost, El preu de néixer. Aquest llibre ja s'està traduint a 9-10 idiomes, crec que s'estan comprant els drets per fer-ne una adaptació cinematogràfica i només porta una o dues setmanes en el mercat, a les llibreries.
3: Hi ha una temàtica que predomini?
4: No especialment. Sí que és veritat que el Gil i el Cesc han sabut tocar molt bé el thriller. També a l'estiu vam tenir la Laia Vilaseca amb El vol de l'aigua, que també s'ha venut molt, i l'Oriol Canals amb No dormiràs, que ara acaba de treure El cinquè cor, que també el tenim per aquí de novetat. Clar, al final això, per què ho poso en valor? Perquè és un thriller, és una novel·la negra que de vegades estem acostumats a que sigui de fora, no?
3: Sí,
4: que necessitem, anglès, no? Necessitem que sigui anglès o que sigui nòrdica, no? I que passin voltats de neus a
3: si no
4: Finlàndia,
3: pot passar a Sant Boi, eh?
4: perquè si no, no val la pena, no? I en canvi, per exemple, l'Udol de l'aigua, la Laia Vilaseca passa al Delta del Prat, al Delta del Llobregat, i passa una sèrie de crims, una sèrie de delictes molt verídics, molt realistes, molt versemblants, i dius, és que això pot passar aquí, no? I també podem viure una escena de misteri, de suspens, al costat de casa. No té per què passar a l'altra punta del món.
3: La gent prefereix autors d'aquí o de fora?
4: Jo et diria que d'aquí. No sé si és per la comunitat que he anat creant jo, pels meus gustos personals, però jo crec que la gent cada vegada vol llegir més d'aquí.
3: Ve molta gent i et pregunta?
4: Sí. Sí. Hi ha molta gent que ve amb els seus encàrrecs particulars, que és una cosa que també m'agrada molt fer, perquè jo mateixa descobreixo moltes coses que pensava que... Jo sempre penso... Jo abans d'obrir la llibreria pensava, jo en sé molt d'editorials, però he creat, crec que en l'ordinador, segells editorials, potser en porto 400 ja.
3: Uau.
4: No en sabia, 400, ja t'ho dic. Però sempre arriben coses noves i coses molt interessants. Uh-huh. I quan la gent m'encarrega llibres, també hi ha vegades que és una oportunitat, no? I quan veig el llibre que fa bona pinta, dic, vale, doncs et porto un a tu i porto un per la llibreria, perquè val la pena. I després hi ha l'altre client que et diu, mira, Cristina, vull que em recomanés alguna cosa. Llavors em demanen, no? Els dic, quin és l'últim llibre que t'has llegit que t'ha agradat molt? Mm. Ai, és que no ho sé. Bueno, digue'm quina sèrie, quina pel·lícula. I en base a això, doncs, fem una mica de... Busquem alguna proposta literària que els pugui encaixar.
3: Per poder recomanar, has de llegir molt, no?
4: Sí. He de llegir molt i si no llegir, saber més o menys per on va, saber l'estil de l'autor... Ah. Sí.
3: És una pregunta molt difícil, però quants llibres pots arribar a tenir diferents aquí, a l'Audio?
4: Doncs jo vaig començar potser per uns 1.500, potser ja anem vora els 2.000. Potser sí, no ho sé. No ho sé.
3: Ja tornant i ja per pràcticament finalitzar, per aquestes sessions que fas de Club de Lectura, la gent no es necessita apuntar, poden venir...
4: Poden
3: com funciona?
4: Venir. Normalment jo publico a Instagram el dia que tindrem la lectura que hem de fer, i llavors les persones que volen venir poden o bé venir i comprar el llibre, jo sempre tinc aquests llibres en estoc, o bé si ja l'han llegit a la biblioteca o ja el tenien a casa, doncs tenir-lo i rellegir-lo o no. I el dia del club, presentar-se, agafar una cadira i passar-ho bé.
3: Doncs agafem aquesta informació. Tens ja preparada la següent, activitat? Bueno,
4: la següent activitat serà amb la Montse Piqué, Flors i Cendra, que farem el dia 15 una trobada, que és a mig camí entre la presentació i el club de lectura, perquè hi haurà gent que ja l'haurà llegit, i llavors ens endinsarem una miqueta en tot aquest món que ha creat la Montse Piqué en el Flors i Cendra.
3: Ja per acabar, recomana'ns un llibre. Aquestes èpoques que està plovent tant, som tan a casa, recomana'ns un llibre.
4: Home, ara que està plovent tant, jo sí que et tiraria pel thriller, segurament, però si no, també us diria, si us agrada el tirar per l'humor, podeu fer Perfectament Imperfecta. Aquest de Laura Cos, del Preu de néixer, que és una distopia a la catalana, que trobo que també ens hem d'atrevir a llegir coses de casa i diferents, també és una molt bona opció. I La nit de les Marfantes, del Joan Roca Navarro, que és una novetat de La Magrana, és la seva tercera novel·la i et deixa un mal cos molt xulo ara per la tardor.
3: Doncs Cristina Puigverd, moltíssimes gràcies, propietària de la botiga, i molta sort, demà i que vagi tot molt bé.
4: Molt bé, gràcies.
3: Doncs recordem la cita, demà dijous a partir de 6:45 de la tarda, aquí a la botiga, Club de Lectura, dedicat a Saber Tornar, de Laia Bové.
1: Passant 2 minuts d'un 7:45 de la tarda, seguim explicant-vos coses. Avui a Gent de Carrer, en general, parlem molt de la davallada que té el català en el seu ús social, que cada vegada és més difícil trobar gent que el parli o que sigui la normalitat. Però, en el fons, per això només hi ha una forma de solucionar-ho o de combatre-ho, que és realment parlant-ho. Això passa també aquí a Sant Boi. Eloi Collazos.
5: Som a la Fundació Marianao i hem marxat de l'estudi on avui s'han posat en marxa els grups de conversa en català impulsats per Òmnium. Una proposta que busca una cosa molt senzilla: aprendre i guanyar confiança amb el català, parlar-lo sense exàmens i en un ambient proper. Ara volem saber una miqueta més com funciona la iniciativa i per això parlem amb l'Anna Borfo i el Joan Vives, que són organitzadors d'aquesta activitat. Què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Joan.
7: Bona tarda.
5: Quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa?
7: Que la gent parli català. Ja ho has dit molt bé, sense requisits acadèmics. Aquí no es tracta de fer classe ni de fer exàmens ni simplement que la gent que tingui voluntat li oferim unes eines i una possibilitat de que simplement parli català, tant la gent com quasi no en sap, ho dic una mica de la porta, com la gent que ja en sap una mica però no s'atreveix o li fa vergonya, facilitar-li el fet de que pugui parlar.
2: Ens trobeu en grups molt diferents de nivell, no? Com es pot compensar tot això?
8: Mira, primer volia fer una miqueta d'aclariment del que ha dit el Joan, que ho ha dit molt bé, però nosaltres diem que som acompanyants, que no venim a fer classes, sinó que venim a acompanyar, a conèixer la llengua, a que s'animin a practicar-la i que la posin en comú. Però també els volem acompanyar a que coneguin la ciutat, Sant Boi com a ciutat, on viuen, quines activitats poden fer, perquè en això dels grups que ens dius ens trobem grups diversos. Trobem gent que és nouvinguda, que pràcticament només coneix on viu i la fundació, i gent que fa molts anys que viuen a Sant Boi, però que en el cercle on s'han mogut o on han fet la seva vida no han parlat ni han practicat el català. I llavors alguns pensen que són més grans i pensen, pues ara tinc temps i ho vull aprendre. D'altres, precisament, són gent molt jove que porta els nens a les escoles i volen també atendre el català per entendre els missatges que donen a l'escola. I llavors, la veritat és que és molt fàcil compaginar-ho perquè ells tenen molt bona voluntat i ho posen molt fàcil. I pregunten, nosaltres els oferim, doncs, què voleu que us expliquem o què voleu saber? I llavors, entre el que ells ens demanen i el que nosaltres pensem que hem d'anar conduint, els grups flueixen molt bé.
2: Quants anys porteu fent aquestes sessions? Però, bueno, aquestes sessions de conversa, clar.
8: Aquí a la Fundació serà el cinquè any, perquè aquí és on va començar el primer grup de vincles. Nosaltres vam venir amb la Mari Carmen Ramos, que és la persona de la Junta de Sant Boi, que és la persona que porta la comissió de cohesió, i vam venir amb ella i ho vam oferir aquí a la Fundació. Primer pensàvem més per gent més jove, però la mateixa Fundació ens va obrir la possibilitat de fer-ho a les mares i als pares, perquè va dir, mentre els nens estan aquí fent activitats, possiblement els interessarà, i així ha sigut. I la majoria són mares, pares menys, que s'interessen per conèixer la llengua i sobretot també molt perquè és la llengua que els seus fills parlen a les escoles.
2: Joan, avui, primera sessió, què és el més difícil?
7: La veritat és que no hi ha massa coses difícils. Tot va bastant fluid. Avui és el dia que coneixes la nova gent que ve i has de fer una mica de descoberta de qui són, d'on venen, quan ens porten aquí. El fet que siguin aquí ja és una cosa positiva i que demostra que tenen un interès. Però avui és un dels dies divertits, perquè és el dia com el primer dia de l'escola de la canalla, que avui tinc un llapis nou i tot això, aquí tenim companys nous. I en principi és un dia, també és un dia una mica incògnita, perquè no sabem si vindran tant, si vindran quants.
2: Clar, quantes persones són per grup?
7: Per grup, en principi, a veure...
4: Depèn.
7: Vale. Depèn vol dir que, en principi, a més, amb la tipologia de gent que ve, per desgràcia, que tenen circumstàncies personals variades, hi han sessions o tertúlies que en venen 4 i tertúlies que en venen 12, perquè una és una mica relatiu. Però en principi el promig l'any passat entre 8 i 10.
4: Sí,
7: entre 8 i 10 persones a cada sessió, que està força bé. I aquest any la intenció és poder fer 2 grups en funció del nivell de català, per poder fer la cosa més fluida. L'any passat ja vam fer algun dia alguna divisió, però aquest any volem fer-ho d'entrada. Gent molt principiants en un grup i gent que ja tingui una certa fluïdesa amb un altre grup per poder avançar més. I ara tot.
2: Abans em parlaves que és molt important que la gent agafi confiança, no? Perquè molta gent que ve aquí, molts alumnes... Bueno, alumnes no serien.
7: No sé
2: quina és la paraula, però... Bueno, participants, diguem, saben català, però els hi fa vergonya, ho porten molts anys i no el volen parlar. Llavors, com s'aconsegueix aquest clima de confiança?
7: Parlant. Vull dir, no hi ha cap fórmula màgica, no hi ha cap secret. Fixa't que el programa es diu Vincles. Sí. Vincles lingüístics, vincles locals amb el poble i tal, i fins i tot una miqueta de vincles personals, al final. Al final jo sabem la història d'aquesta senyora que està aquí, sabem la història d'aquest que està allà. I a partir d'aquí és qüestió de dir-los tot el que tu tens al cap en català, expressa-ho, que aquí ningú et dirà res, de que ho fas malament, res. Endavant. Mm-hmm.
9: Vosaltres, Anna, com a organitzadors, intenteu intervenir molt?
8: No, no gaire. En el nivell de classes, vols dir, o en el moment...
9: Sobretot en les converses, no, suposo?
8: No. Nosaltres, a veure, intentem que la conversa flueixi. Si la conversa no flueix, llavors l'hem de dirigir una mica, no? I llavors el que intentem és fer coses molt properes. Per exemple, ara el Joan va preparar el temari de cometes, no? Com una petita programació d'enguany. I clar, vam dir, doncs, cada mes que hi ha un festiu, intentem parlar aquell festiu. Llavors, per exemple, ara vindrà la castanyada, doncs introdueixes a través de la castanyada, que és una cosa festiva, introdueixes què és la tardor, què passa a la tardor, quins són els cursos de tardor, i amb això doncs, ja introdueixes colors, menjars, no sé què. I a més, a les convides aquelles expliquin com es celebra els seus països o el lloc d'on provenen. I també a vegades, entre elles, doncs nosaltres ho fem així, doncs nosaltres això no ho fem. I és com molt enriquidor per ells i per nosaltres, perquè nosaltres també aprenem moltes coses que nosaltres, no? I intentem intervenir el menys possible. I sempre els diem, vosaltres demaneu. I a millor et diuen, pues, és que un dia volem treballar com es fa per anar a comprar, què hem de dir quan anem a comprar. O, per exemple, cada any hi ha una sessió sí, que és anar al metge. I això els interessa
7: sí,
8: molt.
7: Temes pràctics.
8: Llavors els diem, vale, pues, llavors ens posem i fem una mica de teatre i llavors ell fa de metge, faig de malalta i llavors elles imiten i els diem ara fes-ho tu i així juguem.
9: Llavors heu de buscar activitats originals, no, Joan?
7: Sí, a veure, amb la vida quotidiana hi ha la tira d'activitats originals sí. Perquè en el fons és el que els interessa amb ella. Anem a comprar al mercat, anem a l'escola, quin tipus d'activitat esportiva es farà als vostres fills? Jo què sé, 30.000. Us agraden el teatre o coses mil? El que deia l'Anna també ens serveix molt, les, entre cometes, festivitats. Mm. La castanyada, la Fira de la Puríssima, Nadal. I, entre altres coses, serveix molt bé per fer, com diu el programa, vincles, perquè molts d'aquests participants no tenen ni la més mínima idea de lo que és una castanyada.
9: Clar. Llavors és ensenyar cultura, no?
7: Correcte. Clar. O que aquí a Sant Boi es fa una fira que es diu Fira de la Puríssima, que és molt important. Fer vincles. Vincles de, sobretot dels nouvinguts, amb el teixit social que, en teoria, ells han d'assumir com a propi de cara als anys futurs, o com a mínim per la vida dels seus fills, que en principi estaran aquí.
9: Molts parteixen de zero, com has dit, Joan. Suposo, Anna, que una cosa o de les més boniques que t'emportes és l'evolució de tots aquests participants, no?
8: Sí, a veure, això, i a més, que és que són superagraïts, perquè jo, et veuen, per exemple, jo, hi ha una senyora que me la trobo bastant pel carrer, per exemple, em diu, ei, profe, i li dic, Ludmila, que no sóc professora, però, saps? Però que veus que li fa il·lusió veure't i que és com un agraïment que dius, no, si jo també t'haig d'agrair a tu, no? Que em deixis compartir la meva cultura, la meva llengua i el meu coneixement i que tu vulguis aprendre'l. I llavors és bonic, la veritat és que és molt enriquidor i jo penso que per elles també i que són molt agraïdes. I llavors, per exemple, no poden venir, doncs, de seguida t'avisen, mira, no puc venir, però vindré la setmana vinent, no em sap greu, però hauré de deixar de venir, perquè, clar, com deia el Joan, la problemàtica social és la que és. I a vegades doncs, hi ha famílies que comencen vivint a Sant Boi hi ha un problema de vivenda, que la vivenda és molt cara, que al final no poden consolidar la seva vida aquí a Sant Boi i han de marxar a altres pobles. I llavors aquest arrelament que han fet aquí es perd perquè se n'han d'anar cap a... I això ens ha passat cada any, que hi ha famílies que desapareixen i llavors diem, preguntem a la Fundació, ai, mira, que aquesta persona fa molt temps que no ve, diu, no, no, és que ha hagut de marxar perquè aquí no podíem viure. I llavors, doncs, això ens sap greu també, quan tenim una pèrdua d'aquestes, si és perquè la cosa ens hi va molt bé, ens n'alegrem moltíssim, perquè primer any que ho vam fer amb la Mari Carmen, algunes de les senyors que venien van trobar feina i van deixar de venir, i això és una alegria, perquè doncs, mira, molt bé, no? Però quan és perquè no s'han pogut quedar vivint aquí, doncs llavors et sap molt greu.
9: Ja per anar acabant, que sé que d'aquí recomençaria la primera sessió, parlant des d'un punt de vista potser més social, per què és important que es continuïn fent aquest tipus d'iniciatives aquí a Sant Boi?
7: Per fer Sant Boi, per fer una miqueta de poble, que això és un tema que un dia s'hauria de parlar a nivell sociològic, com ha anat evolucionant tot. Ara, en principi, és el que deia l'Anna, que aquí hi ha gent que l'únic que coneix de Sant Boi és el seu bloc de pisos, el seu carrer i la Fundació Marianao. Tu els dius, escolta, ens veiem a la plaça de l'Ajuntament. On és això? O exemples. On és l'estació de tren? El que has d'explicar. Construir vincles. Construir vincles de tota aquesta gent nouvinguda, majoritàriament, amb el que és el poble de Sant Boi.
9: Joan Vives i Anna Borfo, gràcies i molta sort en aquesta primera sessió de Converses en Català. Gràcies als dos.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Eloi. M'encanta aquest programa, Albert, perquè és l'Eloi surt a fer voltes per Sant Boi.
10: I nosaltres aquí tan tranquils.
1: I això és gent de carrer. Sí, sí, per tant, Eloi, moltes gràcies, evidentment, per la feina. Són 7:45 de la tarda. Avui és dia 7 d'octubre, per tant, plenament gent aquest mes d'octubre. Un ple que ha estat, un mes que ha estat ple de notícies, evidentment, ple d'actualitat, però també ple d'activitats. De fet, ara mateix repassarem les que tindrem properament a l'Ateneu Sant Boià. Ho farem amb el Carles Rodríguez. Què tal, com estàs?
11: Hola, què tal?
1: I l'Andrés Rodríguez. Què tal? Bona tarda, com estàs? Benvinguts els dos. Abans tenia el dubte, no sou germans, eh?
11: No, no som germans.
1: Això de Rodríguez és casualitat?
10: Sí. Molt comú.
1: Cosins, potser, però no... Com heu estat aquests dies?
11: Bueno, bastant enfeinats. Sembla que no haguem fet gaire cosa perquè no hem programat pràcticament res, però hem fet molta feina que no es veu, hem estat preparant la temporada i bastant a tope, la veritat.
1: Clar, ara mateix és el moment, diries, en el que s'ha de posar tot en marxa i, per tant, ja com feina extra.
12: Sí, per nosaltres sempre el juliol comença la baixada, l'agost és un parón, aleshores aquest any vam començar d'hora, però teníem molta feina interna a fer. Del que s'està movent de l'Ateneu i tot això, i a banda, doncs, la programació, de fet, aquest any ha corregut de banda del grup general, ha sigut una mica més una comissió a part, i s'estan fotent una corrada guapa allà.
1: Moltes activitats que tindrem en aquest mes i també els dies propers, les repassarem tot seguit. De moment, el que sí que podem explicar és que hi ha hagut ja la primera, que ha estat la projecció d'un documental, en aquest cas. Ja l'hem tingut, no sé quina valoració feu, una vegada ja ha passat això.
11: Bueno, ha sigut un documental que forma part d'un petit cicle que estem arrencant de diferents activitats centrades en la defensa del col·lectiu LGTBI. Va ser un documental que es diu Lesbofòbia i que tracta sobre com les dones del col·lectiu LGTBI, les dones lesbianes, viuen la violència envers elles. Va ser un documental superinteressant, vam tenir bastant afluència, però al final aquestes activitats més polítiques sempre necessitem que vingui més gent i que la gent ho vegi, perquè al final creiem que és una part superimportant de la programació que fem i que igual no arriba tanta gent com pot ser les activitats festives.
1: Clar, per tant, un dia en el que també és important, tot i que no sigui una festa... Dèieu que volíeu que vingués més gent. Com es pot aconseguir això?
12: És complicat. O sigui, sempre apostem molt per intentar fer difusió i per intentar, doncs, fer xarxes socials, per també a les sòcies fer-li arribar el mail de la programació, venir aquí també a explicar la programació, però sempre costa més la part política. No, encara no hem donat amb la tecla per afrontar aquest... aquesta part de contingut, diguem.
1: Això és una part del contingut, l'altra és el que dius sobre les festes, i de fet aquí res, arribarà també la primera que tindrem en aquest mes d'octubre, serà el divendres dia 9, que és el que tindrem. En aquest cas serà el post-folk.
12: Encara el Carles, ni idea.
1: És que són mesos de molta feina, vull dir que ja ens passa a tots. Post-folk, sí, què tindrem?
11: Bueno, el post-folk és una activitat que fem després dels concerts que es fan a Cal Niño des del grup de Rubrifolcum, que després del concert pues, venen tant els músics com el públic i fem una mica de jam session, i és una activitat molt divertida, molt informal, en el que pot venir qualsevol persona, tot i que no conegui molt el folk, i veure el que és el folk de veritat.
1: Es recull una mica tot el que ha passat abans i es continua la festa d'alguna manera.
12: Sí, fa caliu de taverna, sincerament. O sigui, és un moment de bastanta espontaneïtat per part dels músics. Es van coordinant, ells coneixen les cançons més típiques que van tocant, i sorprèn. La veritat és que hi ha moments que hi ha gaites, hi ha moments que hi ha panderetes, o sigui, és bastant maco i fa molt de caliu.
1: Per algú que no conegui l'ambient del folk, quin és?
11: Ostres, és...
1: Per exemple,
11: jo tinc un col·lega que ho va definir en un post-folk. Va venir i ho va definir com la landing page d'un videojoc medieval.
1: Ah.
11: Sí, al final és música tradicional, és música d'arrel, tocada amb instruments tradicionals. Són melodies que la majoria les coneixem, tot i que no la ubiquem com a folk, i és... És bailongo, t'ho passes molt bé, al final.
1: Divendres 9, d'aquí res, primera activitat que tindrem en aquest mes de l'Ateneu, el post-folk serà a la caseta de l'Ateneu. A partir d'aquí arribem a la segona, serà el divendres 16, al Punt Carreu. Què ens trobarem aquí?
12: Bueno, és la continuïtat del cicle que ja teníem l'any passat. Aquí apostem per la música en directe, sobre l'escenari, en aquest cas, grups de rock, de punk, i bueno, Carles, qui ve? Digue-ho tu.
11: Bueno, veient com està la situació aquí a Sant Boi, hem portat un grup que es diu Fatxa Paradise, perquè bueno, pues igual encaixa. No, en realitat és un grup que està molt polititzat en el bon sentit, és a dir, cap a l'esquerra. És un grup de comedy punk amb lletres carregades d'ironia, un estil més proper potser al punk rock que no al punk més...

0: tancant una mica la pel·li que es programarà, però normalment el que fem dintre del Cineforum són pel·lícules que tenen un valor tan artístic, intentem que siguin pel·lícules que tinguin, ja sigui a nivell direcció de fotografia, ja sigui a nivell història, punts molt interessants, i a més que puguin tenir un punt, que puguin obrir un debat polític. I després de veure la pel·lícula, que la veiem allà a l'Ateneu, en el projector, a la pantalla gran, amb un so bastant bo, una imatge bastant bona, i després fem un petit col·loqui molt informal, en el que al final la gent que ha vingut comentem una miqueta el que ens ha semblat la pel·lícula i què podem treure d'aquesta pel·lícula.
1: Per tant, encara no hi ha pel·li decidida, però el que sí que està decidit és la data. Per tant, diumenge 18, tothom que se la guardi per aquesta pel·lícula, més col·loqui al final.
2: Disculpa, diria que sí que hi ha pel·lícula.
1: Ah, sí que hi ha pel·lícula, ara. Tenim última hora, gent de carrer, quan passen 7 minuts de 2:15.
2: DJ Admet. Ho estava buscant perquè jo no soc part de la comissió i aleshores em desentenc una mica, però sí, és aquesta.
1: Perfecte, o sigui, com funcioneu també com per sectors diferents, és normal que cadascú s'ocupi de lo seu, evidentment. Dissabte 24, dia gros també, l'Atac Neu, que torna una vegada més.
0: Primer de la temporada, tornem molt, molt a tope. Encara no podem dir els DJs perquè encara no està publicat, però serà una edició molt, molt xula, una edició bastant trallera, i que, a més, és una edició que la d'octubre sempre ens agrada molt perquè ja es fa de nit més d'hora, i ja que no podem fer-ho en un horari nocturn perquè no se'ns permet, almenys dona la impressió de que és una festa més nocturna i és un ambient diferent de la resta d'Atac Neus, que és més diurn i més tardeo puro.
1: Sempre funciona bé, no? L'Atac Neu està com molt consolidat ja dins de l'Ateneu.
0: Sí, al final és una festa que va bastant sola, al públic li agrada molt. I, bueno, té els seus reptes, però a nivell públic, que vingui al públic no és un d'ells.
1: Quins són els reptes?
2: Logística, muntar escenari, tota la feina que no es veu prèvia, abans... Hi ha feina.
0: Clar, al final, només el muntatge, només la part tècnica, és muntar el dia d'abans, dormir allà, per assegurar l'equip, i a lo millor el muntatge són 4 persones, unes 5-6 hores, per després 4 hores de bolo.
1: Clar.
0: Després el desmuntatge.
1: Que a vegades anem allà, gaudim del que passa i hem de ser conscients també de tota la feina que hi ha al darrere, i més quan són coses que són autogestionades, que no és que vingui ningú t'ho fa, sinó que...
0: Sí. No, clar, al final és...
2: I tot i així, donem gràcies i tenim sort que les voluntàries s'apunten a fer torns i tot el que és el quadrant i tot això funciona molt bé.
1: Això serà el dissabte 24, per si algú, no diré ressaca, direm que està cansat de l'Atac Neu del dia d'abans. El diumenge tenim una cosa que m'haureu d'explicar molt bé, que és, no sé si és Maquiate.
2: Maquiate,
1: eh?
2: O sigui, Maquiate. Tot ha d'acabar a Nate, a l'Ateneu. Ho hem fet així.
1: Ara, dic, no entenia si era del menjar o dic, no sé d'on ve això. Ara t'entes. Hi haurà una inauguració, també explicació del funcionament d'una botigueta amb vermut musical. Què ens trobarem aquí?
2: Bé, de fet ja s'ha començat una mica el projecte. Vam començar el Carxofa Rock en una recollida de roba. El que s'està buscant aquí és fer un mercat de roba de segona mà, que estigui en bon estat, que simplement que roba que ja no utilitzes, que ja no et ve bé, doncs donar-li una segona vida i una segona oportunitat. Aleshores, això ja ho explicarà millor la Mabel, que és qui ho porta. No sé com funcionarà, però seran prendes de vestir que potser et costen 2-5 euros. No?
0: Gratis.
2: Ah, és gratis. Finalment és gratis. Vale. Doncs ja
1: és més en el format intercanvi, no? Que tu portes roba i te'n pots emportar una altra a l'hora que deixes roba que no utilitzes.
0: Sí, al final és una... El format és una botiga gratis. Sí que la primera vegada que el vam fer es va fer en venda per poder financiar alguns productes que hem de comprar, com burres, com caixes... Però la idea és que sigui una botiga gratis i, a més, també farem... A més, també farem diversos tallers de upcycling, per reciclar roba, per crear peces noves amb peces que ja no ens podríem, o que ja no ens posaríem, o que ja no estan de moda. És un projecte que és molt guai i que segurament, si aconseguim liar la Mabel, que és la que està darrere de tot això i que s'està menjant tot el
1: marró, també,

0: de forma voluntària, si aconseguim que vingui us explicarà superbé, perquè a més està a tope, i nosaltres, la veritat que també, ens fa molta il·lusió.
1: Doncs ho coordinarem per també poder fer una entrevista d'entrar amb més profunditat en aquesta activitat. Serà el diumenge 25. A partir d'aquí, per acabar el mes, hem de tenir en compte que tenim la castanyada, qui encara s'haurà de decidir com s'encara des de l'Ateneu, però jo m'imagino que alguna cosa que haureu fent, no?
2: Esperem que sí. O sigui, estem tenint allà
1: un
2: debat.
1: Si les condicions ho permeten, no?
2: Si les condicions hi ha forces per fer-ho, perquè no tothom estarà aquells dies, doncs veurem fins on arribem.
1: Déu-n'hi-do, un any que s'espera intens, amb un mes també ple d'activitats, amb l'Ateneu que ho hem repassat aquí a Gent de Carrer. A Carles Rodríguez, moltes gràcies per visitar-nos, i a Andrés Rodríguez també moltes gràcies per venir avui a Gent de Carrer. Descanseu.
2: A vosaltres.
1: Descanseu, moltes gràcies. 3 minuts i seran 3:15 de la tarda, 3 minuts, i marxarem als esports. Abans una pausa, fins ara.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi a les 8, pendents de la pluja que estava prevista per ara fins les 9. Amb menor intensitat que les dels darrers dies, avui, per tant, sense és alert ni cancel·lació de les activitats a l'aire lliure i, de moment, ara per ara, a Sant Boi no plou. Avui és dimecres 7 d'octubre del 2026. Jo sóc el Daniel Teruel. Analitzem el que és notícia punt per punt. Sant Boi ha viscut una nova nit complicada per la pluja i dimarts la ciutat va tornar a estar en alerta per pluges torrencials i Protecció Civil va arribar a enviar un és alert al Baix Obregat davant la previsió de precipitacions intenses i fenòmens meteorològics severs. Per avui a les 8, ara mateix, dimecres 7 d'octubre, hi ha una previsió de xàfec amb tempesta amb uns 21 graus aproximadament i un vent molt fluix. A partir de les 9, la situació hauria de millorar ràpidament, tot i que encara no està plovent. Albert Vilar.
2: L'episodi va deixar 34 litres per metre quadrat durant la tempesta d'ahir, amb acumulats que van arribar als 85 litres per metre quadrat. Entre els punts afectats hi havia la plaça Europa, la C-245, un cop més alguns trams al carrer Balmés i també els carrers Cristòfol Colom, mossèn Jacint Verdaguer i els carrers Feixàs, entre altres. Aquest dimecres hi ha 15 comarques en alerta per intensitat de pluja, han estat aquesta tarda, entre elles el Baix Llobregat, amb avisos també tocat per precipitacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
1: Avui en un dia complicat per la mobilitat, després de les pluges, especialment als usuaris de Renfe Rodalies, que ha atribuït el caos d'aquest matí a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playa, director de Rodalies.
3: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
1: Pels sindicats de maquinistes, aquesta plantada respon a un tema de seguretat després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú amb la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren.
2: A Sant Boi, ferrocarrils i autobusos han funcionat amb normalitat, tot i que aquests últims cada vegada deixen imatges d'una saturació més gran en el nombre d'usuaris.
1: Més apunts per la mobilitat, atenció als usuaris de transport públic, precisament dels autobusos, perquè l'AMB ha posat en funcionament la línia X73, un nou servei express entre Sant Boi i Barcelona. Circularà cada 30 minuts durant tota la jornada dels dies feiners, excepte el mes d'agost.
2: Els horaris de pas de les dues línies es combinaran i la freqüència de pas serà en conjunt més alta. La X73 farà les mateixes parades que la X79 tant a Sant Boi com a Barcelona, però el trajecte entre ambdues ciutats es farà de manera directa, sense parades intermèdies. En sentit Barcelona, la X73 circularà per la 2 i el carril bus de la B23, mentre que en sentit Sant Boi el recorregut es farà per la B20, la ronda de dalt, i el tram inicial de la B25, sortint per la rotonda elíptica per connectar amb Bonaventura Galopa.
1: L'entrada en servei de la X73 coincideix amb la incorporació de 13 nous vehicles híbrids articulats de 18 metres, que s'assignen prioritàriament a la línia X79. Aquests vehicles tenen un 30% més de capacitat que els estàndard. Notícia d'aquest matí, els sindicats ja han posat data a la vaga general pel dret a l'habitatge. Serà el dimecres 11 de novembre a tot l'Estat, només dos dies abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions generals, prevista pel 13 de novembre.
2: La convocatòria ha estat acordada per Comissions Obreres i UGT, amb el consens de la CGT i el Sindicat de Llogateres, que han estat treballant aquests últims dies per concretar la data. La vaga reclamarà salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne.
1: La convocatòria arriba després de les mobilitzacions dels últims dies pel dret a l'habitatge i després de que el Congrés tombés els decrets del govern espanyol en aquesta matèria. També coincideix amb la convocatòria d'eleccions generals anticipades pel 29 de novembre.
2: A Sant Boi, l'Assemblea per l'Habitatge s'ha reunit avui a les 7 de la tarda a Cal Niño, amb l'objectiu d'organitzar aquesta vaga general pel dret a l'habitatge. Víctor Iniesta és representant de l'Assemblea.
4: D'organitzar directament tota aquesta vaga general perquè el màxim de llocs de treball i d'empreses es faci una jornada efectiva, és a dir, d'espai de producció. Hem de relacionar-nos, hem de tenir converses directes i ajudar els sindicats en aquest sentit, i des de Sant Boi farem la nostra part.
1: Aquesta serà la primera vaga general estatal convocada pels sindicats majoritaris des del 2012. Comissions Obreres i UGT han fet una crida als treballadors a sumar-se a l'aturada i asseguren que continuaran pressionant perquè l'habitatge deixi de ser un privilegi i els salaris permetin viure amb dignitat.
2: Ahir, quan encara no hi havia una data definitiva, els sindicats del Baix Llobregat ja donaven pràcticament per segura la convocatòria d'una vaga aquesta tardor, a l'espera de la ratificació dels òrgans de direcció interna.
1: Escoltem José Domínguez, secretari general de la UGT al Baix Llobregat, i Albert Rodríguez, delegat sindical de Comissions Obreres al Baix Llobregat.
5: Si no tenen pressió als carrers, no actuaran en conseqüència.
6: Estem en aquesta primera fase inicial, fer les reunions pertinents per planificar allà on calgui, evidentment, també les infraestructures del Baix Llobregat important que tenim. Empreses insígnia d'aquest país que evidentment, informarem els treballadors i treballadores.
1: La mobilització arriba després de la gran manifestació de dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge. La protesta va acabar amb aldarulls, 13 persones detingudes i 30 agents dels Mossos ferits lleument, a més de barricades i incendis de contenidors. Ara el Moviment per l'Habitatge fixa una nova data, l'11 de novembre, en plena precampanya de les eleccions. La reivindicació se centrarà en l'accés a l'habitatge i en uns salaris que permetin assumir-ne el cost. Sant Boi rebrà prop d'un milió d'euros de la Generalitat per fer-ne obres de reforma, adequació i millora a les 14 escoles públiques de la ciutat. És una de les assignacions més altes de Catalunya. Sant Boi és el novè municipi que més finançament rebrà dins d'aquest programa. Escoltem Maria València, regidora d'Educació a Gent de Carrer.
7: Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament un milió d'euros. I ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar econòmic, a nivell econòmic i a nivell global, i poder atendre les prioritats dels centres. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest milió d'euros, pràcticament en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública.
2: Els diners es podran destinar a renovar cobertes, finestres, lavabos, cuines o instal·lacions, però també a millorar l'accessibilitat, l'aïllament i l'eficiència energètica dels centres. L'Ajuntament serà qui decidirà quines actuacions es prioritzen i, de moment, encara no s'ha detallat quines escoles se'n beneficiaran.
1: El que sí que han especificat és que seran totes, no igualment com seran. El repartiment tindrà en compte factors com el nombre d'alumnes, antiguitat d'edificis o la ruralitat. En el cas de Sant Boi, l'antiguitat dels centres és un dels criteris que més ha pesat, també la quantitat. A més, aquesta inversió se suma als 2 milions d'euros previstos per climatitzar els instituts Marianao i Rafael Casanova, amb 1 milió d'euros per centre. Les actuacions es podran executar fins a finals del 2028. Recordem informació de servei. Durant aquestes setmanes es poden produir talls puntuals a diferents carreteres per realitzar alguns treballs que queden pendents al voltant de les obres de l'autovia B25.
2: Les carreteres que es poden trobar afectades són la mateixa B25, en sentit Castelldefels i sentit Cornellà, i l'A2, sortida direcció Sant Boi.
1: A més, la Biblioteca Jordi Rubí i Balaguer està oberta amb normalitat, després de que durant aquesta setmana tanqués per treballs tècnics, ja que dilluns es va desprendre el fals sostre a causa de les fortes pluges. I també tenim una novetat a l'agenda, el sopar de les activitats de la gent gran, que s'ha traslladat de dia per previsió de pluges. Ara es realitzarà el 9 d'octubre, a 8:15 del vespre, a l'escola Josep Maria Ciurana. Sant Boi commemora aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental, amb activitats fins divendres i una programació que s'allargarà durant tot l'octubre. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu s'hi fan 5 jornades per reflexionar sobre salut mental des de perspectives com el gènere, la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la comunitat. Antoni Serrano és director de Salut Mental del Parc Sanitari.
8: Val la pena donar a conèixer per entendre que estem en un territori privilegiat. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix.
1: Si la pluja ho permet, demà dijous hi haurà una passejada en grup amb sortida i arribada a la Fundació Marianao, a més de tallers de mindfulness i teatre en viu.
2: I divendres arribarà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya, de 5 a 8 del vespre. I en el marc d'aquesta Setmana de la Salut Mental, a Sant Boi s'ha creat l'associació Bojos per Tu, una entitat formada per persones que han viscut problemes de salut mental en primera persona. L'objectiu és donar visibilitat a la salut mental, oferint espais de suport i ajuda mútua. Així ho explicava el Dies de Ràdio una de les sòcies fundadores, l'Isabel Pérez.
9: El principal motivo es para ayudar a las personas que tienen un diagnóstico de salud mental. Nosotros somos primeras personas todos y entonces cuando yo estuve ingresada, por ejemplo, pues me sentí un poquito rara y no sabía dónde ir. Entonces es un empujoncito para que las personas que estén ingresadas o que salgan de un ingreso puedan tener pues un espacio donde poder ser ellas y que se les entienda.
1: En cultura, la mostra de jazz de Sant Boi se celebrarà un any més, del 16 d'octubre al 20 de novembre, i tornarà a portar la música a diferents punts de la ciutat. 6 concerts, 6 casals de barri i una programació que combinarà artistes internacionals, noms consolidats de l'escena catalana i també noves veus.
2: Entre els noms d'aquesta edició hi trobem el saxofonista nord-americà Jim Sneidro, Julia Plans o Johnny Pickstone. A més, tornarà el jazz al mercat amb actuacions gratuïtes davant dels mercats de Sant Jordi i la Muntanyeta.
1: Valentí César, organitzador de la mostra, agent de carrer.
10: Nosaltres intentem, dintre de lo que es diu la corrent mainstream, que és la corrent principal, doncs tocar una mica totes les diferents variacions. Inclús en guany i molts anys portem una actuació de blues en lloc de jazz. Blues. Els que no han vingut mai i potser arriba un dissabte que estan avorrits i no saben què fer, doncs que agafin a la seva parella o sols o amb amics i que vinguin, si més no, com a curiositat. Si no ho proves, no pots parlar de... no saps si t'agrada o no, no?
1: Sant Boi impulsa també la segona edició del Fòrum de les Arts i la Cultura com un espai de trobada, reflexió i treball compartit sobre el paper de la cultura en la construcció de la ciutat. Es realitzarà el 16 i 17 d'octubre de 2026 a Can Barraquer i Can Torrents.
2: Aquesta segona edició s'inscriu en el procés de definició de l'agenda urbana de la cultura i té l'objectiu de facilitar una lectura compartida de l'ecosistema cultural local, així com d'identificar connexions que puguin tenir continuïtat més enllà de les pròpies jornades.
11: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, la Unió Esportiva Sant Boiana ja es prepara per una nova jornada al Valdir i a l'EU. I és que, tal com us explicàvem, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana juga aquest dissabte a les 4. Ho viurem a Sant Boi en joc, la tercera jornada de la Divisió d'Honor.
2: Després de la derrota polèmica al camp del Rugby La Vila, el Degà rebrà a Sant Boi el Liceu Francès, que ve de perdre al camp del Salvador i suma 4 punts en dues jornades. L'entrenador Ricardo Cortés ens explica què s'espera d'aquest partit.
12: Partido que, como todos, hay que jugarlo, ¿no? Vamos a hacer un análisis acabado del rival. Ya sabemos que es un equipo que mueve la pelota, que juega mucho de back, así que vamos a tener que tomar providencia al respecto. Y creo que los jugadores al final se brindaron por entero ese día domingo contra El Salvador, y así mismo lo van a hacer este sábado contra el Liceo Francés.
1: A més, a Ràdio Sant Boi hem conegut la història del santboià Héctor Robas,
2: que ha anat caminant aquest estiu des de Sant Boi fins a Finisterre, fent més de 3.300 quilòmetres, més de 1.300 quilòmetres i acumulant més de 14.000 metres de desnivell, recorrent gran part del camí de Sant Jaume. Així ho explicava el mateix protagonista a Gent de Carrer.
13: El que sí que tenia clar és que jo, quan fes el camí de Sant Jaume, no el faria ni des de Roncesvalles, ni Logroño, el camí de Sant Jaume des de casa. Un dissabte 25 de juliol, a les 4 i mitja o així de la matinada, vaig tirar per de la Muntanyeta, el vaig creuar, vaig passar pel camp del Marenau de futbol, del Llor i ja Santa Coloma, i bueno, ja vam començar, que el primer dia vaig anar fins a Igualada. Sí. El vaig conèixer a la meva manera i va ser molt maco.
2: L'estiu que ve, l'Héctor farà l'Oslo Bergen Trail, recorrent 500 quilòmetres amb 17.000 metres de desnivell, en una cursa que pot durar fins a 10 dies.
1: Pel que fa al temps, recordem que per les 8 fins les 9, avui dimecres, hi havia una previsió de xàfec amb tempesta que ara per ara sembla no complir-se, no està plovent, sobre uns 21 graus i vent molt fluix, uns 2 km per hora. Això sí, aquesta situació podria arribar en qualsevol moment i en qualsevol cas traslladar-se més enllà de les 9. Atenció, perquè aquesta tarda, això sí, hem tingut canvis importants pel que fa a les temperatures dels darrers dies. Ara el cel està prou ennuvolat, no es descarten aquests xàfecs, que en principi, el que diu el les dades és que es preveu al voltant d'unes 7 dècimes de litre per metre quadrat, igualment molt més fluix que les precipitacions dels darrers dies. La temperatura baixa, com us dèiem, fins als 21 graus, amb un vent molt fluix. La bona notícia és que aquesta situació és transitòria. A partir de les 9 cap endavant, els ruixats, si és que arriben, haurien de desaparèixer i el cel anirà quedant més cobert, amb 20 graus a les 10 i 19 a les 11. I amb això acabem l'edició vesprà dels informatius d'avui, dimecres 7 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a 9:15 amb el Radiofonia. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà dijous, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Benvinguts a un nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 183 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertran el premi i també a la Universitat Oberta de Catalunya perquè ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui tornem a estar força lluny de casa, tot i que aquest cop no hem anat cap al nord, sinó que hem anat cap al sud, no, Sergi? On som?
1: Doncs sí, avui podríem dir que estem sota un pont, o gairebé. Som a Tortosa, a la llibreria L'Ai Real, al carrer Francesc Gimeno número 5, arrecerats pel pont de l'Estat que creua l'Ebre. Avui, això sí, a porta tancada.
0: Això sí, avui sí. Doncs, evidentment, no podíem acabar Lecturistes sense visitar les Terres de l'Ebre, perquè és un dels territoris catalans amb més identitat pròpia. És terra de frontera, en el que cada poble té el seu propi dialecte, però que també és la regió amb un ús social del català més elevat. A més, té llocs meravellosos com el Delta o els Ports de Beseit. I avui volíem venir aquí perquè volem saber com es viu la literatura per aquí baix. L'ús de la llengua té conseqüències en els hàbits lectors? Els dialectes més marcats que es parlen a les comarques de l'Ebre tenen representació també a la literatura que es fa? I per parlar de tot això, i de moltes coses més també, avui tenim dues anfitriones d'aquí a la Terra. Per una banda, tenim la mestressa de la llibreria L'Ai Real, que ens acull aquí. Júlia, hola, bon dia.
2: Bon dia, hola.
0: I gràcies per cedir-nos aquí la llibreria per poder enregistrar això. I també tenim a l'autora de Xerta, Laia Vinyes. Hola, Laia.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs bé, com dèiem, tenim dues anfitriones molt joves, però ja amb una trajectòria envejable. La Laia Vinyes va guanyar el Premi Documenta l'any 2020 amb Les Closques, i després el 2024 va publicar Aquí Baix, tots dos llibres a l'altre editorial. I la Júlia va deixar aparcada la seva carrera de periodista per fer-se llibretera i va obrir L'Ai Real aquí a Tortosa. El que no sabíem és que les dues sou amigues.
3: Sí.
1: Sou amigues de temps,
3: sí, sí,
1: abans
3: sí.
1: De dedicar-vos a això.
3: Clar, és que tu pensa que Xerta i el Domé són pobles rivals, o sigui que han caigut martells al partit a camp de futbol, però nosaltres hem passat del futbol i al final pues, ens coneixem des de petites.
4: Sí, sí, sí, des de sempre. Després també passa que la gent que som de pobles més petits anem a l'institut, mos agrupen i anem a l'institut, llavors sempre hi ha hagut contacte.
1: Us anava a fer la broma de no serà perquè aquí tothom es coneix
3: també.
1: Però alguna mica sí,
3: bueno,
1: sí,
3: tots som sí. Cosins germans, ah. Aquí mira, la poligàmia funciona molt,
1: comencem fort avui.
3: És el que ho dius tot tu, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Júlia, quant de temps fa que està oberta L'Ai Real, que estàs per aquí?
3: Mira, avui som a 5 de setembre, d'aquí 5 dies farà 5 anys, tots 5, que vaig obrir la llibreria.
0: I com deien, Sergi, tu vas fer aquest canvi, passar del periodisme a obrir la llibreria. Tu imaginaves així?
3: La veritat és que mai pots imaginar com van les coses. I jo vaig obrir la llibreria, sempre dic el mateix, en el cuquet de... Jo soc una persona molt, molt d'impulsos i molt de no quedar-me lici. A mi lici me mata i vaig dir, no vull arribar als 40 anys a preguntar-me què hagués passat si m'hagués obert una llibreria. I en 25 anys vaig dir, pues, és el moment d'equivocar-me, que encara estan els papis vius per a no viure morta baix d'un pont sense mitjà per culpa d'una empresa fallida.
0: Només treballar,
3: clar,
0: no?
3: Clar, clar. I llavors, pues, extraordinàriament, pues, funciona, seguir endavant i mira, anem creixent juntes.
0: Te n'has tenit algun cop o no? I ja deixar la carrera periodística
3: no,
0: d'alguna manera.
3: No, o sigui, no, jo crec que no. Jo crec que al final el periodisme i ser llibretera s'assemblen molt. De fet, George Orwell ja va treballar com a periodista en una llibreria de vell abans de llibreter, perdó, abans de ser periodista. I crec que són dos professions que es poden donar molt de la mà perquè són amors tòxics. És a dir, t'enganxen molt, te donen moltes coses bones, però també hi ha una part molt fosca. Però, i això fa que no... que treballes més per amor que no pas per lo que reps econòmicament, però molt feliç.
0: I com és el teixit llibreter aquí a Tortosa a banda de L'Ai Real? I no sé si hi ha altres, no sé si hi ha més llibreries a banda de L'Ai Real.
3: Sí, sí, sí, o sigui, aquí hi ha una centenària que és la 2 de Viladric. Van haver un moment que hi havia fins a 7 llibreries. N'hi ha una altra que es diu Arrels, que està a l'altra banda de Tortosa, i estic jo actualment, i són 3 vora les 7 que ja van haver, no? La falta del relleu generacional i tot això van fer que es vagin tancant. I jo quan vaig obrir n'hi havia dos i vaig dir, bueno, pues no és descabellat, no, que a la capital del Baix Ebre i també de les Terres de l'Ebre hi hagués una tercera llibreria, i no ha sigut una, no ha sigut una aventura que això que té escac de moment.
0: Mai n'hi ha prou de llibreries, no?
1: No, no, per,
0: sé,
1: mi no.
0: Sempre diem al final, no, qui es planteja obrir un bar no diu, ai, clar, és que ja hi ha molts bars, no? Doncs,
3: sí, però la gent veu més cervesa
0: ja,
3: que
0: ja, ja, això sí, això sí.
1: No és incompatible, eh? Sempre he pensat que no és incompatible. Però...
3: No, no.
0: I amb la resta de pobles de per aquí al voltant, també hi ha xarxa, també hi ha...
3: Bueno, jo crec que la meva germana Anima Bessona i Mirall, en Quim Mimarillo, jo, és la Romàntica, que és una llibreria fantàstica que hi ha a la Amposta, i de fet va ser la que, o sigui, jo vaig treballar un Sant Jordi i al cap de dos mesos vaig decidir donar el pas jo, i l'Helena és una fantàstica llibretera, igual que la seva parella, que estan al capdavant del projecte i fan una feina tribal i meravellosa, i la veritat és que sí, que hi ha molts de contactes, però bueno, aquí també és com molt de negoci, des papeleria i llibreria, i com a llibreries tal qual, només llibreries, doncs existim potser lletres de la Ràpita, la Romàntica i jo.
1: Que no feia gaire temps tampoc que està oberta la Romàntica, no? Si fa 5 anys
3: que... Crec que dos anys o un any, sí? En la Romàntica.
4: Sí, perquè ells van obrir, crec que just després del Covid.
3: Sí, i jo va ser al cap d'un any.
1: Pues la vam anar a conèixer quan encara tenien l'antiga, la petita,
3: sí.
1: No m'ha anat a la nova encara, però mira.
3: N'han passat per tres llocs.
1: Ah, tres llocs, ja.
3: Sí, sí, ara és preciosa, hi ha cafeteria.
1: Anem desactualitzats, eh?
3: Sí, no, no, i és una passada, i a més que fa una tasca increïble i té una delicadesa, bueno, que han postat molta sort.
1: Bueno,
0: no, Tortosa també.
3: Però sempre s'ha de meravellar la feina que fan també els altres.
1: Està bé, caro. I tu, Laia, quan vas saber que et volies dedicar a escriure?
4: Bueno, és una cosa que no, tampoc te plantegis com a tal. Sí que ara tampoc no m'hi dedico a escriure de ple, perquè és complicat viure d'escriure, almenys en català. I bueno, quan vaig anar a Barcelona a estudiar vaig veure que tenia moltes estones buides entre anar i venir, perquè tornava aquí pràcticament quasi cada cap de setmana. Jo pujava a l'Autònoma des de Barcelona, llavors tenia molt temps al tren també, i tenia molts ratos morts, i vaig dir, ara és el moment, tinc temps, és un moment en què crec que puc començar a mirar d'escriure alguna cosa.
1: Bueno, al Renfe tenies molt de temps per escriure, no?
4: Exacte.
0: Una aventura.
4: Llavors va ser una mica per això, va ser com un, bueno, vaig a intentar-ho i m'hi vaig ficar, i això, hi vaig estar doncs, pràcticament 3 anys escrivint, i això el 2020 crec que va ser, em vaig presentar el documenta com per veure, vale, això que he escrit, aviam si algú m'ho compra o creu que està bé, i ja està, i un dia em va trucar l'Eugènia i vaig guanyar, i després a partir d'aquí doncs, he anat fent, però tampoc va ser una decisió superconscient de vaig a dedicar-me i intentaré tenir una carrera, sinó que això és una cosa que ha vingut després, però tal com està el sector i el precari que és el sector, i crec que molt poca gent aposta únicament per això.
1: Sí. Tu vas guanyar el document per això molt jove, pel que s'ha vist els anys següents, que estan tots fregant el travesser ja, perquè recordem que el document és un premi que es guanya com a màxim 35 anys, i els últims han estat allà fregant. Clar, tu encara podies guanyar-ne un altre, no sé si es pot fer, no sé si es pot repetir.
4: Suposo que les bases potser sí que no...
1: Igual, si has guanyat un, no donarem un altre, però sí, tu encara series a temps, però t'esperaves guanyar-ho? No sé, els guanyadors anteriors, si eren també més joves, clar, hi ha límit superior o inferior.
4: Sí, no, bueno, jo crec que abans que jo, no sé si potser un parell d'anys o abans, havia guanyat Xavier Mascravioto, que crec que és com jo, o potser és un any més gran que jo. Llavors, que ell també el va guanyar super jove, crec que una mica més jove que jo potser. La Irene Solà tampoc, no sé exactament quina edat té la Irene, però potser no era molt gran tampoc.
1: El 2017 potser el va guanyar, no?
4: Sí,
1: no sé.
4: ja feia sí, potser 3 anys. I sí, no va ser una cosa tampoc que em fes molt de frente a l'edat. Vaig pensar, bueno,
0: per provar, no?
4: Jo què sé, tirem abans. Sí.
1: Però llavors, què va significar això? Encara que tu ja diguessis, va, m'és igual que sigui jove, no? jo l'he guanyat, però va canviar realment la perspectiva?
4: Sí, bueno, et canvia la vida, eh? Vull dir que és el que deia abans, que no ha suposat que jo ara només m'he dediqué a escriure ficció, que diguem, o escriure per a l'altra, però sí, clar, canvia la vida, perquè si tu et dediques durant 3 anys a escriure una novel·la, com és el meu cas... Això és que tu tens certes aspiracions i que d'alguna manera t'hi vols dedicar o vols que formi part de la teua carrera professional. Llavors és molt xulo quan té damunt, i el documental seguia moltíssim, és un premi que m'agrada molt, això, venien de guanyar autors que a mi m'havien agradat moltíssim, que després han tingut una carrera superinteressant, i em feia molta, molta, molta il·lusió també publicant l'altre. O sigui, jo treballant l'Eugènia era una cosa que volia molt. Llavors sí, o sigui, m'ha canviat la vida totalment, 100%, vull dir, estic agraïdíssima i contentíssima de que passés, i a partir d'aquí el que valoro més és que m'ha donat l'oportunitat de seguir escrivint per a l'altre,
1: a publicar l'altre, sí. Un segon llibre que, segons sabem, és més exigent l'Eugènia amb el segon llibre que amb el primer. Bueno, aquest era un premi, però ens va dir que el segon, ens ho va dir ella mateixa, que en el segon marcava més l'autor perquè no es relaxés. Per tant, escolta, publicar un segon llibre, igual sí. A tu t'ho va passar tot, però altres...
4: Sí, no em va semblar... Bueno, jo li vaig enviar la meitat i li vaig dir que trobes el gener. I em va dir, vale, pues sí, tu seguís i després ja ho mirarem. I bé, la veritat que jo no sé l'experiència de tres escriptors, tampoc no tenim un grup de WhatsApp los autors de l'altre i anem comentant, però jo el que sí que veig és que ella a mi em deixa molt d'espai i em deixa molt fer el que jo vull fer, i dins del que fem, doncs, provar coses noves, i crec que en ella també és una cosa que li agrada, veure que surts una mica dels motlles i que t'interessa fer coses diferents al que ja has fet. Llavors, la meva experiència treballant en tothom a l'altre, vull dir, en l'Eugènia, en la Vane, en l'Adriana, que és la correctora també, que, claro, jo com escric en ebrenc i això i allò, i no sé què, vull dir, n'he
1: temps. Moltes guerres aquí, segurament.
4: No, molt poques, sí? Vull dir, és la veritat que és sempre molt fàcil treballar en elles.
1: Escolta, millor. Perquè tu ets periodista i sí. T'hi dediques, entenc, per complementar el sou d'escriptura.
4: Sí.
1: En quin àmbit dediques?
4: Jo treballo, vaig fundar un mitjà digital en Judit Camacho, en la meva sòcia, que també som amigues, i jo crec que vam sortir el 2021, vam començar el projecte, fem sobretot temes culturals de les quatre comarques ebrenques, a prop, i bàsicament és això el que fem.
1: Però molta batalla, entenc. Perquè el teu molta batalla, diguéssim, el teu propi projecte.
4: Sí, és un projecte també molt amable, que mos agrada molt i que mos permet estar coneixent a gent superinteressant sempre. És veritat que com nosaltres mos movem molt en l'àmbit cultural, és un món que mos interessa molt, que és prou amable, no? I que a vegades no entres en dinàmiques que fan que el món del periodisme sigui molt complicat. Llavors estem una mica al marge de certes coses, i la veritat que tenim sort i som molt afortunades perquè fem un tipus de periodisme que mos agrada molt i mos ompli molt, i que sí, n'estem molt contentes.
1: Sona bé, però ara fem volant coloms, això que deies, és veritat, a Catalunya hi ha molt poca gent que es pugui dedicar en exclusiva a l'escriptura. A tu t'agradaria? Tu creus, t'hi veus dedicant-hi? T'agradaria poder dedicar-te només a escriure?
4: Bueno, jo crec que estaria bé que les condicions en general per a tothom que es dedica al sector del llibre, llibreteres, traductores, escriptores, editores, absolutament tothom, siguessin millors, i per tant que el sector fos més fort i no hagués d'estar patint sempre. Jo crec que a mi personalment, i crec que tothom que es volgués dedicar exclusivament a escriure hagués volgut. Estaria bé que ho pogués fer. Jo crec que personalment, crec que a mi la feina que tinc m'aporta moltíssim a nivell creatiu, i que per tant un ofici veu de l'altre. Crec que jo només a casa meva 7 hores o 8 hores al dia escrivint davant la finestra a un escriptori potser no m'hi acabaria de veure, perquè és veritat que és un procés que tens l'editora i tu pots comptar amb gent i tu pots donar a llegir el que tu estàs escrivint, però que és un procés que has de fer tu sol i que no pots tampoc estar basant-te sempre en les opinions de fora que estàs rebent o en els inputs d'altra gent. Llavors és un procés molt solitari, i no sé si això a mi me funcionaria ja a nivell personal o emocional.
3: Bueno, és que tens lo riu Ebre, la Virginia Woolf aquí a Ebrenca, no,
1: Te'l miraries massa, sí. No miris gaire el riu, per si a cas,
3: Sí, que cosa.
4: Vull dir, seria, jo crec que seria avorrit, la veritat, per
1: però,
4: a mi.
1: Però la Júlia et posa una tauleta aquí en un racó i podíeu fer el cafè juntes.
4: Sí, no, i aquí perfecte, estaríem perfectes. Però a mi m'estimula molt la meva feina, i el que em dóna molt és que conec sempre molta gent nova. Llavors, i a mi em passa moltes vegades això, que algú m'explica alguna cosa, algú diu una frase i jo ho faig servir a tope. O sí, robo moltes coses. I llavors veig que a mi me va molt bé, i una cosa veu de l'altra.
2: Que xula aquesta complementarietat, la veritat. Bé, avui volíem també parlar d'autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, i volíem
0: això ho relaciona una mica també amb el nostre últim lecturista, que el vam fer al Pirineu, a la llibreria Natura Llibres de Lins, no? I allà també preguntàvem sobre... una de les coses que ens agrada als lecturistes és saber com el territori també influeix, no? Tant en el món llibreter com en el món de l'escriptura. Llavors, en concret, pels autors, moltes vegades ens preguntem, el fet d'estar més arrelats al territori, els autors d'aquí, tenen algun tret distintiu? Per exemple, no? Parlàvem en el lecturistes de si el fet d'estar allà a les muntanyes, en una vall perduda, d'alguna manera, això influeix a la inspiració. Els autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, veuen d'alguna mica del territori? Això es veu influenciat en les seves obres? Com ho veieu? No sé, podem començar per tu mateixa, Laia, i també després parlar d'altres autors.
4: Jo crec que sí, i que tot el context en tots els autors, de fet en tothom que crea o en tothom que és artista, jo crec que el context evidentment és superimportant. Personalment, pel que fa al meu cas, jo crec que les Terres de l'Ebre hasta ara als meus llibres ha estat superpresent de manera evident. Ulleres Closques parlava molt del Delta, estava molt lligat. Després també Barcelona, per exemple, és un escenari que també és important al llibre. I aquí baix crec que encara hi ha inclús més lligament al territori, hi ha com també una manera d'entendre el territori, de tenir una relació que és molt estreta, que jo no sé com se deu viure a altres parts del país o del món, però que és veritat que aquí crec que la majoria de gent estem molt lligats a casa nostra i que tenim verdaders problemes a vegades per anar pel món o per anar-te'n a viure a un altre lloc. Jo crec que, i ho veus en certes persones, que és un lligam una mica irracional o molt, vull dir, és un lligam molt heavy. Jo crec que després anant a estudiar, coneixent a gent d'altres bandes, crec que molta gent no el sent, este lligam, i crec que és, a mi em fa entrepena també, però també ha de ser un alleujament, perquè a vegades jo crec que és, no, te fa com estar aquí i és
3: una
4: com,
3: condemna,
4: estàs com retingut també.
0: Sí, no, ho veus com una condemna.
3: No, sí, perquè al final, o sigui, si vols vindre aquí a les Terres de l'Ebre perquè estàs enamorat i estàs anclat i és un sentiment que ella i jo compartim molt, i les Terres de l'Ebre per a mi és, sí, és, també és com un altre membre més de la meva família, o sigui, és un territori i te lliga molt, o comences tu un projecte per a tornar cap a casa o te muntes la teva vida i és molt complicat. És esta, també esta associació d'amor-odi, no? De poder-te crear el teu món per a poder-te quedar aquí, perquè també és bueno, és un lloc bastant maltractat, sempre he oblidat i sempre hem sigut el cul, i al final, pues bueno, fer-te un lloc és àrid, però jo crec que també és te dona molt en quant tu escarbes.
4: Sí, i a nivell de, jo crec que hi ha escriptors que també s'hi nota molt, Maria Climent, per exemple. Sí. Jo crec que en el tema de la llengua està super, bueno, el tema de la llengua i en tots els altres temes, vull dir que és també una persona que en la seva obra d'alguna manera o altra, inclús quan no parla com a tal de casa seva, d'Amposta o del Delta, crec que també el lligament del territori o del lloc d'on ets sempre hi apareix molt en les seues novel·les, jo crec que d'alguna manera sí. I ara crec que ja també ha canviat el tema de la autoestima que tenim també, de la manera com parlem i com escrivim, i per tant crec que la majoria d'escriptores actuals, que la majoria són dones, crec que també hi ha una certa sensibilitat cap al dialecte que potser uns anys atrás no hi havia, i que també passa perquè a altres bandes de Catalunya la gent comença a entendre que el català se pot parlar de moltes maneres i que totes les maneres de parlar-lo està bé i són correctes, no? Perquè aquí també hem crescut molt en la cosa esta de, jo això ho he sentit mil vegades, aquí no parlem bé, no parlem bé, i sembla que només hi ha un català i que és lo català que se sent a la capital o que se sent als mitjans públics.
3: Tampoc no se sent massa a la capital, és a dir.
4: Però sí.
3: Que al final, home, ara mateix tu vas per Barcelona i el català que sents, mira, és que te fa desmaiar. És sí, que, bueno, 100%. Si Ramon Llull estigués viu.
4: Però al final és també el que té més representació, almenys als mitjans públics, que són els que crec que tenen l'obligació, haurien de tindre pues, esta sensibilitat cap a mostrar totes les maneres en les quals parlem la nostra llengua al nostre país. Crec que no s'ha tingut fins ara, i crec que ara, pues, això, crec que entre tots estem canviant una mica.
1: M'agrada que traieu aquest tema, perquè clar, la llengua és un tema important que volíem tractar avui, perquè segons els sondejos, Terres de l'Ebre és on més es parla català, evidentment molt més que Barcelona.
3: Però ha baixat molt, i sí, és preocupant.
1: Però si ha baixat aquí, imagina't allà dalt.
3: Però és bastant preocupant la salut del català, i mira, a Barcelona, sempre que fem algun tipus d'esmorzar i coses així en llibreters sempre diuen és que tenim molts de problemes per poder traure estoc en català. I dic, jo la major, el 90%, 95% dels llibres que venc són en català. Ja tinc problemes en castellà. No, claro, aquí tothom busca el català. I això és bonic i és preciós i al final té, sí que traiem molt de pit, no? Però igualment no és com... No és com, no estem bé tampoc, o sigui, no és una cosa que diguéssim, ui, encara mos queda les Terres de l'Ebre, no? Han baixat, abans érem un 80% fa 6 o 7 anys i han baixat fins a un 69%. Els crits d'alerta ja ho podríem començar.
1: És clar, si ens hem d'alegrar d'aquest 69%, imagina't com allà dalt, perquè el que deies tu a Barcelona, el català que es parla ara és castellà, directament. No, sí. Tot el que es parla és castellà, si tens sort, perquè a Barcelona es parlen moltes llengües, sobretot bueno, moltes estrangeres i que estan desplaçant la gent que pugui parlar català o qualsevol cosa que puguis entendre. Però bé, jo us volia parlar perquè clar, aquí potser sí que sentiu parlar més català que per allà dalt, però ens ha costat trobar llibres d'autors de per aquí però que vagin servir el dialecte ebrenc en els seus llibres. Llavors, per exemple, amb tu, Laia, hem vist que en els diàlegs sí que el fa servir, però el text narrat tires més cap al central. I ens interessa saber, segurament ja ho has contestat una mica potser, perquè potser fins ara teniu una mica, no complex, però sí que des de fora s'ho veia malament, o la gent que potser que no és de les Terres de l'Ebre li costava o se li feia tot un món llegir en un dialecte que no és el seu, i ara potser doncs, la cosa canviarà, esperem que sí, però la gent d'aquí encara li costa fer aquest pas i fer servir el dialecte.
4: Jo crec que sí. En el tema escriptura, jo crec que Maria va ser una mica engina, també publicant a l'altra, una editorial de Barcelona, pues que tingués aquesta sensibilitat. De fet, crec que l'Eugènia la va animar molt a fer servir aquest dialecte, que és superincorrecte, diguem, lingüísticament, i que els lingüistes... Jo sempre que parlo d'això, sempre que parlo dels meus llibres, me recordo de la presentació que vam fer aquí baix, d'aquí baix, que va vindre una lingüista després de la presentació i va dir que el que jo feia o el que feia Maria o el que fem és que no està bé a nivell lingüístic. És veritat que això s'agafa al final com una llibertat artística més que altra cosa, és a dir, jo no escric per a fer un decàleg ni per a que el que jo escric passi a formar part de cap diccionari ebrenc català, que també me malden sempre perquè jo sempre dic ebrenc i no, el dialecte no és ebrenc sinó que és tortosí. Vull dir, hi ha moltes coses, hi ha com bastant de debat al voltant d'això. Jo en el meu cas aquí baix sí que és veritat que la protagonista és de Barcelona, per tal la seva veu està en un català estàndard. Evidentment el català estàndard tampoc és el que es parla a Barcelona, però bueno, tot és complicat perquè, com diem abans, la nostra llengua se parla de moltes maneres. És veritat que jo ho vaig fer en part per a curar-me en salut, perquè a mi em costa molt escriure en dialecte. O sigui, a mi el que em surt més natural és escriure en estàndard, però...
3: Perquè al final és el que estudies.
4: O sigui, amb moltíssima distància, vull dir, estàs acostumat des de que tens 6 anys i comences a escriure, a que si tu, no sé, escrius xocolata, te ho tachen i et diguen que no, que és xocolata, encara que tu mai de la vida.
3: El dia que el 2013 ja ho tenien acceptat, el xocolata.
4: No, i vull dir, jo tiro molt també de l'alcohol bemoll, però és veritat que... Bueno, que hi ha gent que no ho veu així.
3: Bueno,
4: que...
3: però també, això també és, ja és el debat dels puristes. És a dir, bueno, avui en dia hi ha moltes... Però això passa en tots els llibres. Hi ha molts llibres que utilitzen anglicismes per a parlar, incloent els mots que utilitzen la joventut. I això què? Això està malament, està bé... i també hi ha molts de llibres que utilitzen un espanyol espitxat per poder parlar d'un sector de la població. Però, clar... Què vols fer? Algo pulcre o vols retransmetre la realitat d'un lloc, no? I al final el llibre també és com una fotografia i jo crec que no s'ha d'anar capant perquè sigui del tot correcte. I la correcció jo crec que al final també entorpeix molt la lectura. I llegir traduccions nefastes en un català molt pulcre, però al final entorpeix el ritme del llibre. I al final, o sigui, jo crec que per a llegir no cal que sigui tot perfecte, sí que s'ha de seguir una... Bueno, clar, una guia bàsica, o sigui, una correcció bàsica, però no cal que sigui del tot pulque en el vocabulari o en les maneres com interactuen els personatges, perquè al final llavors ja actues, no s'adereix a la realitat, no? No tens aquest tipus de connexió entre escriptor i lector.
4: Sí que és veritat que, com parlàvem abans de l'estat en el que es troba la llengua, és important també que entre tots siguéssim conscients que hi ha un estàndard també que d'alguna manera pues, mos aglutina a tots i que està molt bé que aprenguéssim tots a l'escola i que després sapiguéssim escriure correctament en català i que mos entenguéssim tots i que hi ha unes normes. Però és una cosa que crec que la gent que estudia en català saben fer perfectament. I després crec que a nivell de literatura, a nivell de ficció, crec que els escriptors mos podem permetre tot el que nosaltres volguéssim i més, crec que les llicències en quant al llenguatge estan absolutament permeses, perquè, i això és una reflexió que vaig sentir que feia Maria Climent un dia, de dir, hosti, se poden inventar llengües dins del món de la literatura, no? Hi ha autors que s'han inventat llengües i ja resulta que ara escric tal com parlo fonèticament, que sé que no és correcte però és una llibertat artística que jo em prenc i resulta que si tal, si qual, si tal això, qual. No sé què, no sé quant, si això no és lo dialecte acceptat, que si no sé què tal.
2: No pots escriure.
3: Però és escolta, que això
2: és... Però pots parlar, pots crear-te una llengua dels elfs i ningú
3: claro,
2: n'importa.
3: I tothom te diu, bueno, que bé, que original i que tal. I després, quan d'alguna manera vols sortir-te'n d'esta normativitat per a reflexar com tu realment parles, resulta que et diuen ei, ojo, cuidado.
1: Clar, potser això, ja ho comentava la Júlia també, quan hi ha interaccions entre els personatges que són d'aquí, és a dir, els diàlegs o una escena concreta, és molt més fàcil perquè segurament no et pots imaginar dos personatges teus que són d'aquí parlant clar, una cosa que no sigui la seva llengua.
3: I es polix molt, perquè nosaltres realment parlem...
1: més dur, més tancat, sí, no?
3: No, clar, o sigui, al final és com tot. Mira, jo l'altre per un viatge que vaig llegir La meva família i altres animals del Darrell, editat per Edicions 62, i la traducció que feien d'un personatge que parlava un anglès grec raríssim era una mica accent molt tortosí en un català així molt... i dius, ostres, aquí no critiquem perquè en aquesta traducció utilitza així i no sigui tot estàndard. És a dir, la realitat de la literatura també és plasmar una realitat, un context, no tothom parla cru i pulcre, igual que un estament baix d'una població no et dirà llurs, no ho pots ficar tu a un llibre, és que no sé, és que al final és com molt inverosímil i allunyes també molts lectors que si pensen que l'acte de llegir és algo molt intel·lectual, i això és com a llibreteres trenquem molt esta barrera.
1: No, també hi ha gent que pensa que hauríem de parlar el català del segle XVII i d'aquí no els trauràs.
2: A veure, jo per començar no em molestaria tampoc, és que no... M'ha sorprès molt això de que vingués algú a dir-te...
4: Moltes o sigui... vegades, no una, moltes, moltes.
2: És que abans parlàvem de per què la gent, o sigui, no m'estranya que hi hagi molts autors que es tirin enrere quan saben que realment hi ha aquesta mena de mentalitat, perquè després saben que et vindran a dir això. A mi no m'importaria tampoc llegir un llibre que no només els diàlegs, és que, no sé, jo, el tema del central, jo puc entendre que hi hagi una unificació, però no et pots passar a frenada i que llavors la gent es pensi que aquella és la manera única de la qual es parla.
4: No. I després se veu que funciona, perquè la gent en Gina se va tornar boja, o sigui, sí, va ser increïble.
3: A més, som els animals exòtics de Catalunya.
2: Que de vegades hi ha una fina línia que hi ha gent que es passa i no? Llavors es converteix tot en com en això com una mica folcloritzat, sí, gairebé, sí. No? És com no, que són... Però contra més ho normalitzis i
3: tenim,
2: més ho ensenyis, doncs...
3: Aquí tenim lingüistes increïbles que fan una feina brutal, tenim un diccionari de les terres d'entre una Matarranya, l'Ebrenc, que inclou Tortosa i lo del Montsià, i el nord de València. Hi ha lingüistes que van recollint el vocabulari que tenim aquí, que és molt ric, igual que en molts llocs de Catalunya. Jo crec que és hora de trencar barreres i al final, com que haurem de ser l'últim reducte on el català serà com un cofre que nosaltres haurem de donar les instruccions per ensenyar a les altres generacions.
1: Tots parlarem ebrenc.
2: Dintre d'uns mil·lennis hi haurà la pedra roseta del català.
1: Exacte,
3: que perdoneu, a Malta hi ha un convent on les monges parlen mallorquí i va ser per un sí, i això ho vaig llegir altre dia també un altre llibre, és que vaig a Grècia i estic llegint com moltes coses d'illes i ho explicava perquè va ser un mossèn que van tancar totes les monges, no deixen sortir ningú, i el mossèn era de Palma de Mallorca i allí tothom es parlava mallorquí i és un reducte, és a dir, aquí passava el mateix, estareu tots tan castellanitzats i parlareu en anglès, en francès, en xino, però en català no, nosaltres serem els que us haurem d'ensenyar.
2: Sort en tindrem.
3: Això seria xulíssim, eh?
4: Espero que no passi. Espero que no passi.
2: Per seguir una mica amb els teus llibres, Laia, i deixant una mica de banda la part de la llengua, hi havia una altra cosa que ens va sorprendre molt, que és que tant a les closques com aquí baix parles d'unes èpoques que tu no has viscut, no? Tant a les closques estem en aquells anys 60-70 i aquí baix doncs hi ha tota l'època de la ruta del bacalao, no? Llavors, igual que moltes vegades veus que hi ha molts autors que es basen en la seva pròpia experiència i tiren d'allà per escriure, en el teu cas no és així. Ens feia curiositat per saber com és que decideixes ambientar-te o inspirar-te en aquestes èpoques per tal d'escriure els teus dos llibres, que no sé si en els teus propers llibres també tires cap a aquestes èpoques no viscudes o te'n vas cada vegada més a la contemporaneïtat.
4: Pues no ho sé, la veritat, jo em recordo que fent la promo de les closques, que com heu dit abans era molt jove i dia moltes tonteries a vegades, però sí que sempre dia és que no m'interessa gaire el present i crec que no m'acaba d'interessar tampoc. Crec que m'interessen molt més altres moments, o m'interessa també no parlar de... A mi m'agraden molt, per exemple, els llibres en poc context temporal o espaial, per exemple. Crec que és molt interessant. Jo crec que estar he fet servir este context d'època que diguéssim, on estan embarcats els personatges i la trama, fent que tingués molt de pes en la història i que d'alguna manera pues, lo marqués. Crec que a tots els nivells, a nivell d'estil, a nivell de personatges, de la trama també. M'interessava molt esta època al Delta de l'Ebre perquè m'interessava retratar-lo. Era un lloc que era molt concret en aquella època, que és molt diferent a com lo coneixem ara i que per tant m'interessava molt submergir-me i a veure què em podia trobar. I després m'interessava molt també esta època superconcreta a València i les Terres de l'Ebre a principis dels 90. I no sé, no sé exactament tampoc per què, però sí que és veritat que ja vaig detectar que això, que el moment present tampoc m'interessa gaire. És a dir, tampoc com a lectora, jo què sé, Sally Rooney, per exemple. A mi és una cosa que no m'acaba d'entrar, encara que penso que escriu perfectament, però és una cosa que no m'acaba d'interessar.
1: Farem un gif amb la cara de posar-ho.
3: A mi jo sóc un gif, un meme, pot dir, un servicio per a tot.
4: És una cosa que no m'acaba d'interessar, però segurament no per res dolent de que no m'interessa com a tal, sinó perquè és la meva època i l'estic vivint jo. I a mi,
2: no necessito que un altre me l'expliqui, no?
4: Correcte. I sí. Crec que és, òbviament és superimportant que hi hagi literatura contemporània que parli el que passa ara mateix i tal, però sí que és veritat que bueno, crec que no és un gran interès ara mateix. Potser el pròxim llibre que escric està marcat el 2026 o potser, no sé, és una novel·la de, jo què sé, de converses de WhatsApp, no sé, no tinc idea, però és veritat que fins ara pues, no ha sigut el cas.
2: I a més en els dos llibres també hi ha un altre aspecte que també ens plantejàvem, no? També generalitzant una mica pel que fa als autors orencs. No sé si solen tirar més cap amunt o cap avall, si miren més cap a Barcelona o mireu més cap a València, també els escriptors a l'hora d'escriure, perquè en el teu cas hi ha les dues coses, no? A les closques és aquesta transició Delta a Barcelona, en canvi aquí baix es mira més cap a València.
4: Sí. No, jo crec que sempre mirem cap a dalt, absolutament, però crec que en tots els aspectes de la vida. Crec que hi ha molt poca connexió en el País Valencià, que és una pena. Evidentment sí que hi ha territoris molt de cruïlla, jo què sé, Vinaròs, Benicarló, són coses que encara te queden prou a prop i que hi ha certa relació, tampoc molta, a nivell cultural i tal, sí que és veritat que hi ha un contacte, però és veritat que jo crec que podríem tenir relacions molt més estretes a tots els nivells.
3: A mi no, però l'onada editorial
4: sí.
3: Està a Vinaròs, crec que és, crec que sí. I són on publiquen la majoria d'escriptors ebrencs.
4: Però és veritat que a banda d'això, és a dir, no, tampoc no hi ha una tendència, jo que sé, a nivell social o a nivell més comercial, no hi ha una tendència a anar cap avall, sinó que sempre mirem cap amunt, cosa que crec que és lògica. Inclús quan, jo que sé, arriba el moment i tens d'anar a estudiar, si aquí no tens l'oportunitat, doncs tothom tira cap a Tarragona, Lleida, Barcelona. Jo crec que conec poca gent que hagi tirat cap avall. Crec que no acaba... Suposo que és una cosa que té explicació i té lògica, tal com estan concebuts ara mateix els països catalans, però crec que no hi ha una falta de connexió, sí.
1: Només que pel teu llibre, pel que tractava el teu llibre, o sigui, els valencians són més fiesteros que nosaltres, no?
3: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, d'acord.
3: Saps què passa? És que nosaltres aquí tenim, bueno, tenim un... Nosaltres és que som un reducte molt bonic i...
4: Sí, però bueno, però a València.
3: Ja, però perdona, als pobles, o sigui...
4: Sí, ja, però...
1: Hem de posar context això, estem gravant en plena festa major de Tortosa i del poble de la Júlia, del Tobé.
3: Però és que nosaltres sí, vivim un estiu, bueno, vivim un estiu després, certa tanca com les festes majors de tots els pobles, que són al novembre en Sant Martí, però són molt de festa i sobretot també jo trobo que de festejar la vida i això és molt bonic. No, és veritat, perquè al final jo crec que els valencians, o sigui, no crec, jo trobo que els ebrencs o...
4: No crec,
3: estem a la ruta de Bacalao, quanta gent de les Terres hi havia allí?
4: Pregunta-te. Sí, molta, però jo crec que segurament festivament, com aquesta cultura que hi ha de festa major i tal, crec que sí que ens semblaria molt més a València que no pas en zones de més amunt, però no hi ha
3: del discoteca
4: de
3: ja no. Ah, vale.
4: No.
3: De discoteca ja no.
0: Volem també acabar parlant una miqueta d'aquesta literatura també vinculada aquí a les Terres de l'Ebre. Abans, però, sempre fem una, com, posem una petita aturada musical, que és una cosa que m'ha agradat de quan fem el programa a la ràdio, però ens fa gràcia també quan fem els lecturistes. I t'hem demanat, Júlia, que triessis una cançó.
3: És que això
0: ens ha costat molt.
3: No, és una pregunta molt compromesa. És que quina cançó tries en el món de quan sóc ja?
1: Sobríssim segon i li preguntem a la Laia.
3: No, últimament sí. M'he decantat a una cançó que em van passar... Pues mira, el moment de que estava a punt de tancar la llibreria per una cosa i és tot comença i tot acaba. És una llibre, és una cançó que parla sobre això, no? Sobre el moviment cíclic, no? De la vida, de que les coses comencen i s'acaben i que no passa res perquè sempre torna a girar la roda. I és molt xula. T'agrada el cap de quatre vegades que l'escoltes perquè el xic desafina una mica, però no passa res.
0: Anem a comprovar, a veure si desafina. Escoltem-la.
5: Sortint descalça d'una casa que ja no és teva, portes una camisa

0: Bé, abans hem dit que la Laia, com el seu el personatge d'aquí baix, és de Barcelona, diguéssim que les parts narrades del llibre estan escrites en dialecte central, que en els diàlegs potser sí que es veia aquest dialecte abrenc, però en les parts narrades també hi hem detectat unes quantes paraules que pel lector que no és de per aquí baix segurament doncs, també són molt curioses. Llavors, jo me les anava apuntant perquè les buscava, dic, hosti, què és això? Perquè a mi no em sona, que no vol dir que no siguin normatives, potser ho són, però no són d'ús habitual, almenys per allà on vivim nosaltres.
1: Pot ser que no ho siguin, també.
2: Al Baix Llobregat?
0: Al Baix Llobregat segur que no. Llavors jo vaig pensar que podia ser bastant graciós si us deia algunes de les que que l'havia apuntat i que em digueu què és això.
1: Vale.
0: Si sabeu, si sabeu la traducció al central, la podeu dir, o si no, expliqueu el que és.
1: Explicant el que és, ja està.
0: Clar, alguna podria requerir una explicació bastant llarga. Però bé. Llavors, per exemple, què és un coc de maçana?
2: Oh, està boníssim, això és sucre. És sucre amb vena.
1: Claro, un coc. Ah, és que no ho dieu, vosaltres, coc. És un brioix. No, és com l'obrioix esponjoset,
2: sí.
1: I la maçana és la poma.
0: Mm-hmm. Aquesta més o menys jo la sabia perquè tenia una companya de feina que era del Delta també i ens portava cocs i ho sabia, però clar, nosaltres tenim coques que tampoc és el mateix.
1: No, són diferents, cosa. Sí.
0: Això és un pa de pessic de poma.
2: Sí, però, clar, però no, sí, però és tampoc, que no.
0: És farina. Ja sabia jo que seria complicat.
2: Clar, és sucre, és que és sucre, perquè és com una massa, o sigui, un brioix molt finet, molt finet, molt finet.
1: I que és una mica dur a vegades, també, vull dir que no està esponjós.
2: Doncs el dover lo fem molt esponjós, i és com
1: molt... Ma mare és molt dur, però com té massa.
2: Va, doncs a mi m'agrada més esponjós. Claro, i allò es porta sucre, molt de sucre,
1: sí.
2: I llavors la sucositat de la poma,
1: sí.
2: I de la maçana, perdona, i tu minxes i això, una explosió.
1: Sí,
2: sí. Si algun dia vas a córrer una marató, fica't.
0: Ah, fantàstic. A veure si és més fàcil aquesta. Hi havia l'adjectiu, adverbi, no sabria dir, èrtica, que és el masculí, èrtic. Això què vol dir?
2: Hòstia, algo èrtic és
1: algo dur. Sí,
2: algo,
1: com molt, o sigui, recte.
2: Sí, molt recte, molt esparverat. O sigui, quan tu estàs així èrtic, és que sí. Clar...
1: És que com és algo dur, o per exemple una roba, sí. Èrtica és pues, una roba molt dura.
2: Molt dura, que és molt poc manejable.
1: Sí, sí.
0: Li trobes alguna manera de dir-ho que ho sabíem dir?
2: Valtros, no.
0: Estirat,
1: com, és
0: estirat,
1: és com rígid.
2: Rígid.
1: Mm-hmm. Però m'agrada més la paraula èrtic.
2: La Mercè Rodoreda, als seus llibres, o sigui, això és un punt, utilitza moltes paraules que utilitzem nosaltres.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Èrtic?
2: No, o sigui, o poal. A la seva novel·la he llegit... Però, clar, és que ella va estar 20 anys fora i té un català dels anys 30 i ella escrivia mentre estava a Suïssa, o sigui... Sí, que el català
0: això vol dir que feu servir paraules d'antes.
1: Jo crec que sí, jo crec que les mantenim molt i que a banda mos fan gràcia i les fem servir, sí.
0: Una altra, a veure, garrutxo. Garrutxo, què és
1: garrutxo? Un garrutxo és un...
2: Garrutxo?
1: Garrutxo.
2: Garrutxo, lo que et s'apega a la roba.
1: Sí, un garrutxo és com algo, vas pel camp i les herbetes, sí. Que se't queden.
2: I unes herbetes en punxes.
1: O jo també ho faig servir molt quan tens un pèl molt enredat.
2: Ah, vale, que pareix que sigui garrutxo, sí.
1: Tinc garrutxo.
2: Perquè són com herbes que es van ficant entre, sí. Les cames, s'apeguen a la...
1: S'apeguen a la roba.
2: A la roba. Com... I se't queda així com si tinguessis rastes.
1: O sigui, jo no sé, si hi ha un fil molt embolicat o algo, però si us deies, és un garrutxo.
2: Sí, és que, claro, aquí n'hi ha molts de garrutxos.
1: Jo el que trobo és que ho fem servir, hi ha paraules molt específiques, però que les fem servir en altres... Perquè un garrutxo,
2: contextos,
1: un garrutxo,
2: clar.
1: és la d'això, que se't queda al pantaló, però després si t'estàs pentinant...
2: I tens molts de
1: garrutxos. I la gent et diu, tinc garrutxos al pèl, sí. És perquè té molts nusos.
2: Sí.
0: Mm. He trobat mil usos per aquest
2: això, no? És tenim un llenguatge tan rei, que tan bonic.

0: aquesta la vaig buscar perquè em va fer gràcia la paraula, a veure si sabeu la traducció al català central, que és escarabitxes.
1: Són bitxos.
0: Sí,
1: en general. Jo
0: vaig trobar que eren paneroles.
2: No,
0: en castellà diuen cucaraches.
1: Una escarabitxa jo li dic a tot.
0: Sí. És un bitxo random.
1: Potser sí que potser s'adequa més a escarabat o... Clar, és que paneroles nosaltres no ho diem. No. Però...
0: Allà tampoc, eh? Ho dic jo perquè sé que és correcte, però no ho diu ningú.
1: Jo dic a tot
0: escarabitxa.
1: Sí, sí. I aquí escarabitxa.
2: És veritat, són bitxos.
1: Sí, en general.
0: Sí, és molt llarg, eh? Per això, per fer-ho servir com a bitxo, que és incorrecte també, però...
3: Però és que
1: però
0: és
1: xulo, no?
0: Sí, és maca, és maca. O sigui, és més maca que el que representa.
3: No, i a més és que té, o sigui, té la sonoritat ja, de quan sona... els esclaves, escarabitxa. Sí, sí. Quan tu fas a un insecte fa sí. Escarabitxa, té el mateix so.
0: És una onomatopeia.
3: Pues potser sí no, que no ve d'aquí, mira.
0: A veure, barronet, que deu venir de barró.
1: Mira, l'Adriana, la correctora de l'altra, m'hi va dir, no sé què vols dir, i la Gala, que és la traductora del català al castellà, quan ho va traduir, també em va dir, no sé què vols dir. Un barronet, potser el dober, com som pobles veïns, ho feu també, però el forn de Xerta, jo no sé si ho fan ara o no, però quan jo era menuda anava a buscar barronets, que eren com, jo suposo que dels sobrans de les barres de pa,
3: a secals, nosaltres li diem.
1: A secals,
3: barronet.
1: I a vegades els plenava, jo què sé, de formatge, sí, o de xocolata, claro, sí, o de sí. Algo, i jo suposo, ho menjava jo quan era petita, jo trobo que era, va ta mare comprar el pa i tu et compra un barronet, o tu vas allà i demanes un barronet, i és com una barra de pa superprimeta i allargada, sí. I t'ho vas menjant-ho. Sí, dur.
2: I t'ho donaven, o sigui, en altres el fort del pa mos ho donava, com sí, si sobre mos ho donaven.
1: Eren les sobres.
2: Sí. I lo bo és que de quan ets bebè, o sigui, donen molt als crios sí. Petits, que els estan començant les a sortir dents. Les dents, perquè ho van humitejant... Van calmant-se el dolor i tot això.
0: Això ho feien quan jo era petita, donaven això, sí. Bastonets o no sé què.
3: Secalls, nosaltres al dolor li diem secalls.
0: Ara no donen res. Almenys per allà dalt no donen res a ningú.
2: Ui, nosaltres i... som molt barats.
0: Què és un croissant, bueno, un croissant, no ho dic bé, un croissant de brossat.
3: Lo brossat
1: és lo mató.
3: Sí.
0: Mató.
3: Mató. Sí.
0: També ho vaig buscar, era una mena de formatge en lloc
2: que
0: la
2: cosa més bona
1: crec que el mató en sucre
2: sí, el brossat és més dolç
1: sí, que el mató deu ser el mató però en sucre
0: i xicuelo
2: un xiquet petit un
0: xiquet petit
2: xicuelo
1: això està aquí baix?
0: Sí
1: xicuelo
0: ho vaig
1: algú li
0: diu
1: algú altre però xicuelo se diu en xic gran també.
2: Bueno, sí, és com així una mica d'amigable, o sigui, és una paraula sí. De xic.
0: Jo aquesta la coneixia, però em va fer gràcia perquè no la fem servir per allà dalt, però perquè els castellers de per aquí baix en diuen, no? Els xicuelos del Delta.
2: Sí, és veritat.
1: Sí, és veritat. Sí, és que xicuelos sí que es diu aquí. Crec que potser es diu a València.
2: Sí, molt, jo crec que és molt més valencià.
1: Aquí el que diem sempre, no diem mai noi o noia, sempre diem xic i xica.
2: Xiquet, sempre. Xiqueta.
1: Sí.
0: I xicuelos és un derivat, no? M'agrada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, és com simpàtic. No?
2: Sí.
4: Ah. Sí. Bé, també com dèiem abans volíem conèixer altres també autors de per aquí Terres de l'Ebre a banda de la Laia, també ha sortit molt la Maria Climena al llarg de la conversa. Quins altres autors ens destacaríeu de per aquí Terres de l'Ebre?
2: A mi m'encanta el Joan Navarro per la imaginació i la força d'imaginació que té ell i aportar aquests extrems, situacions que pareix que siguin imaginables i en un territori com aquí, que també està molt lligat lo Delta en la seva literatura. També tenim a la Cinta Arasa, que fa literatura juvenil i fa literatura d'adults, només té una novel·la però que va funcionar molt bé i també fa literatura infantil. Tenim
1: la Marta Sanz
2: que és d'Alcanar, que ja toca més, és cruïlla, és això. Després és que així que...
1: Després ara per exemple va guanyar el premi BBVA Talent Jove, crec que es diu, que era el primer any que el feien, sí. La Laura Pallarès, sí. Que és d'Arnes i de Jesús.
2: Vale.
1: I encara no ha sortit novel·la, crec que surt al gener, però vaig parlar amb ella, la vam entrevistar i crec que serà interessant la novel·la, que és jove la Laura, jo no sé exactament quants anys té, però bueno, és molt jove i crec que serà molt interessant. Després també està la Mireia Ibáñez, que és de Santa Bàrbara.
2: Sí, que és poeta.
1: La Mireia és poeta i sempre acabem parlant sempre de narrativa. I la Mireia jo crec que fa una poesia molt... O sigui, a mi m'agrada molt el que fa, tot i que jo no sóc una gran lectora de poesia. Però sí, crec que la Mireia té una visió molt xula. I sí, jo tampoc recordo com se diu l'últim
2: recull... Herba Negra, potser lo tinc aquí al darrere.
1: Sí, que ho busque la gent, perquè és bastant genial tot el que fa la Mireia. A banda, ella és filòloga catalana.
2: Està negra amb mala herba.
1: Està negra amb mala herba, de la Mireia Ibáñez.
4: A Fonoll, no?
1: I sí. I després també, si algú li agrada la poesia i vol recuperar, està també la Convivència d'Aigües, que és els volums de tota l'obra de Zoraida Burgos, que és una... poetessa d'aquí, de Tortosa.
2: La Mari Jordà, que va ser una de les principals, bueno, que va començar el moviment feminista català en la revista de Sala a Barcelona, sí, i ha posat al Prado, o sigui que, i és Amposta.
1: Sí.
2: Sí, aquí les tardes, i tenim també el Sebastià Arbó, que és una mena de Balzac ebrenc, és veritat, o sigui, relata molt el realisme dels anys 30 al del de l'Ebre en tota la seva duresa, i és que crec que no mos fa falta, o sigui, nosaltres, o sigui, anem sobrats. Música, o sigui, tenim tot, tenim músics, gastronomia, bona vida, què volem més?
4: Home, així s'entén, que marxeu un temps però després tothom vulgui tornar.
2: Bueno, tothom no torna, malauradament, però...
4: Molta gent que sí.
2: Molta
4: sí,
2: gent que sí.
4: A la mínima que es pot, no? Que tu pots muntar o...
2: I crec que ara s'ha de canviar també l'etiqueta de que tot el que sigui ebrenc no val, és a dir, nosaltres jo crec que ja som una generació que no és perquè si ebrenc ja passa tot els segells de qualitat, però és que avui en dia s'estan fent coses d'una gran qualitat aquí a les Terres de l'Ebre, i que crec que és molt, o sigui, que hem de treure també pit d'això, i que són molt més que mar, terra i agricultura.
0: Bé, ens heu dit un munt d'autors, per tant ja es veu que hi ha producció literària aquí, i de fet hi ha una fira del llibre ebrenc, no?
2: Sí.
0: I això... Ui!
2: Ui! No, sí.
0: Ha sigut un sí molt...
2: Sí,
0: molt...
2: Sí. No, bueno, sí, està molt bé.
0: Quan es fa? Quan es fa aquesta
2: fira? Se fa al maig, és el Literàrum, i és una, també és una porta, no, que de portar espectacles literaris a un lloc que és Mora, que és a la Ribera, i on el mercat està copsat de tot, d'il·lustradors, de poetes, de novetats que són de Terres de l'Ebre, i també és un aparador perfecte per veure el que es fa aquí baix.
0: I quina mena d'activitats es fan?
2: Teatre.
1: És que Literàrum ho engloba tot, perquè al final hi ha arts escènics, sempre tot relacionat amb la literatura. Arts escèniques, música en viu, se fan també experiències de gastronomia, i el llibre ebrenc, la Fira del Llibre Ebrenc, entenc jo, crec, no ho sé, això ho sabràs tu potser més, Júlia, és un espai que forma part del Literàrum tots els dies que el festival està actiu. Llavors hi ha com una rotació tot el rato allà, com d'activitats, presentacions, taules rodones, mil coses, en mil formats, i l'espai del llibre ebrenc, pues, està allà perquè tothom, després d'anar a veure no sé quin acte, pugui passar-se a veure què hi ha allà disponible.
4: Doncs bé, hem fet una immersió lingüística, literària, cultural, reivindicativa per les Terres de l'Ebre, que ens ha encantat. Haurem d'anar acabant, això sí, ja us alliberem, però abans sempre també el que fem és recollir una mica de recomanacions literàries per fer créixer la pila de pendents dels nostres oients.
5: Llibres i punt, directe a la pila.
4: Per fer créixer aquesta pila de pendents, veiem que la Júlia bufa, que potser s'ho ha de pensar una mica, però ens agradaria que ens diguéssiu algun llibre d'aquells que teniu a la pila de pendents, o que us ve molt de gust llegir, que sabeu que sortirà i que doncs, acabarà les vostres lleixes.
1: Jo un que l'he demanat a Júlia, encara no li ha arribat.
0: Encara no me l'ha portat.
1: No, no li ha arribat.
2: Sí.
1: No, zero queixes per part de Júlia. Bueno, ara també és l'època també.
2: Ara t'arribarà.
0: Zero queixes perquè ens fa fora d'aquí ràpidament.
1: Sí, és una cosa
2: complicada.
1: És una època complicada, les distribuïdores i tal i qual, ja ho comprenc. Però jo estic pendent de que m'arriben les entranyes del Pau Cusí, que és un llibre que tinc moltes ganes de llegir perquè vaig llegir La garota entre les dents, que és un recull de relats que va fer potser fa 2 o 3 anys, ara no ho sé, i m'ha agradat molt. I crec que el Pau té una veu que és molt xula, que és molt original, que parla també molt de la seva identitat i del seu context, del lloc d'on ell és, des d'un punt de vista molt interessant, jo crec. I a banda em va fer molt riure, que també és una cosa que costa molt en un llibre i m'agrada molt quan passa. I ara estic pendent de que Julia arriba a este. I què més? I avui he agafat com molts llibres, he agafat Natalia Ginsburg. També intento com tampoc estressar-me si no em fa goig moltes novetats o si hi ha algun llibre del que tothom parla ara, però jo encara ni tinc alguns... Vull dir, ja hi arribaré, ja tampoc arribarà. No estic pendent de les novetats, evidentment, però també sóc com molt de... La veritat, venir aquí, aviam què tens, Julia, també, perquè aquí a la llibreria ha... les novetats sempre estan i ella sempre, evidentment, està al cas de tot, però és veritat que hi ha un fons que està molt bé i que és molt interessant i que allà hi ha llibres que van sortir fa, doncs, no sé, 7 anys, però que si ella creu que són interessants, doncs estan a la vista i te'n parla i te'n recomana, i crec que això està molt bé i que és el que hauríem de fer i no anar tots tant a per les novetats i cremar-les en 2 setmanes i després no parlar més d'aquell llibre. Llavors intento com no tornar-me boja tampoc en això.
2: Jo soc molt crítica en això de les novetats perquè hi ha molta basura, o sigui, se fa massa llibres, la gent no compra tants llibres, la gent no està en lectura, no ens podem enganyar, és super complicat d'absorbir i jo crec que hi ha més escriptors que lectors i aquí no hi ha un problema, és veritat. O sigui, jo com a llibretena hi ha un problema, i a més a vegades hi ha temporades que m'ho passa ara i a mi. Has llegit alguna cosa bo? No he trobat res bo. És que és molt, o sigui, a vegades se publica per publicar i és un problema molt greu i crec que no és un debat que s'està tenint i que s'hauria de tindre, perquè no tothom ha de publicar un llibre. No és necessari. El món no necessita el teu llibre.
0: Obre una porta, això...
2: Sí, bastant... Jo, la llibretera que diu que el món no necessita el teu llibre, és que no necessita. Hi ha coses imprescindibles en aquesta vida i podem prescindir. I la gent potser respiraria millor. Jo ho crec. Jo era un dels llibres que tinc, però perquè jo tinc una debilitat per l'editorial Periscopi, la tinc, i ara tinc, estic llegint el nou llibre de Patrick Reden-Kiffin, que lo tinc aquí damunt, vaig saber com se titula, perquè no me'n recordo, es diu El fill de l'oligarca.
0: Això diran que és enveja pura perquè encara no ha sortit i ella ja l'està llegint.
1: Jo també tinc moltes ganes.
2: Bueno, me l'acabo en 3 dies i te'l passo. I algun llibre així que m'hagué... Ostres, que m'hagué... Claro, perquè aquest estiu m'ha llegit l'Odissea abans de la pel·lícula, famosa pel·lícula de Nolan. A mi l'Odissea me va encantar. Crec que Ulisses és un imbècil, però bueno, això també és una punt a part. Tinc a la tauleta de nit La Divina Comèdia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, farà 4, però bueno, ara la reprendré. O sigui,
0: per quin cercle vas de l'infern?
2: Pel 14è.
0: Estàs a punt d'acabar,
2: I una altra de les novetats que tinc moltes ganes de llegir, crec que és lo nou del llibre de la titubana, bueno, l'escriptora de l'Estiu que la meva mare va tindre, que va ser una recomanació que m'han fet totes les lectores que van vindre aquí, que jo no l'havia llegit mai, i al cap de 2 anys escoltar-les, les vaig escoltar i la veritat és que em va agradar moltíssim. I jo crec que bueno, hi ha novetats molt interessants i hi ha llibres que poden passar completament, que tant com arriben a la llibreria se n'aniran, ja t'ho dic ara, que no els penso ni mostrar, però perquè és veritat, o sigui, hi ha un problema molt gran i no, hi ha llibres que a mi em fa vergonya i tot vendre'ls, però el que et demana la gent.
4: Doncs res, això, que la gent que vagi a ser llibreria de confiança pregunti a la llibretera, que els hi farà una bona recomanació.
2: Bueno, jo crec que moltes vegades la gent necessita esta dosi de realitat, de dir, no, este llibre és una basura. I la gent et fa cas. No, mira, jo un altre dia lo de aquell, com se diu, la vida, com se diu, aquell que va ser tan famós. La vida...
0: Dona més pistes, home.
2: Sí, home, que ara ho publica.
4: Tampoc
2: aspecte. Vaya basòfia de llibre. Jo vaig fer el favor d'alguns lectors de llegir-me les 1000 pàgines del llibre. Ho vaig trobar horrible, horrorós, no s'agafava amb pinces. I he estalviat molta gent. El temps de molta gent que
0: té
1: molt important. Que estava tot arreu, este llibre.
2: Sí, que al final hi ha vegades que no féssiu cas del que diuen molta gent. Sí, quan un llibre sona massa...
4: veu.
0: La Laia va llegir també amb Estalvia del patiment a mi.
4: Exacte.
1: Sí, jo el vaig començar també. Jo el vaig començar també i vaig dir, bueno, crec que no és que...
2: Sí. Sí, clar, és que els llibres són, jo sempre dic, els llibres són com els melons. Hasta que no els obres, no saps el que hi ha dins. I per això està la llibretera de confiança, per a que ella se l'obrirà, menjarà el primer mosset i s'enverinarà si fa falta. Però...
0: Bon civil.
4: Vocació de servei, sí, sí.
0: Sí, sí.
4: I tu, Sergi, què tens a pila?
0: Jo en diré un, però estic espantat, perquè clar, també és una novetat. I
2: a veure, a veure.
0: No és novetat.
4: El Riding Kiss també és una novetat.
0: Sí, sí. Aquest sí. Mira, jo tinc apuntat el 105 per París i Londres, de George Orwell, que publica ara Cap de Brot, amb traducció de Marc Rubió. I, bueno, autor de 1984, de la rebel·lió dels animals i d'Homenatge a Catalunya. I és d'aquests llibres que feia ell, no?, que eren crònica de... una experiència personal seva, però bueno, que és un senyor interessant, que tenia una vida interessant i, bueno, això d'anar 105 per París i Londres, doncs trobo bastant interessant.
4: Molt bé. I jo sempre acabo triant un que tinc una mica relació amb el que hem parlat al llarg de l'episodi, i mira, jo he llegit a Maria Climent a casa, teníem un himne, i vaig començar pel final, a més amb un club de lectura on va venir la Maria Climent al meu antic lloc de feina, que va ser molt guai, i jo no he llegit Gina, així que crec que el tinc molt pendent, i a més no és una novetat, a més tirem de fons. I,
0: però et diré una cosa, que ara publica llibre Maria Climent, que això no sé si ho sabies.
2: Sí, l'octubre.
4: Sí. Però bé, comencem pels orígens, sí, no sé. Sí, sí. Així que érem de fons.
2: L'octubre ve prenyat de literatura brinca, també sí? Tenim sí? Lo
1: Joan
2: nou del Joan
1: Roca, l'octubre també. Sí.
2: I este llibre jo també el recomano molt, i sobretot a la gent que li agrada l'ambient de Stephen King, l'ambient més fosc, tot el Delta, i està molt bé.
4: Escolta, doncs... Sí, que més llibres a la pila. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Júlia i Laia, per haver volgut xerrar una estoneta amb nosaltres. També moltes gràcies per haver-nos descobert moltes més coses de les que ens pensaríem que aprendríem avui. La veritat és que ha estat un episodi xulíssim.
2: Ara, quan s'apaguin els micros, us donem els llocs secrets. Podem anar a visitar.
4: I no ho posarem. Doncs això, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de l'altra banda, i fins al pròxim programa.

0: habla voz adresa, Biel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salió Linares a Gonzal Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Rico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors!
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
4: Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Espero que hagueu passat un molt bon estiu, ple de carretera, ple de música i d'emocions especials. Nosaltres seguim a la carretera una temporada més des de l'estació radiofònica del 89.4 de la FM, des de Ràdio Sant Boi. Enguany tots els diumenges de les 10 a les 11 de la nit i en reposició, per si no heu tingut prou música de carretera, els diumenges de 7 a 8 de la tarda. Arrenquem avui, per acabar aquest setembre ple de pluges, amb Little Richard i aquest Midnight Special.

Escoltàvem Little Richard amb aquest Midnight Special i anem amb aquest col·lectiu Up, Bustle and Out del segell Ninja Tune amb Coca-Cola

0: Music, música de carretera. Quilòmetres de cançons.
1: Anem ara a Jamaica amb el senyor Harry Belafonte i aquest Jamaica Farewell.

Aquest estiu, al setembre, crec que va ser a principis de setembre, vam anar a Madrid a veure els senyors Black Keys en directe, i us he de reconèixer que jo, que sóc un gran fan i aferrim escoltador de tot el seu treball, bueno, doncs em van decebre bastant. La banda molt bona, però el que era la secció rítmica, més concretament el bateria, bueno, doncs amb una desídia i una patxorra i una manera de tocar bastant a sota, que, bueno, que no aportava gran cosa. Per sort, com a taloner portaven el senyor Robert Finlay, i anem a escoltar ara el Medicine Woman.

0: No busquis més. Road Music és el teu programa a la carretera.
1: Seguim amb aquesta estelada blues garatge amb Dr. Feelgood, Back in the Night.

si seguim amb rock and roll i rhythm and blues, aquí tenim el gran Triumvirato, un tema enregistrat per Muddy Waters, Howlin' Wolf and Bo Diddley. És un medley del Oh Baby i Wreckin' Love.

Amics, amigues, anem acabant amb el senyor Kenny Burrell, Stanley Turrentine, Major Holy, Bill English i el, molt tímidament, aquí, Ray Barreto, amb aquest Chitlins con Carni.

Amics, amigues, això ha estat tot per avui. Marxem amb aquest tema de Vance Joy, Raptide. Ens veiem a la carretera i si ens saludem, si ens guinyem a l'ull, a part podem fer allò de uepa, bona ruta.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: magnífica Flava, que ja sé que vol royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, Ai, cat.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Vine'm a buscar.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

comencen parefa, però no són fades. En Wickham, el petit Miki, i amb TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: pregunta.
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vostres de mi que sembleu més joves o
4: sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
8: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
9: Teniu la bandera de Girl Band?
8: Deies Maria, oi?
10: Quedeu com una de Girl Band?
11: Que moles.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
8: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venido a escuchar el discurso.
14: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al